0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Primer pas cap a l'ampliació de l'aeroport del Prat. El Consell de Ministres ha aprovat un pla d'inversions que preveu destinar 1.765 milions d'euros fins al 2031. Malgrat que en les partides no s'inclou l'allargament de la pista, però sí que preveu les compensacions ambientals que se'n derivarien. I això ha tornat a encendre el debat de veus a favor del creixement de la infraestructura i en contra, des del mateix govern central, on Sumar ha deixat clar que el pla no compta amb el seu vistiplau. L'última paraula, sigui com sigui, la tindrà Brussel·les. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 16 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El govern anuncia una inversió de 127 milions per construir 4 estacions ferroviàries de mercaderies fins al 2031. Se situaran a Lleida, les Terres de l'Ebre, el Penedès i l'Empordà per intentar saldar un deute històric en aquest tipus de logística a Catalunya. Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. L'acumulació de monòxid de carboni, que se n'ha derivat, hauria deixat inconscients els operaris. Aquest matí comença el judici contra 4 agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a l'activista Roger Espanyol quan es manifestava la jornada de l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. Roger Espanyol va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Els policies s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i inhabilitació. El Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions 30 anys després de fer-ho per últim cop. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat. L'estadi londinenc de Wembley serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea. I en cultura, tot a punt a Vic per l'arrencada de la 38a edició del Mercat de Música Viva. Artistes com Mamaduixa, Caral Laoz, Ginestà o Quimi Portet pujaran a l'escenari des d'aquest dimecres i fins diumenge en un certamen que comptarà amb una 70a d'actuacions. Algunes d'elles les podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres destacant un accident de fa uns minuts a la B20 a l'altura d'Esplugues de Llobregat, que en sentit nord deixa els vehicles al voral i provoca això, doncs fins a 2,5 quilòmetres de retencions. Més enllà d'aquesta incidència, doncs també tenim vies congestionades del vessant Llobregat en direcció a Barcelona, tant la A2 com la B23, amb congestió, doncs a hores d'ara des de Pallejà i Molins de Rei. També tenim retencions al vessant Besòs, amb cues que arriben, en aquest cas des del Vallès, per la C58 a l'altura de Ripollet, però també a la B20 Santa Coloma de Gramenet i cada retruc, doncs també afecten a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Al Vallès també encara tenim retencions a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, en els dos sentits de la marxa, també 1 quilòmetre de lentitud a la C17 a Parets del Vallès i a la C59 per Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, ara mateix s'acumulen alguns retards a la línia R2 sud de Rodalies per robatori de cable a l'entorn de l'estació de França de Barcelona. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta per inundacions per la previsió de pluges intenses aquesta tarda vespre i fins la matinada. Ampliem la previsió amb el Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia. Canvis de situació que sobretot anirem copsant al llarg d'aquest migdia i aquesta tarda. De moment, immediatament, més clarianes gran part d'aquest matí. De fet, amb sol a les comarques de Girona i del Pirineu, però ja es començarà a carregar avançat al matí entre Tarragona i Lleida amb alguna primera gota i, sobretot, al voltant del migdia, de cop i volta, tempestes fortes a l'àrea metropolitana de Barcelona. Compte, perquè seran locals, però ja descarregarà molta aigua en aquesta zona. Al llarg de la tarda, les tempestes s'aniran escampant per molts indrets, sobretot entre la Catalunya central, l'interior de Girona i l'àrea de Barcelona. Aquest vespre i nit, compte amb els aiguats, més que probables inundacions entre el riu Gaià, aproximadament, i el riu Llobregat. Molta aigua en poca estona. Poca precipitació tindrem a Lleida i aquesta tarda amb menys calor. N'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'Aena, conegut com a Pla d'Hora, que preveu destinar 1.765 milions d'euros per millorar l'aeroport del Prat a curt i mig termini. A més, el pla incorpora 191 milions més per impulsar en els propers 4 anys algunes de les actuacions preparatòries per avançar en una possible ampliació de la infraestructura. En tot cas, la futura nova pista no seria una realitat fins després del 2031. Ens ho explica l'Albert Güell.
4: El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del DORA 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat. Respecte a una possible ampliació de la infraestructura, Puente ha avançat que es preveuen 191 milions, sobretot per a tirar endavant accions preparatòries.
5: Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si es que los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
4: Puente ha avançat que la futura construcció d'una nova pista no seria factible fins al pròxim d'hora, que entraria en vigor a partir del 2031. El ministre ha reconegut discrepàncies dins l'executiu entre Sumar i el PSOE, però ha reiterat el compromís del govern espanyol per seguir avançant en el projecte.
5: ¿En qué se traduce ese compromiso? En que se tramite el nuevo plan director, que está contratado por parte de AENA y que está en este momento en fase de redacción, y se someta a la Unión Europea a consideración la posibilidad de la ampliación de la pista con el ofrecimiento de compensaciones medioambientales que antes he mencionado. Si eso se produjera en el DORA 4, irá ya la parte relativa a la construcción de la ampliación de la pista.
4: Puente ha recalcat que treballen colze a colze amb el govern de la Generalitat per millorar l'aeroport del Prat.
1: Els comuns i la CUP són contraris a l'ampliació de l'aeroport del Prat i asseguren que és contradictori amb el discurs del president Salvador Illa de dilluns. Així ho han expressat la presidenta dels comuns, Jéssica Albiach, que ha volgut deixar clar que s'ha aprovat només amb el suport de la part socialista del govern espanyol i el diputat de la CUP, Xavier Pellicer. De la seva banda, Junts està a favor de l'ampliació, però abans vol prioritzar un canvi operatiu sobre les pistes, segons ha explicat el diputat Salvador Vergés.
6: Y el que no pueden pretendre Illa i Sánchez és ser els campions en la lluita contra l'emergència climàtica i al mateix temps estar impulsant polítiques que són pròpies dels anys 90 del segle passat. Aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa i a més aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
7: El que no ens sembla coherent és que si s'està parlant d'aturar el canvi climàtic es pugui donar suport a les propostes d'ampliacions d'aeroports o altres macroprojectes.
8: Com que ampliar físicament la tercera pista a l'aeroport del Prat és una operació a 10 anys vista, nosaltres el que proposem és que hi hagi un canvi d'operativa de les pistes actuals, que això és una operació a 3 anys vista, i si un cop fet això resultés que no és suficient per tenir un aeroport d'estat, per tenir la capacitat que nosaltres necessitem pel nostre aeroport, aleshores sí que segueixin aquests tràmits.
1: El govern celebra l'aprovació del DORA 3 i diu que demostra el compromís ferm amb l'ampliació de l'aeroport. En la compareixença posterior a la reunió de l'executiu, però, el govern ha fet un altre anunci. Vol construir 4 terminals ferroviàries per impulsar el trànsit de mercaderies. Invertirà 127 milions d'euros fins al 2031. Pretén treure els camions d'autopistes i carreteres i dinamitzar l'economia catalana. Més informació amb Lamont Carvajal.
9: Actualment, només el 4% de mercaderies de Catalunya es transporten amb tren. El govern vol arribar al 10% l'any 2031. Per això construirà 4 estacions. Estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla. I es connectaran amb les 3 que ja existeixen, la dels ports de Barcelona i Tarragona i la de la Llagosta. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que transportar mercaderies en tren millorarà el medi ambient i l'economia.
10: Quan parlem d'autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions en la seva totalitat o pràcticament pugen en el tren. I, per tant, estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors que hi ha a tota Europa i a Catalunya també.
9: Per anar bé, aquesta xarxa interna hauria de connectar-se amb el corredor mediterrani, que les duria cap a Europa. El projecte, però, acumula més de 25 anys de retard.
1: Els preus s'han enfilat 5 dècimes a l'agost a Catalunya i arriben al 4%. Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys. La xifra contrasta amb la dada de la inflació de l'agost de l'any passat, que era del 2,4%, i s'encadenen ja 4 mesos a l'alça. Aquest increment s'explica sobretot per l'augment del preu dels carburants, atiats per la crisi a l'Orient Mitjà. Per demarcacions, Girona és la que registra una inflació més acusada a l'agost, d'un 4,8%, seguida per Tarragona, amb un 4,4%, i Lleida, amb un 4,2%. En canvi, Barcelona es manté com la demarcació amb una inflació més moderada, d'un 3,8% interanual. Set i deu, avui arrenca el judici contra 4 agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a Roger Espanyol mentre es manifestava durant el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. Roger Espanyol va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Aquest és l'únic procediment penal obert per les càrregues de l'1 d'octubre, i està previst que se celebri en 4 sessions, l'última de les quals serà justament l'1 d'octubre. Els 4 acusats s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i d'inhabilitació, mentre que la Fiscalia sol·licita l'absolució perquè considera que la policia tenia autoritzat l'ús de material antidisturbis i emmarca la intervenció en el compliment d'un deure. El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat la petició de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de l'exconseller, Toni Comín, d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. A més, afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió, que Llarena manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació. És previst que el Constitucional obri les deliberacions el pròxim 22 de setembre a partir del recurs d'empara presentat per l'exconseller i ara secretari general de Junts, Jordi Turull. Mentrestant, desenes de persones s'han concentrat en les darreres hores davant la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Travessera de les Corts de Barcelona per reclamar la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Convocades per l'ANC, han volgut denunciar així l'actuació policial durant els aldarulls del final de la diada de l'11 de setembre per les detencions de 8 menors que consideren desproporcionades. Ignasi Rigau és el coordinador de mobilitzacions de l'Assemblea Nacional Catalana.
11: Volem denunciar el cos dels Mossos d'Esquadra per la seva impunitat, per la seva, el seu carrusel que van fer amb tots els joves. Van pagar a tothom que venia pel carrer sense mirar si havia fet un delicte o no havia fet un delicte. Va ser una barbaritat. Van detenir joves a partir, menors d'edat, a partir de les 10 de la nit. A les 6 del matí, molts dels pares es van enterar per la Ciutat de la Justícia que estaven els seus fills allà.
1: Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. Els fets han passat cap a les 8 del vespre a la planta menys 3 del soterrani quan, segons els bombers, l'embús hauria produït una acumulació de monòxid de carboni que hauria deixat inconscients els operaris, causant la mort a un d'ells. A la zona s'hi han enviat 7 dotacions dels bombers que han desallotjat el recinte i han establert un perímetre de seguretat per precaució. I el conductor d'un tractor ha mort aquest dimarts en sortir de la via al vehicle i volcar a la carretera TV-7333, al terme municipal de Corbera d'Ebre, a la Terra Alta. Les causes del succés estan sota investigació. Amb aquesta víctima ja són 95 les persones que han mort aquest any a les carreteres catalanes, segons dades del Servei Català de Trànsit.
12: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Un quart de vuit, Itàlia ha anunciat una nova pròrroga de 15 dies de la suspensió de l'espai Schengen amb Espanya i, per tant, seguiran els controls migratoris als ports i aeroports als viatgers procedents de territori espanyol. La mesura, introduïda l'1 d'agost passat per la crisi migratòria de Ceuta, expirava ahir, però el govern de Giorgia Meloni ha decidit finalment prorrogar per segona vegada la suspensió de la lliure circulació. En contrapartida, el govern central ha adoptat la mateixa mesura pels vols i vaixells procedents d'Itàlia. Itàlia, prorrogant també la suspensió de l'espai Schengen fins al 8 d'octubre. Una quinzena d'alcaldes de la demarcació de Barcelona comencen avui una estada a Brussel·les per aprofundir en la relació de la Unió Europea amb el món local. Durant tres dies coneixeran el funcionament de les institucions europees i les polítiques que tenen un impacte directe en els ciutadans, com és l'habitatge assequible, la resiliència hídrica o la contractació pública. Ens ho explica l'Ester Minguell.
13: Durant el viatge, la delegació d'alcaldes, que són de municipis de menys de 10.000 habitants, coneixeran també les iniciatives europees per combatre la desinformació i reforçar la participació ciutadana o la normativa en matèria d'intel·ligència artificial i serveis digitals. Una oportunitat d'aterrar la política d'Europa al món local impulsada per la Diputació de Barcelona i que ha arrencat amb una presentació a la seu de la Comissió Europea a la capital catalana. Esther Marmaneu és alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos i Jordi Ramos, alcalde d'Olesa de Bonesvalls.
14: Amb la problemàtica, sobretot, de l'habitatge, anem amb la ment oberta, o vaig amb la ment oberta, de poder trobar doncs, aquests recursos, aquestes eines que ens pot donar Europa. Sabem que té uns fons econòmics que també doncs, podem accedir com a ajuntaments que ens donguin claus o diferents exemples doncs, per poder arribar a aquests ajuts i d'aquesta manera doncs, poder-ho aplicar en els nostres municipis.
15: Per nosaltres, conèixer polítiques que puguem aplicar al nostre municipi és molt important. A més, sabem que polítiques amb gestió de residus, amb moltes altres àmbits venen d'Europa i, per tant, doncs, conèixer-les de primera mà per després també explicar-les a la nostra ciutadania doncs, és molt important.
13: La iniciativa s'emmarca en el programa d'activitats del nou centre Europe Direct que coordina la Diputació de Barcelona.
1: A Lleida, la nova ordenança de civisme prohibirà circular o romandre a l'espai públic amb elements que ocultin totalment el rostre. El govern defensa que és una mesura de convivència i defensa dels drets de les dones. Ens amplia la informació la Carla Rodrigo, de Lleida Televisió.
16: L'article 12 de la nova ordenança regula la vestimenta a l'espai públic i prohibeix qualsevol element que tapi completament el rostre. La norma preveu excepcions, com l'exercici de drets fonamentals, els llocs de culte o determinats costums socialment acceptats.
17: No és una qüestió de seguretat, és que això m'agradaria que quedés molt clar, ni de convivència. És una qüestió de defensar el dret de les dones. L'objectiu no és... Nosaltres no hem de decidir com elles han de vestir, sinó que hem de garantir que totes puguin decidir sobre la seva vida.
16: El govern assegura que l'objectiu és garantir que les dones puguin decidir lliurement sobre la seva vida i evitar situacions d'aïllament. Per això, la prohibició anirà acompanyada d'un pla socioeducatiu amb formació, acompanyament i espais de suport. La regulació afectarà només l'espai públic i no els llocs privats, familiars o de culte.
17: És un pla que està basat en drets fonamentals, en igualtat de gènere, amb respecte a la diversitat cultural.
16: Si s'aprova, inicialment s'obrirà un període d'informació pública.
1: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya per la previsió de pluges intenses aquest dimecres. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès una previsió de precipitacions intenses a la meitat est de Catalunya a partir de la tarda vespre i fins a la matinada. En concret, a les comarques del Maresme, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Barcelonès i l'Anoia es podrien superar el llindar dels 60 litres per metre quadrat en només 3 hores. Aquest matí se celebrarà un comitè tècnic per avaluar-ne l'evolució. Protecció Civil demana molta precaució en els desplaçaments i també en les activitats a l'exterior, especialment en zones inundables. Doncs precisament el Departament de Territori busca una solució definitiva als punts crítics del barranc de la Galera, al Montsià, en episodis de temporals. La Llera s'estreny abans de desembocar a l'Ebre i passa sota diverses infraestructures, entre elles la C-12. Des del Departament ja s'ha encarregat un estudi per definir actuacions definitives i evitar nous desperfectes en aquest entorn, mentre que s'ha actuat de manera provisional davant la possibilitat de fortes pluges i barrancades aquesta tardor. En la mateixa línia, l'Ajuntament d'Alcanar, també el Montsià, ha aprovat inicialment la modificació del pla general a l'entorn del barranc del Llop, un pas previ a les actuacions per reduir el risc d'inundacions a la zona. El projecte inclou també l'adquisició i l'enderroc dels 10 habitatges de la zona, amb una subvenció de 2 milions d'euros de la Generalitat. Els bombers han estabilitzat aquesta passada nit l'incendi d'Alfarràs, al Segrià, que ha afectat 90 hectàrees, més de la meitat de les quals de matolls. El foc ha obligat a confinar durant unes hores el nucli urbà d'Andaní i algunes granges pròximes a la carretera nacional 230. S'ha aconseguit fer arribar les flames a una zona de conreus per frenar-ne la progressió. Us ho destacàvem en els titulars. El Camp Nou tornarà a acollir una final de la...

0: 105.000 aficionats. El president blaugrana, Joan Laporta, destaca que la designació el consolida com una instal·lació de referència mundial.
1: L'elecció de la UEFA doncs, dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial en l'avantguarda de l'experiència, l'accessibilitat, la connectivitat, tot el que fa referència als serveis que dona l'Spotify Camp Nou.
0: El Barça té aquesta nit partit de Lliga al Camp Nou a 10:15 contra el Racing de Santander. Els blaugranes buscaran continuar comptant els partits per victòries i marcar un nou rècord, el de millor inici històric de temporada amb 7 triomfs consecutius. Després del triomf del Real Madrid contra l'Elx, l'equip necessita puntuar per mantenir el liderat en solitari de primera. Hansi Flick, que podria fer rotacions, diu que no pensen en batre rècords.
2: We want to win every game, so this is the focus and we want to...
3: Volem guanyar cada partit, aquest és l'objectiu, volem guanyar el següent partit. No pensem en altres coses, només pensem en demà perquè tenim un duel molt important a casa contra un rival que ho està fent molt bé.
2: They are doing really good. It's not an easy game.
3: No serà fàcil i necessitem a tothom concentrat per mostrar que som el millor equip.
2: Showing that we are the better team.
0: Un Barça que ha blindat Hamza Abdelkarim. El davanter egipci de només 18 anys ha renovat fins al juny del 2030 amb una clàusula de 150 milions. El jugador, fins ara amb poc protagonisme als partits, té clar l'objectiu, aprendre i adaptar-se a l'estil Barça per fer-se amb un lloc en els plans de Flick.
4: Em sento increïble, estic molt orgullós i tinc moltes ganes de continuar jugant en aquest club tan especial. És una cosa amb què sempre havia somiat i això em fa sentir orgullós. Tinc moltes ganes de continuar jugant. Crec que l'estil de joc d'aquí és molt únic, molt diferent del d'altres clubs. És un estil que es coneix des de fa molt de temps i al qual estic intentant adaptar-me i del qual intento aprendre molt.
0: L'Espanyol no ha pogut donar continuïtat al triomf de Pamplona i ha caigut contra el Rayo Vallecano per 2-1. Una mala primera part en què va encaixar 2 gols. Va condemnar l'equip. La reacció va arribar a la represa amb un nou gol de Roberto Fernández, però va ser insuficient per tornar a debutar que amb algun punt a la butxaca. L'equip va acabar amb 10 per l'expulsió d'Omar, que no podrà jugar divendres contra l'Elx. El tècnic, Manolo González, fa autocrítica.
5: La segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis, quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. I torno a dir, jo soc conscient de que no ha sortit bé i ja està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar.
0: Arribarem a 8:15 amb la cultura. Avui arrenca a Vic la 38a edició del Mercat de Música Viva. 5 dies de música amb 72 actuacions, 7 de les quals podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més. Artistes com Mamaduixa, Caral Laoz, Ginestà o Quimi Portet passaran per Vic des d'avui fins diumenge. Ens en dona tots els detalls l'Ona Fàbrega del Nou TV.
6: Vic enllesteix els últims preparatius per al que serà la 38a edició del Mercat de Música Viva, que aquest dimecres dona el tret de sortida a 5 dies de música, amb 72 actuacions, 35 de les quals són estrenes de disc, directe, gira o fins i tot projecte musical. Al vespre, la dramaturga italiana Lucia del Greco encetarà els concerts amb la direcció de l'espectacle inaugural Non Concerto, una longuíssima obra d'Andrea Laszlo de Simone.
7: És un artista que treballa amb un so, quasi diria analògic, que realment dona molt de pes a la matèria de les notes, a la música pensada quasi com algo eteri, però també concret, molt material.
6: Es tracta d'una producció pròpia creada especialment pel mercat que reflexiona sobre el concepte de la música en directe en un moment en què el sector de la indústria musical es troba en canvi constant, marcat per la intel·ligència artificial i la tecnologia. Canvis que també ha notat el mercat amb la consolidació de nous espais com l'escenari de la catedral, la

0: l'Arpa de l'Atlàntida o l'Església dels Dolors.
1: Aquest dimarts a Girona s'ha lliurat el 59è Premi Prudenci Bertrana. El guanyador ha estat el músic i escriptor Jordi Campó i Boada amb Fer cantar els arbres, una obra que s'endinsa en la bellesa i la imperfecció a partir de la fusta com a matèria viva, ja que narra la història d'una nissaga de lutiers tocada per un misteri durant generacions. El Bertrana és el degà dels Premis Literaris de Girona i està dotat amb 30.000 euros, a més de la publicació del llibre per l'editorial Columna. En la mateixa gala s'ha lliurat el Premi Cerverí 2026 de Lletres de Cançons que ha guanyat la Ludwig Band amb Enganyar-te. I l'escriptor mallorquí Sebastià Alzamora ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Poesia 2026 que concedeix el Ministeri de Cultura per la seva obra Sala Augusta, seguit de Llengua Materna. Es tracta d'un poemari de doble vocació de la memòria del poeta. El guardó, dotat amb 30.000 euros, lloa la capacitat de l'obra per transitar des de la denúncia històrica fins a la delicadesa de l'espai domèstic, rescatant de l'oblit l'horror de la Guerra Civil. I la Crida a Santa Tecla ha donat aquest dimarts al vespre el tret de sortida oficial a la Festa Major de Tarragona. Les celebracions s'han iniciat amb l'homenatge als perpetuadors, els portants dels gegants moros i dels negritos del col·lectiu gitano. Reben així el més alt reconeixement festiu. També s'han lliurat els teclers i tecleres d'honor a persones i col·lectius que han contribuït a mantenir viva la festa. Entre els premiats s'ha reconegut Xavier Abelló Tomàs, director gerent de TAC12 a la Televisió Pública del Camp de Tarragona, per la difusió audiovisual de la cultura popular de la ciutat. Un cop fets els homenatges, s'ha fet el toc de crida al balcó de la Ajuntament. L'alcalde ha pronunciat el visca Santa Tecla i s'han encès els 11 morters de Santa Tecla i la primera tronada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: La fisioteràpia i l'articulació temporomandibular.
3: La fisioteràpia pot ser una gran aliada en el tractament de les disfuncions de l'articulació temporomandibular, coneguda com a TM. A través de tècniques específiques es pot alleujar el dolor, millorar la mobilitat i reduir el desgast associat amb problemes com el bruxisme o altres desordres mandibulars. Un enfocament terapèutic adequat pot ajudar a restaurar la funció normal de la mandíbula i millorar la qualitat de vida dels pacients.
1: Salut Activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Si la mandíbula en general està molt tensa, per exemple, el que pot provocar són problemes masticatoris, per exemple, no podem deglutir correcte. També pot provocar que tinguem mals de caps. També pot provocar dolor cervical i, en general, que no puguis descansar correcte. Per millorar tots aquests aspectes que hem parlat anteriorment, el fisioterapeuta és un bon professional per ajudar, ja que té els recursos per treure la tensió de la mandíbula, ensenyar uns exercicis per poder treure la tensió i descansar millor durant la nit i tenir una vida més tranquil·la.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos el primer pas cap a l'ampliació de l'aeroport del Prat. El Consell de Ministres ha aprovat un pla d'inversions que preveu destinar 1.765 milions d'euros fins al 2031. Malgrat que en les partides no s'hi inclou l'allargament de la pista, però sí que preveu les compensacions ambientals que se'n derivarien. I això ha tornat a encendre el debat de veus a favor del creixement de la infraestructura i en contra. Des del mateix govern central, on Sumar ha deixat clar que el pla no compta amb el seu vistiplau. L'última paraula, sigui com sigui, la tindrà Brussel·les. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 16 de setembre. El govern anuncia una inversió de 127 milions per construir 4 estacions ferroviàries de mercaderies fins al 2031. Se situaran a Lleida, les Terres de l'Ebre, el Penedès i l'Empordà per intentar saldar un deute històric en aquest tipus de logística a Catalunya. Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. L'acumulació de monòxid de carboni, que se n'ha derivat, hauria deixat inconscients els operaris. Aquest matí comença el judici contra 4 agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a l'activista Roger Espanyol quan es manifestava la jornada de l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. Roger Espanyol va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Els policies s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i inhabilitació. El Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions 30 anys després de fer-ho per últim cop. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat, l'estadi londinenc de Wembley. Serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea. Analitzarem tot seguit l'impacte d'aquesta designació per la ciutat de Barcelona en conversa amb el professor d'Organització d'Esdeveniments Esportius de l'UNCET Business School, Xavier Riera. Tot a punt a Vic per l'arrencada de la 38a edició del Mercat de Música Viva. Artistes com Mama Duixa, Caral Laoz, Ginestà o Quimi Portet pujaran a l'escenari des d'aquest dimecres i fins diumenge en un certamen que comptarà amb una 70a d'actuacions. Algunes d'elles les podreu seguir a les televisions locals i també a la xarxa Més. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a la B20 a Esplugues de Llobregat que en sentit nord deixa els vehicles al voral i 2 quilòmetres de retencions. I tenim també una avaria a l'AP7 a l'altura de Vilafranca del Penedès amb el vehicle al voral que deixa 1 quilòmetre de circulació intensa en tots dos sentits. D'altra banda, també hi ha les cues habituals a l'AP7 en direcció Tarragona entre Mollet i Barberà del Vallès, així com a la C17 a Parets. A la C59, a Caldes de Montbui, hi ha 3 quilòmetres de cues en sentit sud. Pel que fa al transport públic, ara mateix s'acumulen alguns retards a la línia R2 sud de Rodalies per robatori de cable a l'entorn de l'estació de França de Barcelona. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta per inundacions per la previsió de pluges intenses aquesta tarda vespre i fins a la matinada. De moment, però, tindrem un matí amb força clarianes i sol a les comarques de Girona i del Pirineu. A mesura que avancin les hores, el cel quedarà més carregat entre Tarragona i Lleida amb alguna primera gota. Al migdia, compta amb tempestes localment fortes a l'àrea metropolitana de Barcelona. A la tarda, les tempestes s'escamparan per la Catalunya central, l'interior de Girona i l'àrea de Barcelona. Al vespre, aiguats intensos entre les conques del Gaià i el Llobregat, amb molta aigua en poca estona i risc d'inundacions. A Lleida, poca precipitació i temperatures a la baixa.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'Aena, conegut com a Pla d'Hora, que preveu destinar 1.765 milions d'euros per millorar l'aeroport del Prat a curt i mig termini. A més, el pla incorpora 191 milions per impulsar en els propers 4 anys algunes de les actuacions preparatòries per avançar en una possible ampliació de la infraestructura. En tot cas, la futura nova pista no seria una realitat fins després del 2031. Ens ho explica l'Albert Güell.
2: El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del DORA 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat. Respecte a una possible ampliació de la infraestructura, Puente ha avançat que es preveuen 191 milions, sobretot per a tirar endavant accions preparatòries.
3: Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si es que los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
2: Puente ha avançat que la futura construcció d'una nova pista no seria factible fins al pròxim d'hora, que entraria en vigor a partir del 2031. El ministre ha reconegut discrepàncies dins l'executiu entre Sumar i el PSOE, però ha reiterat el compromís del govern espanyol per seguir avançant en el projecte.
3: ¿En qué se traduce ese compromiso? En que se tramite el nuevo plan director, que está contratado por parte de AENA y que está en este momento en fase de redacción, y se someta a la Unión Europea a consideración la posibilidad de la ampliación de la pista con el ofrecimiento de compensaciones medioambientales que antes he mencionado. Si eso se produjera en el DORA 4, irá ya la parte relativa a la construcción de la ampliación de la pista.
2: Puente ha recalcat que treballen colze a colze amb el govern de la Generalitat per millorar l'aeroport del Prat.
1: Qui també ha reaccionat a aquesta inversió que haurà de possibilitar l'ampliació de l'aeroport és l'alcaldessa del Prat de Llobregat, Alba Bou, que qualifica d'irresponsable que el govern continuï apostant per expandir la infraestructura.
4: Considerem que és irresponsable, sobretot després de l'estiu que hem hagut de patir, un estiu amb nits tòrrides, amb temperatures elevadíssimes i absolutament insostenibles, sobretot tenint en compte que hem hagut de patir incendis que han costat la vida d'algunes persones. I considerem absolutament irresponsable que es dediquin diners a un projecte que continuarà ampliant les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les que causen l'emergència climàtica que ja avui estem patint.
1: El govern celebra l'aprovació del DORA 3 i diu que demostra el compromís ferm amb l'ampliació de l'aeroport. En la compareixença posterior a la reunió de l'executiu, però, el govern ha fet un altre anunci. Vol construir 4 terminals ferroviàries per impulsar el trànsit de mercaderies. Invertirà 127 milions d'euros fins al 2031. Pretén treure els camions d'autopistes i carreteres i dinamitzar l'economia catalana. Més informació en la següent crònica de Mont Carvajal.
5: Actualment, només el 4% de mercaderies de Catalunya es transporten amb tren. El govern vol arribar al 10% l'any 2031. Per això construirà 4 estacions. Estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla. I es connectaran amb les 3 que ja existeixen, la dels ports de Barcelona i Tarragona i la de la Llagosta. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que transportar mercaderies en tren millorarà el medi ambient i l'economia.
6: Quan parlem d'autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions en la seva totalitat o pràcticament pugen en el tren. I, per tant, estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors que hi ha a tota Europa i a Catalunya també.
5: Per anar bé, aquesta xarxa interna hauria de connectar-se amb el corredor mediterrani, que les duria cap a Europa. El projecte, però, acumula més de 25 anys de retard.
1: I no deixem els números perquè els preus s'han enfilat 5 dècimes a l'agost a Catalunya i arriben al 4%. Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys. La xifra contrasta amb la dada de la inflació de l'agost de l'any passat, que era del 2,4%, i s'encadenen ja 4 mesos a l'alça. Aquest increment s'explica sobretot per l'augment del preu dels carburants atiats per la crisi a l'Orient Mitjà. Per demarcacions, Girona és la que registra una inflació més acusada a l'agost, d'un 4,8%, seguida per Tarragona amb un 4,4% i Lleida amb un 4,2%. En canvi, Barcelona es manté com la demarcació amb una inflació més moderada, d'un 3,8% interanual. Us ho hem destacat també en els titulars. Avui arrenca el judici contra quatre agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a Roger Espanyol mentre es manifestava durant el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. Roger Espanyol va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Aquest és l'únic procediment penal obert per les càrregues de l'1 d'octubre i està previst que es celebri en quatre sessions, l'última de les quals serà justament l'1 d'octubre. Els quatre acusats s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i inhabilitació, mentre que la Fiscalia sol·licita l'absolució perquè considera que la policia tenia autoritzat l'ús de material antidisturbis i emmarca la intervenció en el compliment d'un deure. I el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat la petició de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de l'exconseller Toni Comín, d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. A més, afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió que Llarena manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació. És previst que el Constitucional obri les deliberacions el pròxim 22 de setembre a partir del recurs d'empara presentat per l'exconseller i ara secretari general de Junts, Jordi Turull. Mentrestant, desenes de persones s'han concentrat en les darreres hores davant la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Travessera de les Corts de Barcelona per reclamar la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Convocades per l'ANC, han volgut denunciar així l'actuació policial durant els aldarulls del final de la diada de l'11 de setembre per les detencions de 8 menors que consideren desproporcionades. Ignasi Rigau és el coordinador de mobilitzacions de l'Assemblea Nacional Catalana.
7: Volem denunciar el cos dels Mossos d'Esquadra per la seva impunitat, per la seva, el seu carrusel que van fer amb tots els joves. Van pagar a tothom que venia pel carrer sense mirar si havia fet un delicte o no havia fet un delicte. Va ser una barbaritat. Van detenir joves a partir menors d'edat a partir de les 10 de la nit. A les 6 del matí, molts dels pares es van enterar per la Ciutat de la Justícia que estaven els seus fills allà.
1: Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. Els fets han passat cap a les 8 del vespre a la planta menys 3 del soterrani, quan, segons els bombers, l'embús hauria produït una acumulació de monòxid de carboni que hauria deixat inconscients els operaris, causant la mort a un d'ells. A la zona s'hi han enviat fins a 7 dotacions de bombers que han desallotjat el recinte i han establert un perímetre de seguretat per precaució. Els Mossos d'Esquadra han detingut un mestre del Col·legi Badalonès i entrenador de les categories inferiors del Joventut de Badalona per un presumpte cas d'assetjament sexual a menors. Dues adolescents l'han denunciat pels seus comentaris a través de les xarxes socials i les dues entitats han apartat l'home mentre duri la investigació. Mentrestant, un monitor d'equitació d'Arenys de Munt, al Maresme, acusat d'un delicte continuat d'abusos sexuals a 9 menors entre el 2015 i el 2023, ha acceptat la pena de 29 anys i 5 mesos de presó. També s'ha acordat indemnitzar les víctimes per les seqüeles patides i els danys morals amb un total de 62.000 euros. Alhora, la resolució fixa una llibertat vigilada durant 9 anys, un cop hagi complert la condemna.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya per la previsió de pluges intenses aquest dimecres. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès una previsió de precipitacions intenses a la meitat est de Catalunya a partir de la tarda vespre i fins a la matinada. En concret, a les comarques del Maresme, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Barcelonès i l'Anoia es podria superar, de fet, el llindar dels 60 litres per metre quadrat en només 3 hores. Aquest matí se celebrarà un comitè tècnic per avaluar-ne l'evolució. Protecció Civil demana molta precaució en els desplaçaments i en les activitats a l'exterior, especialment en aquelles zones inundables. I els bombers han aconseguit estabilitzar aquesta passada nit l'incendi del Farràs al Segrià, que ha afectat 90 hectàrees, més de la meitat de les quals de matolls. El foc ha obligat a confinar durant unes hores el nucli urbà d'Andaní i algunes granges pròximes a la carretera nacional 230. S'ha aconseguit fer arribar les flames a una zona de conreus per frenar-ne la progressió. Aquest estiu hi ha hagut 154 incendis a la demarcació de Barcelona, un 24% més que l'any passat i 7 vegades més superfície cremada. 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, de forma o no voluntària, combinat amb les altíssimes temperatures. És el balanç que avui ha fet la Diputació de Barcelona, que ha anunciat que afegirà 1,5 milió d'euros als 3 milions que ja destinava a gestió forestal per ampliar els treballs de prevenció. Ens ho amplia la Maite Polo.
8: S'han perdut 1.180 hectàrees, la majoria forestals, a les comarques de Barcelona, i les causes de 3 de cada 4 focs, des de mitjans de juny fins a acabar l'agost, han estat els abocaments incontrolats, les incidències a la xarxa elèctrica i a les infraestructures viàries i l'acció directa de les persones. De fet, els agents cívics han fet 60 dissuasions de comportaments incívics, 14 han acabat en denúncia. La Diputació augmentarà l'ajut que dona als ajuntaments perquè eliminin tots els abocaments incontrolats. El diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal és Jordi Fàbrega.
9: No podem conformar-nos, tot i que hem baixat en nombre respecte a l'any 25, a continuar tenint a prop de 2.500 abocaments incontrolats a l'entorn bàsicament metropolità de Barcelona i a tota la província, però a l'entorn metropolità perquè hi ha molta població. Això hem baixat un 10% respecte al 25, a l'any 25, però vol dir que continuem fent molts abocaments incontrolats i són una de les causes més directes de provocar un incendi.
8: Per protegir les urbanitzacions i els nuclis de població dins del bosc, ja s'han fet un 60% de franges perimetrals i l'objectiu de la Diputació és protegir-les totes.
1: I quan són 7:45, us expliquem que el Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions 30 anys després de fer-ho per última vegada. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat, l'estadi londinenc de Wembley. Serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea, després de les de 1989 i el 1999. Un cop acabades les obres, el Camp Nou serà l'estadi amb més capacitat d'Europa, amb seients per a 105.000 aficionats. El president blaugrana, Joan Laporta, destaca que la designació el consolida com una instal·lació de referència mundial.
10: L'elecció de la UEFA dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial en l'avantguarda de l'experiència, l'accessibilitat, la connectivitat, tot el que fa referència als serveis que dona l'Spotify Camp Nou.
1: Què representa realment aquesta tria per Barcelona i per Catalunya? No només en clau esportiva, sinó també en clau de projecció internacional, d'impacte econòmic i de cara al Mundial del 2030, no oblidem. Li preguntem a Xavier Riera, és professor d'organització d'esdeveniments esportius a l'EUNCET Business School. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
11: Bon dia, com esteu?
1: Ho sentíem ara de la veu de Joan Laporta. La UEFA ha confirmat que el Camp Nou acollirà la final de la Champions del 2029 imposant-se a Wembley. Què significa per Barcelona i per Catalunya que la final més important del futbol europeu torni aquí després de 30 anys?
11: Home, per començar, significa posar Barcelona i Catalunya davant d'una audiència milionària. La Champions League, que és l'esdeveniment esportiu després de la final del Mundial, doncs probablement que més audiència té, uns 450 milions d'espectadors, per sota només del Mundial de Futbol. Penseu que es parla molt de la Super Bowl, però al final només la consumeixen als Estats Units, pràcticament, i no arriba als 150 milions d'espectadors. I els Jocs Olímpics, evidentment, tenen molta exposició durant molts dies, però concentrat en una franja de 2 hores, 3 hores, són 450 milions d'espectadors, i després tot l'storytelling que genera al voltant de la final durant mesos abans posa el nom de Barcelona recurrentment en el punt de mira d'un esdeveniment mundial a nivell esportiu del top 3 que hi ha al món.
1: Fins a quin punt aquesta remodelació del Camp Nou, aquesta nova infraestructura, ha estat clau per guanyar la final del 2029? Per què la UEFA s'hagi decantat, en definitiva, per la candidatura barcelonina?
11: La UEFA tenia moltes ganes que el Camp Nou estigués nou, però nou de debò, perquè el Camp Nou que coneixíem des de feia uns anys no era apte per acollir una final de la Champions. Ara ho estarà. Grans hospitalities, unes infraestructures espectaculars, tot a l'estadi cobert. La UEFA sap que amb un estadi de més de 100.000 espectadors, 105.000, són moltes més entrades que vendrà, és molt més hospitality, més entrades pels patrocinadors, el negoci és molt més gran, només Wembley se li pot acostar, però no hi ha un altre estadi igual a Europa. És el millor, l'Spotify Camp Nou serà el millor estadi pel millor espectacle que té la UEFA de sempre, perquè és el millor partit que tenen en tot l'any.
1: Una final de Champions pot generar més de 300 milions d'euros en impacte directe i indirecte. Què representa això per Barcelona i quins sectors creu vostè que en sortirien més beneficiats? O en sortiran, vaja, més beneficiats?
11: Bueno, parlar d'una xifra és complicat. És veritat que també el Camp Nou és molt gran i això farà que vingui molta gent de fora. També és veritat que la final és a les 6 de la tarda. Molta gent segurament doncs, no passarà dues nits, sinó que després del partit ja marxarà. Però l'impacte és enorme. L'impacte directe, és a dir, en restauració, hotels, comerç, transport, oci, serà molt gran. No sé si tan gran. Per exemple, a Londres va estimar uns 60 milions de lliures, Istanbul el 2023 buscava dades abans, parlava de 120. Hem de tenir en compte també que l'ens públic tindrà una despesa extra de seguretat, si s'ha d'allargar el metro, moltes coses que això també fan rebaixar la factura. Però realment l'impacte de directe serà de desenes de milions d'euros, això segur, i després per la imatge de Barcelona el retorn a posteriori també serà gran, i no només a Barcelona, sinó a tota l'àrea propera, Maresme, Baix Llobregat, Garraf, etc.
1: I molt ràpidament, el Camp Nou també aspira a acollir la final del Mundial 2030, competint amb el Bernabéu i Casablanca. Això pot ser també una porta d'obertura, ja?
11: Absolutament. És un esdeveniment importantíssim i el Camp Nou es posarà a prova totalment per competir amb Madrid. També, bueno, diuen que també pot ser que sigui el Marroc, però sobretot el Santiago Bernabéu és el principal rival. Serà la prova definitiva. Jo crec que si surt això bé, el Camp Nou pot tenir molts números d'acollir la final del Mundial, perquè precisament també és el camp més gran i és on cabria més gent i on la FIFA podria lluir més.
1: Doncs, Xavier Riera, t'agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí i que tingui un molt bon dia.
11: Gràcies a vosaltres. Adéu, fins la propera.
1: Un Barça que té aquesta nit partit de Lliga al Camp Nou, a 9:45, contra el Racing de Santander. Els blaugranes buscaran continuar comptant els partits per victòries i marcar un nou rècord, el de millor inici històric de temporada, amb 7 triomfs consecutius. Després de la victòria del Real Madrid contra l'Elx, l'equip necessita puntuar per mantenir el liderat en solitari de primera. Hansi Flick, que podria fer rotacions, diu que no pensen en batre rècords.
12: We want to win every game, so this is the focus, and we want to...
13: Volem guanyar cada partit. Aquest és l'objectiu. Volem guanyar el següent partit. No pensem en altres coses, només pensem en demà, perquè tenim un duel molt important a casa contra un rival que ho està fent molt bé.
12: So they are doing really good. It's not an easy game.
13: No serà fàcil i necessitem a tothom concentrat per mostrar que som el millor equip.
12: Showing that we are the better team.
1: Mentrestant, l'Espanyol no ha pogut donar continuïtat al triomf de Pamplona i ha caigut contra el Rayo Vallecano per 2-1. Una mala primera part, en què va encaixar dos gols, va condemnar l'equip. La reacció va arribar a la represa amb un gol de Roberto Fernández, però va ser insuficient per tornar a debutar que amb algun punt a la butxaca. L'equip va acabar amb 10 per l'expulsió d'Omar, que no podrà jugar divendres contra l'Elx. El tècnic, Manolo González, fa autocrítica.
14: La segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis, si quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. I torno a dir, jo sóc conscient de que no ha sortit bé i ja està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar.
1: Avui comença Granollers el Mundial d'handbol en cadira de rodes. La selecció espanyola, amb dos jugadors catalans, s'estrena davant el combinat de Líbia en el primer partit de la fase de grups. Ens amplia la informació des de BOTV, l'Òscar de la Riba.
15: una selecció espanyola que compta amb dos jugadors catalans convocats que militen al Palau Tordera, el central Òscar Pérez de Cànovas i Samalús i el lateral dret Rafa Benítez. El vallès Òscar Pérez expressa la satisfacció de viure aquesta experiència i donar a conèixer aquest esport.
16: Catalunya és una de les potències de l'handbol convencional. Pues era bo que també algun jugador català pogués estar en aquesta selecció. I des que van començar el projecte d'aquí del Palau Tordera, pues bueno, sempre m'han tingut en compte el tema de la selecció. Portem ja 2 anys treballant a la selecció. I és un orgull representar també Catalunya dintre de la selecció espanyola. Tant jo com Rafa estem molt contents de poder estar en aquesta selecció. En aquest campionat ja han fet un campionat d'Europa. Ara el més top que queda és el Mundial.
15: La cita reuneix 12 seleccions de 5 continents i farà història al convertir-se en el primer mundial de la modalitat d'handbol a 4 que celebra Europa.
1: Avui arrenca a Vic la 38a edició del Mercat de Música Viva. 5 dies de música amb 72 actuacions, 7 de les quals les podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més. Artistes com Mama Duixa, Caral Laoz, Ginestà o Quimi Portet passaran per Vic des d'avui fins diumenge. Ens en dona més detalls l'Ona Fàbrega del Nou TV.
17: Vic enllesteix els últims preparatius per al que serà la 38a edició del Mercat de Música Viva, que aquest dimecres dona el tret de sortida a 5 dies de música, amb 72 actuacions, 35 de les quals són estrenes de disc, directe, gira o fins i tot projecte musical. Al vespre, la dramaturga italiana Lucia del Greco encetarà els concerts amb la direcció de l'espectacle inaugural Non Concerto, una longuíssima obra d'Andrea Laszlo de Simone.
18: És un artista que treballa amb un so, quasi diria, analògic, que realment dona molt de pes a la matèria de les notes, a la música pensada quasi com algo eteri, però també concret, molt material.
17: Es tracta d'una producció pròpia creada especialment pel mercat que reflexiona sobre el concepte de la música en directe en un moment en què el sector de la indústria musical es troba en canvi constant, marcat per la intel·ligència artificial i la tecnologia. Canvis que també ha notat el mercat amb la consolidació de nous espais com l'escenari de la Catedral, la Carpa de l'Atlàntida o l'Església dels Dolors.
1: La plaça del Castell de Torredembarra, el Tarragonès, tornarà a ser l'escenari de la primera jornada del concurs de castells el pròxim 27 de setembre. La primera jornada tornarà a concentrar 12 colles per determinar qui serà el primer líder de la classificació general abans de les jornades tarragonines. Entre les principals colles classificades hi ha els castellers d'Esparreguera, els de Sarrià i els de Badalona. Com a principal canvi, enguany s'actuarà en solitari a partir del 5 de set, un castell per sobre que ara fa 2 anys. La colla guanyadora de les 2 darreres edicions, els locals Nois de la Torre, no hi actuaran perquè s'han classificat per anar a la Tàrraco Arena Plaça. Això permetrà que la colla tingui les mans lliures per estar més per l'organització de l'esdeveniment.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Sabies que...
3: Sabies que plorar és una resposta biològica única amb funcions sorprenents? Les llàgrimes no només expressen emocions, sinó que compleixen rols fisiològics i socials fascinants. Hi ha tres tipus de llàgrimes: basals, que lubriquen els ulls, reflexes, que protegeixen irritants com la pols, i emocionals, que són exclusives dels humans. Aquestes darreres contenen hormones com la prolactina i encefalines, que actuen com analgèsics naturals, ajudant a alleujar l'estrès i el dolor. Curiosament, en un estudi del 1980 per William Frey, va trobar que les llàgrimes emocionals tenen més proteïnes que les reflexes, suggerint que eliminen toxines del cos durant moments de tensió. A més, plorar té un impacte social. Les llàgrimes visibles poden generar empatia i enfortir vincles, funcionant com una senyal no verbal de vulnerabilitat. En algunes cultures, s'ha observat que les dones ploren més que els homes, possiblement per influències hormonals i socials, tot i que això varia àmpliament. Fins i tot hi ha evidència que olorar llàgrimes emocionals de dones pot reduir els nivells de testosterona en homes, calmant comportaments agressius. Plorar, doncs, no és només un desfogament, sinó una complexa eina evolutiva que combina biologia, psicologia i comunicació, revelant la profunditat de la nostra naturalesa humana.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Primer pas cap a l'ampliació de l'aeroport del Prat. El Consell de Ministres ha aprovat un pla d'inversions que preveu destinar 1.765 milions d'euros fins al 2031. Malgrat que en les partides no s'inclou l'allargament de la pista, sí que preveu les compensacions ambientals que se'n derivarien. I això ha tornat a encendre el debat de veus a favor del creixement de la infraestructura i en contra des del mateix govern central, on Sumar ha deixat clar que el pla no compta amb el seu vistiplau. L'última paraula, sigui com sigui, la tindrà Brussel·les. De seguida buscarem la reacció a tot plegat de la directora d'Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona, Alícia Casart. Abans, al punt de les 8, fem un repàs de la resta de titulars d'aquest dimecres, 16 de setembre. El govern anuncia una inversió de 127 milions per construir 4 estacions ferroviàries de mercaderies fins al 2031. Se situaran a Lleida, les Terres de l'Ebre, el Penedès i l'Empordà per intentar saldar un deute històric en aquest tipus de logística a Catalunya. Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. L'acumulació de monòxid de carboni, que se n'ha derivat, hauria deixat inconscients els operaris. Aquest matí comença el judici contra 4 agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a l'activista Roger Espanyol quan es manifestava la jornada de l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. Roger Espanyol va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Els policies s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i inhabilitació. El Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions 30 anys després de fer-ho per últim cop. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat, l'estadi londinenc de Wembley. Serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea. El professor d'Organització d'Esdeveniments Esportius a l'EUNCET Business School, Xavier Riera, analitza el Notícies en Xarxa què suposa aquesta tria.
2: 350 milions d'espectadors, per sota només del Mundial de Futbol. Penseu que es parla molt de la Super Bowl, però al final només la consumeixen als Estats Units, pràcticament, i no arriba als 150 milions d'espectadors. I els Jocs Olímpics, evidentment, tenen molta exposició durant molts dies, però concentrat en una franja de 2 hores, 3 hores, són 450 milions d'espectadors, i després tot l'storytelling que es genera al voltant de la final durant mesos abans.
1: Tot a punt a Vic per l'arrencada de la 38a edició del Mercat de Música Viva. Artistes com Mama Duixa, Caral Laoz, Ginestà o Quimi Portet pujaran a l'escenari des d'aquest dimecres i fins diumenge en un certamen que comptarà amb una 70a d'actuacions. Algunes d'elles les podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més. Passen 3 minuts i mig de les 8 del matí, és hora punta, per tant ens interessa saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana, per tant connectem amb el Servei Català de Trànsit i avui amb la Fina Araque. Molt bon dia, Fina.
3: Hola, molt bon dia. Doncs avui destaquem les retencions habituals d'hora punta, destaquem retencions als principals accessos a Barcelona, a l'autopista AP7 per càmeres hi ha circulació molt lenta a la zona del Vallès entre Mollet i l'altura de Barberà del Vallès en sentit Tarragona i també en sentit nord retencions entre Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola. També a la C-17 hi ha aturades arran d'una incidència a la zona de Parets del Vallès en sentit sud, en sentit Barcelona. També a la C-58, aturades des de Montcada Reixac per accedir al nus de la Trinitat i també retencions a la C-33 en el mateix tram des de Montcada i Reixac. Aturades també als accessos del Baix Llobregat, retencions des del Papiol fins a arribar a la Diagonal de Barcelona, retencions intermitents i també l'autovia 2 entre Pallejà i Sant Vicenç dels Horts i també aturades més endavant a Cornellà de Llobregat. Les rondes també força plenes en aquests moments, sobretot retencions a la ronda litoral entre Sant Adrià de Besòs i la Barceloneta en sentit Llobregat i també en sentit Llobregat a la ronda a dalt, aturades entre el nus de la Trinitat i l'altura de Sant Gervasi també en sentit Llobregat. Aturades també a la pota nord de Santa Coloma de Gramenet i a la C-31 a la zona de Badalona. De moment això és el més destacat. Molta precaució.
1: Pel que fa al transport públic, ara mateix s'acumulen alguns retards a la línia R2 sud de Rodalies per robatori de cable a l'entorn de l'estació de França de Barcelona. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta per inundacions per la previsió de pluges intenses aquesta tarda vespre i fins a la matinada. Ampliem la previsió amb el Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel. Avui estem pendents, evidentment, de les tempestes, però durant el matí encara veurem el sol, oi?
4: Així és, Helena, molt bon dia. De fet, a hores d'ara estem parlant d'una situació delicada, perillosa pel que fa a les tempestes, amb vista aquest migdia i tarda, però potser dient aquestes paraules molta gent digui a hores d'ara doncs aquest senyor s'ha begut l'enteniment, perquè fa un sol que es patega les pedres i, de fet, a hores d'ara el cel està completament destapat a la majoria de comarques del país. Podem dir que gran part d'aquest matí encara la calma serà absoluta, però ja cap allà a les 10 o 11 del matí es començarà a carregar de núvols per les comarques de Tarragona i del Pla de Lleida, de fet allà amb algunes primeres gotes, molt poca cosa, i també, independentment, al voltant del migdia, de cop i volta, a les comarques metropolitanes, sobretot entre el Delta del Llobregat, el Barcelonès, el Baix Maresme i el Vallès Occidental, ja tindrem alguna tempesta o algun xàfec intens, ja diem, allà a les 12:01 del migdia. Aquesta tarda, les tempestes fortes, les més destacables entre la Catalunya central i fins al Berguedà, Ripollès i Osona, per tant, aquesta zona nord del país. Ja al vespre i nit, molta precaució entre l'Alt Camp, també el Baix Penedès i el Baix Maresme. Sobretot on més aigua esperem, Helena, és a la vall del riu Foix. Aquí esperem inundacions bastant destacables. N'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Doncs tanquem sumari i entrem de ple en matèria. Us ho dèiem en titulars, el Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'Aena, conegut com a Pla d'Hora, que preveu destinar 1.765 milions d'euros per millorar l'aeroport del Prat a curt i mig termini. A més, el pla incorpora 191 milions per impulsar en els propers 4 anys algunes de les actuacions preparatòries per avançar en una possible ampliació de la infraestructura. En tot cas, la futura nova pista no seria una realitat fins després del 2031. Ens ho explica l'Albert Güell.
5: El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del DORA 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat. Respecte a una possible ampliació de la infraestructura, Puente ha avançat que es preveuen 191 milions, sobretot per a tirar endavant accions preparatòries.
6: Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si es que los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
5: Puente ha avançat que la futura construcció d'una nova pista no seria factible fins al pròxim d'hora, que entraria en vigor a partir del 2031. El ministre ha reconegut discrepàncies dins l'executiu entre Sumar i el PSOE, però ha reiterat el compromís del govern espanyol per seguir avançant en el projecte.
6: ¿En qué se traduce ese compromiso? En que se tramite el nuevo plan director, que está contratado por parte de AENA y que está en este momento en fase de redacción, y se someta a la Unión Europea a consideración la posibilidad de la ampliación de la pista con el ofrecimiento de compensaciones medioambientales que antes he mencionado. Si eso se produjera en el DORA 4, irá ya la parte relativa a la construcción de la ampliación de la pista.
5: Puente ha recalcat que treballen colze a colze amb el govern de la Generalitat per millorar l'aeroport del Prat.
1: El govern celebra l'aprovació del DORA 3 i diu que demostra el compromís ferm amb l'ampliació de l'aeroport. En la compareixença posterior a la reunió de l'executiu, però, el govern ha fet un altre anunci. Vol construir 4 terminals ferroviàries per impulsar el trànsit de mercaderies. Invertirà 127 milions d'euros per al 2031. Pretén treure els camions d'autopistes i carreteres i dinamitzar l'economia catalana. Més informació en la següent crònica de Lamont Carvajal.
7: Actualment, només el 4% de mercaderies de Catalunya es transporten amb tren. El govern vol arribar al 10% l'any 2031. Per això construirà 4 estacions. Estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla. I es connectaran amb les 3 que ja existeixen, la dels ports de Barcelona i Tarragona i la de la Llagosta. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que transportar mercaderies en tren millorarà el medi ambient i l'economia.
8: Quan parlem d'autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions, en la seva totalitat o pràcticament, pugen en el tren. I, per tant, estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors que hi ha a tota Europa i a Catalunya també.
7: Per anar bé, aquesta xarxa interna hauria de connectar-se amb el corredor mediterrani, que les duria cap a Europa. El projecte, però, acumula més de 25 anys de retard.
1: Tornem ara a l'ampliació de l'aeroport perquè no estan del tot satisfets tampoc des de la Cambra de Comerç. Alerten que, malgrat la inversió, les obres de la pista i el terminal satèl·lit continuen sense calendari. En parlem amb Alícia Casar. Ella és directora d'Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona. Senyora Casar, bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Bon dia, Elena. Gràcies a vosaltres.
1: Ho dèiem ara, el govern ha aprovat aquest pla d'inversions amb 1.760 milions per al Prat, però, dèiem, sense cap partida per a les obres d'ampliació de pista ni per a aquesta nova terminal satèl·lit. Heu declarat en diverses ocasions i ara en les darreres hores que el pla es queda curt. Per tant, entenc que esteu decebuts.
9: Sí, estem decebuts en el sentit que inicialment fa, bueno, escassament un any, quan se'ns va presentar el projecte de consens des de les administracions, doncs se'ns va mostrar un cronograma amb uns tempos que no es corresponen amb el que finalment s'ha assignat en inversions, no? Es comptava, se'ns va dir, amb portar a efecte totes aquestes tramitacions prèvies, especialment les mediambientals, a part de la redacció de la pròpia modificació del pla director, que és necessària per ampliar la pista també, no? Però preveien fer totes aquestes tramitacions i el compliment i l'okay de Brussel·les dins dels primers 3 anys, més o menys, i iniciar les obres pròpiament dites d'ampliació, a 2030. I aquesta era la idea amb la que nosaltres hem anat seguint aquesta tramitació fins que finalment s'ha publicat aquest document final del DORA 3 i hem vist que, bueno, s'atorguen 5 anys tot el període del DORA 3 per fer aquesta feina a nivell de tramitació administrativa i mediambiental i no s'iniciarien obres fins després del DORA 3, és a dir, quan comenci la vigència del DORA 4, que significaria començar a 2032. Començar a 2032. És més retard afegit sobre el que ja portàvem pel fet de caure aquest projecte del DORA 2 actualment vigent.
1: Què creieu que ha passat perquè aquest calendari no quadri? Qui hauria canviat o què ha canviat les prioritats o els tempos?
9: Això nosaltres ho desconeixem. Aquesta seria una pregunta a fer a la pròpia ENA o al Ministeri.
1: D'acord. Si les obres no comencen dins d'aquest pla director, l'ampliació de la pista i la terminal satèl·lit no seran una realitat, vostè ho deia, com a mínim fins passat el 2032, dèiem fins al 2035 fins i tot, això és un retard assumible o és un risc que Barcelona i Catalunya no es pot permetre?
9: És un risc que Barcelona i Catalunya no es podem permetre. O sigui, ens estem permetent el luxe d'afegir més anys de retard a dues actuacions que són fonamentals. Què suposarà això? Doncs continuar incrementant el que són rutes i freqüències de llarg radi intercontinentals a comptagotes en comparació amb tot el potencial que tenim a davant, com a mínim, molt com a mínim, de 5,3 milions de passatgers més que podrien, haurien d'estar connectant-se directament des de Barcelona amb mercats llunyans i no ho estan podent fer, ho estan fent havent de fer connexió a altres ciutats, bàsicament europees, perquè no hi ha disponibilitat de ruta o no hi ha suficients freqüències de ruta directa des de Barcelona. Això penalitza, des del nostre punt de vista, a l'economia.
1: La Cambra demaneu, o des de la Cambra demaneu que l'administració apliqui la màxima prioritat a les tramitacions del pla director i de les compensacions ambientals per poder, insistim, començar aquestes obres quan més aviat millor. Qui ha de moure fitxa ara? On situeu vosaltres la responsabilitat?
9: Bueno, la responsabilitat bàsicament és de qui ha de fer les gestions de les compensacions, els projectes, ha de ser conjuntament, de manera unitària, ben coordinada, entre Govern de la Generalitat i AENA Ministeri. Són les dues administracions les que han anat juntes fins al moment, les que han aconseguit arribar a aquest projecte de consens, això no hem d'oblidar. O sigui, estem fent una crítica de tempos, però en el context, com a mínim, de tenir un projecte de consens que finalment està tirant endavant. Però el que falla és no atorgar suficient celeritat, suficient priorització com a actuacions sumament estratègiques que són, i no s'han tractat, això ho vull recalcar, no estan incloses com a actuacions estratègiques dins d'aquest DORA 3. Aquí està el fallo.
1: I ara sí, acabo, i no sé si això seria la cara i la creu, això m'ho dirà vostè, aquest anunci també que ha fet, malgrat tot, el govern de la Generalitat, de construir 4 terminals ferroviàries per impulsar el trànsit de mercaderies. Recordem que casa nostra té un dèficit en aquest sentit bastant important. No sé si això és també, si més no, per als comerciants, per a les empreses, per a l'economia del nostre país, una bona notícia.
9: És bona notícia en el sentit de que tenim un govern de la Generalitat que està intentant fer una aposta pel ferrocarril a Catalunya. Aquí també podem fer un matís molt necessari, no? Primer de tot, el ferrocarril i ferrocarril, transport de ferrocarril per ferrocarril de una assignatura pendent que tenim a Catalunya. No hem pogut disposar fins al moment d'una infraestructura apropiada per realment permetre que el camió pugi al tren. Actualment el camió puja al tren, el que ho fa a les terminals al sud de França. Per tant, aquest dèficit de terminals, el govern és ben conscient i per això ha fet aquesta proposta d'aquestes 4 terminals estratègiques. Dit això, alguna d'aquestes terminals, bueno, totes de fet, però alguna des de fa molt més temps que altres, són terminals llargament esperades i un cop més, igual que fem a l'aeroport, el que exigim és que se'ls atorguin la prioritat total i uns tempos amb la màxima celeritat possible. Aquí assenyalo en particular la del Penedès i també la de Vilamalla, sobretot són dues terminals amb molt retard. Número 1, la del Penedès.
1: Alícia Casar, gràcies i bon dia.
9: Gràcies a vosaltres.
10: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
1: Un quart de nou, avui comença el judici a 4 policies nacionals per la mutilació d'un ull a Roger Espanyol en el referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Recordem que l'Audiència de Barcelona va rebutjar amnistiar els agents i els va enviar a judici que arrenca aquest matí justament per un delicte de lesions. A l'Audiència de Barcelona hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què ha de passar en els propers minuts aquí davant de l'Audiència?
11: Sí, és l'únic cas, Helena, pel qual agents de la Policia Nacional s'asseguren a la banqueta dels acusats en relació amb els fets de l'1 d'octubre. I sí, després que l'Audiència de Barcelona hagi rebutjat aplicar l'amnistia als 4 agents afectats. Són un escopeter, 2 sotsinspectors i un inspector, pels quals Roger Espanyol demana fins a 13 anys de presó. Han passat ja 9 anys d'aquell matí de l'1 d'octubre del 2017, quan Roger Espanyol era una de les desenes de persones, de manifestants que es concentraven al voltant de l'Institut Ramon Llull de Barcelona, un dels molts centres educatius a Catalunya que van esdevenir col·legis electorals en aquell referèndum per la independència. Aquell matí de l'1 d'octubre, els agents de la Policia Nacional van entrar a l'Institut i van decomissar les urnes. Un cop van sortir del centre educatiu es van topar amb el bloqueig i la concentració dels manifestants, així que el tribunal haurà determinar ara quin és el grau de responsabilitat de cadascú dels 4 agents en les lesions patides per Roger Espanyol, perquè va perdre la visió de l'ull dret com a conseqüència de l'impacte d'una pilota de goma. Aquest judici arrencarà a les 10 del matí, aproximadament, un judici que continuarà demà dijous, que es reprendrà els dies 30 de setembre i 1 d'octubre. Irídia, Òmnium Cultural, també la ANC, fan d'acusació popular en un judici que també comptarà amb l'observació, diuen, d'una missió internacional conformada per 6 organitzacions, entre elles Amnistia Internacional, precisament d'aquí uns minuts. S'espera la compareixença d'un dels portaveus d'Amnistia Internacional minuts abans que arribi Roger Espanyol. Helena, en un judici, insistim, que començarà d'aquí un parell d'hores a partir de les 10 del matí.
1: Doncs us mantenim en aquest punt de notícia, Anna Ruiz, perquè ens vagis informant de tots els esdeveniments, de com evolucionen. Gràcies i fins d'aquí una estona. El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat la petició de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de l'exconseller Toni Comín, d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. A més, afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió, que Llarena manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació. És previst que el Constitucional obri les deliberacions el pròxim 22 de setembre a partir del recurs d'empara presentat per l'exconseller i ara secretari general de Junts, Jordi Turull. També us ho hem destacat en titulars. Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. Els fets han passat cap a les 8 del vespre a la planta menys 3 del soterrani, quan, segons els bombers, l'embús hauria produït una acumulació de monòxid de carboni que hauria deixat inconscients els operaris, causant la mort a un d'ells. A la zona s'hi han enviat 7 dotacions de bombers que han desallotjat el recinte i han establert un perímetre

0: Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions 30 anys després de fer-ho per últim cop. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat, l'estadi londinenc de Wembley. Serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea després de les de 1989 i el 1999. Un cop acabades les obres, el Camp Nou serà l'estadi amb més capacitat d'Europa, amb seients per a 105.000 aficionats. El president blaugrana, Joan Laporta, destaca que la designació el consolida com una instal·lació de referència mundial.
1: L'elecció de la UEFA doncs, dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial en l'avantguarda de l'experiència, l'accessibilitat, la connectivitat, tot el que fa referència als serveis que dona l'Spotify Camp Nou.
0: El professor d'Organització d'Esdeveniments Esportius a l'EUNCET Business School, Xavier Riera, ha destacat al Notícies en Xarxa que la remodelació de l'estadi ha estat clau en la decisió, ja que l'ha convertit en el millor aparador per a la UEFA. També assenyala que la final de la Champions pot ser decisiva de cara a la candidatura per acollir la final del Mundial de 2030 i posa de relleu l'alt ressò de la cita que tindrà un públic de centenars de milions d'espectadors.
2: Uns 450 milions d'espectadors, per sota només del Mundial de Futbol. Penseu que es parla molt de la Super Bowl, però al final només la consumeixen als Estats Units, pràcticament, i no arriba als 150 milions d'espectadors. I els Jocs Olímpics, evidentment, tenen molta exposició durant molts dies, però concentrat en, en una franja de 2 hores, de 3 hores, són 450 milions d'espectadors. I després tot l'storytelling que es genera al voltant de la final durant mesos abans.
0: El Barça té aquesta nit partit de Lliga al Camp Nou a 2:15 contra el Racing de Santander. Els blaugranes buscaran continuar comptant els partits per victòries i marcar un nou rècord, el de millor inici històric de temporada amb 7 triomfs consecutius. Després de la victòria del Real Madrid contra l'Elx, l'equip necessita puntuar per mantenir el liderat en solitari de primera. Mentrestant, l'Espanyol no ha pogut donar continuïtat al triomf de Pamplona i ha caigut contra el Rayo Vallecano per 2-1. Una mala primera part, en què va encaixar 2 gols, va condemnar l'equip. La reacció va arribar a la represa, però amb un gol de Roberto Fernández, que va ser insuficient per tornar de Butarque amb algun punt a la butxaca. L'equip va acabar amb 10 per l'expulsió d'Omar, que no podrà jugar divendres contra l'Elx. El tècnic Manolo González fa autocrítica.
3: La segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis, i quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. I torno a dir, jo sóc conscient de que no ha sortit bé i ja està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar.
0: Tarragona es prepara per convertir-se en la capital de l'esport inclusiu. Del 9 al 12 d'octubre, la capital tarragonina acollirà els Jocs Special Olympics. Hi prendran part 1.700 esportistes amb discapacitat intel·lectual procedents de 10 països que durant 4 dies competiran en 16 disciplines. Hi contribuiran més de 600 voluntaris. Més enllà de la competició, els Special Olympics són una aposta per la inclusió, la visibilitat i la igualtat d'oportunitats. Ho destaca el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno.
4: Perquè els Special Olympics són molt més que una competició esportiva. Ho hem de veure així, molt més que una competició esportiva. Són una eina de participació, una eina de convivència, de superació, també de competició. La competició sana és bona i sobretot és una eina d'inclusió. Són una oportunitat per posar en valor les capacitats de les persones amb discapacitat intel·lectual i reivindicar també que res no ha d'aturar a una persona amb discapacitat a l'hora de seguir els seus objectius, d'aconseguir les seves fites.
0: Avui arrenca a Vic la 38a edició del Mercat de Música.

Música Viva. 5 dies de música amb 72 actuacions, 7 de les quals podreu seguir-les a les televisions locals i a la xarxa Més. Artistes com Mama Duixa, Caral Laoz, Ginestà o Quimi Portet passaran per Vic des d'avui i fins diumenge. Lucia del Greco serà l'encarregada de l'espectacle inaugural avui a les 7 de la tarda. La Crida a Santa Tecla ha donat aquest dimarts al vespre el tret de sortida oficial a la Festa Major de Tarragona. Les celebracions s'han iniciat amb l'homenatge als perpetuadors. Els portants dels gegants moros i dels negritus del col·lectiu gitano reben així el més alt reconeixement festiu. També s'han lliurat els teclers i tecleres d'honor a persones i col·lectius que han contribuït a mantenir viva la festa. Entre els premiats s'ha reconegut Xavier Balló Tomàs, director gerent de TAC12 a la televisió pública del Camp de Tarragona, per la difusió audiovisual de la cultura popular de la ciutat. Un cop fets els homenatges, s'ha fet el toc de crida al balcó de l'Ajuntament, l'alcalde ha pronunciat el visca Santa Tecla i s'han encès els 11 morters de la Santa de Santa Tecla i la primera tronada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
3: Sabeu quina estació arriba abans de l'hivern? Sí, exacte, la tardor. I com explica aquest poema, a la tardor passen coses precioses. El sentim?
4: Hola, sóc el Cesc de l'escola Els Cossetans de Cunit de Quarta. El poema que he escollit es diu La tardor. Poema, la tardor, els arbres es muden, de roig i de groc, les fulles tremolen sota un sol de foc, el vent la fa caure, les du sota el pont, quan surtis de casa, trespitja les fort, les mosques s'amaguen, l'hivern és a prop, les flors espantades es tanquen.
3: Moltíssimes gràcies, Cesc. Com a tu, ens agrada la tardor i la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu!
4: Adeu, embaladits!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant el primer pas cap a l'ampliació de l'aeroport del Prat. El Consell de Ministres ha aprovat un pla d'inversions que preveu justament destinar 1.765 milions d'euros fins al 2031. Malgrat que en les partides no s'inclou l'allargament de la pista, sí que preveu les compensacions ambientals que se'n derivarien. I això ha tornat a encendre el debat a veus de veus a favor del creixement de la infraestructura i en contra. Des del mateix govern central, on Sumar ha deixat clar que el pla no compta amb el seu vistiplau. L'última paraula, sigui com sigui, la tindrà Brussel·les. La directora d'Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona, Alicia Casart, ha lamentat des del Notícies en xarxa el retard que veu acumulat en tota l'operació.
2: És un risc que Barcelona i Catalunya no ens podem permetre. O sigui, ens estem permetent el luxe d'afegir més anys de retard a dues actuacions que són fonamentals. Què suposarà això? Doncs continuar incrementant el que són rutes i freqüències de llarg radi intercontinentals a comptagotes en comparació amb tot el potencial que tenim a davant.
1: El govern anuncia una inversió de 127 milions per construir 4 estacions ferroviàries de mercaderies fins al 2031. Se situaran a Lleida, les Terres de l'Ebre, el Penedès i l'Empordà per intentar saldar un deute històric en aquest tipus de logística a Catalunya. Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. L'acumulació de monòxid de carboni, que se n'ha derivat, hauria deixat inconscients als operaris. Aquest matí comença el judici contra 4 agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a l'activista Roger Espanyol quan es manifestava la jornada de l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. Roger Espanyol va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Els policies s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i inhabilitació. De seguida, tornarem a les portes de l'Audiència de Barcelona, on diferents entitats en favor dels drets humans faran una compareixença prèvia a la primera sessió del judici que arrencarà a les 10 d'aquest matí. El Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions 30 anys després de fer-ho per últim cop. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat, l'estadi londinenc de Wembley. Serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea. El professor d'Organització d'Esdeveniments Esportius a l'EUNCET Business School, Xavier Riera, analitza el Notícies en xarxa què suposa aquesta elecció.
3: Uns 450 milions d'espectadors, per sota només del Mundial de Futbol. Penseu que es parla molt de la Super Bowl, però al final només la consumeixen als Estats Units, pràcticament, i no arriba als 150 milions d'espectadors. I els Jocs Olímpics, evidentment, tenen molta exposició durant molts dies, però concentrat en una franja de 2 hores, de 3 hores, són 450 milions d'espectadors, i després tot l'storytelling que es genera al voltant de la final durant mesos abans.
1: Tot a punt a Vic per l'arrencada de la 38a edició del Mercat de Música Viva. Artistes com Mamaduixa, Caral Laoz, Ginestar o Quimi Portet pujaran a l'escenari des d'aquest dimecres i fins diumenge en un certamen que comptarà amb una 70a d'actuacions. Algunes d'elles les podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més. Pel que fa al temps, Protecció Civil, ho recordem, ha activat l'alerta per inundacions per la previsió de pluges intenses aquesta tarda vespre i fins a la matinada. Ampliem la previsió amb el Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia, Helena. Doncs molt pendents de la meteo, sobretot ja aquesta tarda. De moment, aquest matí, tot just a hores d'ara, doncs no estem tenint cap mena de terrabastall. Tot el contrari, el cel ha despertat i està despertant amb pocs núvols a la majoria de comarques, però de seguida aquesta situació anirà canviant. Cap allà a les 11-12 del migdia arribaran per una banda núvols a les comarques de Ponent i de Tarragona i per una altra banda se'n formaran d'altres, i a més de molt potents, a les comarques metropolitanes. De fet, ja cap a les 12-1-2 de la tarda esperem que hi hagi patacs d'aigua bastant forts, s'ha d'advertir, molt forts ja, però bastant locals, a cavall del Vallès Occidental i Oriental, el Baix Maresme, el Barcelonès i el Baix Llobregat. Ja aquesta tarda és quan, de seguida, moltes més tempestes aniran apareixent. En el cas de l'Ebre i les comarques de Ponent, ens farà el salt directament aquesta pluja. Malauradament, allà no s'espera gairebé ni una gota. En canvi, tempestes molt fortes, però sempre molt locals, que aniran apareixent a cavall de la comarca del Bages, del Berguedà, del Ripollès, també Osona, el Lluçanès i el Mollanès. Independentment, continuaran caient alguns ruixats a l'àmbit de Barcelona. I a entrada de la tarda i aquest vespre, a gran part de Girona acabarà plovent bastant, sobretot al voltant del Montseny i Guilleries. I especialment, Helena, molta precaució, que és on esperem més aigua, aquesta propera vesprada i nit, entre el Barcelonès, el Baix Llobregat, Garraf, Alt i Baix Penedès, l'Anoia i la comarca del Vallès Occidental. És molt probable, segons les previsions que tenim sobre la taula, que hi pugui haver algun registre de més de 200 litres per metre quadrat a cavall del Garraf, Baix Llobregat, Alt i Baix Penedès. Per tant, n'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: 6 minuts per sobre de 8:45, el Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'Aena, conegut com a Pla d'Hora, que preveu destinar 1.765 milions d'euros per millorar l'aeroport del Prat a curt i mig termini. A més, el pla incorpora 191 milions per impulsar en els propers 4 anys algunes de les actuacions preparatòries per avançar en una possible ampliació de la infraestructura. En tot cas, la futura nova pista no seria una realitat fins després del 2031. Ens ho explica l'Albert Güell.
5: El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del DORA 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat. Respecte a una possible ampliació de la infraestructura, Puente ha avançat que es preveuen 191 milions, sobretot per a tirar endavant accions preparatòries.
6: Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si es que los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
5: Puente ha avançat que la futura construcció d'una nova pista no seria factible fins al pròxim d'hora, que entraria en vigor a partir del 2031. El ministre ha reconegut discrepàncies dins l'executiu entre Sumar i el PSOE, però ha reiterat el compromís del govern espanyol per seguir avançant en el projecte.
6: ¿En qué se traduce ese compromiso? En que se tramite el nuevo plan director, que está contratado por parte de AENA y que está en este momento en fase de redacción, y se someta a la Unión Europea a consideración la posibilidad de la ampliación de la pista con el ofrecimiento de compensaciones medioambientales que antes he mencionado. Si eso se produjera en el DORA 4, irá ya la parte relativa a la construcción de la ampliación de la pista.
5: Puente ha recalcat que treballen colze a colze amb el govern de la Generalitat per millorar l'aeroport del Prat.
1: Els qui no estan gaire satisfets són els de la Cambra de Comerç. Alerten que, malgrat la inversió, les obres de la pista i la terminal satèl·lit continuen sense calendari i preveuen que, com a mínim fins al 2032, no començarien les obres d'ampliació. Alicia Casar, directora d'Infraestructures de la Cambra, creu que s'està desaprofitant el potencial de l'aeroport i que l'economia catalana se'n ressentirà. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: És un risc que Barcelona i Catalunya no es podem permetre. O sigui, ens estem permetent el luxe d'afegir més anys de retard a dues actuacions que són fonamentals. Què suposarà això? Doncs continuar incrementant el que són rutes i freqüències de llarg radi intercontinentals a comptagotes en comparació amb tot el potencial que tenim a davant. Com a mínim, molt com a mínim, de 5,3 milions de passatgers més que podrien, haurien d'estar connectant-se directament des de Barcelona amb mercats llunyans i no ho estan podent fer, ho estan fent havent de fer connexió a altres ciutats. Això penalitza, des del nostre punt de vista, a l'economia.
1: L'altre punt de vista és el del govern, que celebra l'aprovació del DORA 3 i diu que demostra el compromís ferm amb l'ampliació de l'aeroport. En la compareixença posterior a la reunió de l'executiu, però, el govern ha fet un altre anunci. Vol construir 4 terminals ferroviàries per impulsar el trànsit de mercaderies. Invertirà 127 milions d'euros per al 2031. Pretén treure els camions d'autopistes i carreteres i dinamitzar l'economia catalana. Més informació amb Lamont Carvajal.
7: Actualment, només el 4% de mercaderies de Catalunya es transporten amb tren. El govern vol arribar al 10% l'any 2031. Per això construirà 4 estacions. Estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla. I es connectaran amb les 3 que ja existeixen, la dels ports de Barcelona i Tarragona i la de la Llagosta. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que transportar mercaderies en tren millorarà el medi ambient i l'economia.
8: Quan parlem d'autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions, en la seva totalitat o pràcticament, pugen en el tren. I, per tant, estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors que hi ha a tota Europa i a Catalunya també.
7: Per anar bé, aquesta xarxa interna hauria de connectar-se amb el corredor mediterrani, que les duria cap a Europa. El projecte, però, acumula més de 25 anys de retard.
9: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: En 5 minuts ens plantarem a 9:15. Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. Els fets han passat cap a les 8 del vespre a la planta menys 3 del soterrani, quan, segons els bombers, l'embús hauria produït una acumulació de monòxid de carboni que hauria deixat inconscients els operaris, causant la mort a un d'ells. A la zona s'hi han enviat 7 dotacions de bombers, que han desallotjat el recinte i han establert un perímetre de seguretat per precaució. A Lleida, la nova ordenança de civisme prohibirà circular o romandre a l'espai públic amb elements que ocultin totalment el rostre. El govern defensa que és una mesura de convivència i de defensa dels drets de les dones. Ens amplia la informació la Carla Rodrigo, de Lleida Televisió.
10: L'article 12 de la nova ordenança regula la vestimenta a l'espai públic i prohibeix qualsevol element que tapi completament el rostre. La norma preveu excepcions, com l'exercici de drets fonamentals, els llocs de culte o determinats costums socialment acceptats.
11: No és una qüestió de seguretat, és que això m'agradaria que quedés molt clar, ni de convivència. És una qüestió de defensar el dret de les dones. L'objectiu no és... Nosaltres no hem de decidir com elles han de vestir, sinó que hem de garantir que totes puguin decidir sobre la seva vida.
10: El govern assegura que l'objectiu és garantir que les dones puguin decidir lliurement sobre la seva vida i evitar situacions d'aïllament. Per això, la prohibició anirà acompanyada d'un pla socioeducatiu amb formació, acompanyament i espais de suport. La regulació afectarà només l'espai públic i no els llocs privats, familiars o de culte.
11: És un pla que està basat en drets fonamentals, en igualtat de gènere, en respecte a la diversitat cultural.
10: Si s'aprova, inicialment s'obrirà un període d'informació pública.
1: I el dia que arrenca el curs polític a la Unió Europea, amb temes candents damunt la taula, com els reptes en la immigració, una quinzena d'alcaldes de la demarcació de Barcelona comencen una estada a Brussel·les per aprofundir en la relació de la institució amb el món local. Durant 3 dies coneixeran les polítiques comunitàries que tenen un impacte directe en els ciutadans, com és l'habitatge assequible, la resiliència hídrica o la contractació pública. Ens ho explica l'Esther Minguell.
12: Durant el viatge, la delegació d'alcaldes, que són de municipis de menys de 10.000 habitants, coneixeran també les iniciatives europees per combatre la desinformació i reforçar la participació ciutadana o la normativa en matèria d'intel·ligència artificial i serveis digitals. Una oportunitat d'aterrar la política d'Europa al món local impulsada per la Diputació de Barcelona i que ha arrencat amb una presentació a la seu de la Comissió Europea a la capital catalana. Esther Marmaneu és alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos i Jordi Ramos, alcalde d'Olesa de Bonesvalls.
13: Amb la problemàtica, sobretot, de l'habitatge, anem amb la ment oberta, o vaig amb la ment oberta, de poder trobar doncs, aquests recursos, aquestes eines que ens pot donar Europa. Sabem que té uns fons econòmics que també doncs, podem accedir com a ajuntaments que ens donguin claus o diferents exemples doncs, per poder arribar a aquests ajuts i d'aquesta manera doncs, poder-ho aplicar en els nostres municipis.
14: Per nosaltres, conèixer polítiques que puguem aplicar al nostre municipi és molt important. A més, sabem que polítiques amb gestió de residus, amb moltes altres àmbits venen d'Europa i, per tant, doncs, conèixer-les de primera mà per després també explicar-les a la nostra ciutadania doncs, és molt important.
12: La iniciativa s'emmarca en el programa d'activitats del nou centre Europe Direct que coordina la Diputació de Barcelona.
1: El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat la petició de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de l'exconseller, Toni Comín, d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. A més, afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió, que Llarena manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació. És previst que el Constitucional obri les deliberacions el pròxim 22 de setembre a partir del recurs d'empara presentat per l'exconseller i ara secretari general de Junts, Jordi Turull. I avui comença el judici a quatre policies nacionals per la mutilació d'un ull a Roger Espanyol en el referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Recordem que l'Audiència de Barcelona va rebutjar amnistiar els agents i els va enviar al judici que arrenca justament aquest matí per un delicte de lesions. A l'Audiència de Barcelona, fent guàrdia, hi tenim en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què ha de passar en els propers minuts aquí, davant de l'Audiència?
15: Hola, Elena, bon dia. Sí, d'aquí uns minuts arribarà en Roger Espanyol, acompanyat del seu equip jurídic i també amb representants de les entitats que fan d'acusació popular en aquest judici. Són Irídia, també Òmnium Cultural i l'ANC. Insistim, Elena, que l'arribada de Roger Espanyol és imminent. Ha d'arribar d'aquí uns minuts i després compareixerà davant els mitjans de comunicació una hora abans que arrenqui aquest judici a l'Audiència de Barcelona. És el primer cop, és l'únic en el qual s'adrecen, s'envien agents de la Policia Nacional a la banqueta dels acusats. Els fets es remunten ja fa 9 anys, en aquell matí de l'1 d'octubre del 2017, quan Roger Espanyol formava part del grup de desenes de persones que es manifestaven i es van concentrar als voltants d'un institut de Barcelona, a Ramon Llull. Els policies, els agents de la Policia Nacional, havien entrat abans a l'institut, s'havien decomissat les urnes i un cop van abandonar el centre es van topar amb la resistència i el bloqueig d'aquestes persones. Així que el tribunal, a partir d'avui, haurà de determinar quin és el grau de responsabilitat dels quatre agents asseguts a la banqueta dels acusats en les lesions patides per Roger Espanyol, que, recordem, va perdre un ull com a conseqüència d'una pilota de goma. Per tant, Elena, aquí augmenta l'expectació. Les portes de l'Audiència de Barcelona són molts més els mitjans de comunicació que fem guàrdia. També s'han apropat activistes independentistes per donar suport a Roger Espanyol, que ha d'arribar d'aquí, d'aquí uns minuts.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Barcelona lliura avui un dels seus reconeixements més especials, el Premi Barcelonina de l'any, coincidint amb les festes de la Mercè. Un guardó que distingeix persones que han contribuït de manera decisiva a transformar la ciutat des de la seva feina, el seu compromís i la seva mirada pública i que promou el periòdico. És un guardó que promou el periòdico i que és barcelonina i barceloní, també. Però enguany, el premi, a més del barceloní, recau, i aquí la nostra convidada, en Sandra Bestraten, crec que ho dic bé, degana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Bon dia.
16: Bon dia, Elena.
1: Aprofitant aquest reconeixement, volem parlar d'una de les grans preocupacions del país, l'accés a l'habitatge. Què està fallant? Què podem fer millor? I quin model de ciutat defensa una de les arquitectes que més ha influït en el debat públic d'aquest últim any? Sandra Bestraten, bon dia, el que deia, i gràcies per acompanyar-nos, per ser amb nosaltres.
16: Bon dia. Doncs el repte de l'habitatge és un dret universal al qual, com a arquitectes, ens sentim interpel·lats i el que volem és ser part de la solució. I aquí, doncs, evidentment, són moltes variables. Necessitem agilitzar els processos, reduir la burocràcia, però també explorar noves formes de construir amb altres materials i amb altres formes també de convivència. Potser hem d'optimitzar els espais, ja s'està treballant molt, per exemple, amb espais, la bugaderia, els espais dels habitatges que potser poden ser compartits i que també són oportunitats, no?, per fer comunitat i que ens permeten, doncs, que l'habitatge l'apostem tota la superfície cap a aquells espais on vivim, apostant per les terrasses, no?, que ja vam descobrir que la pandèmia, la relació amb l'exterior era importantíssim, però tot això ho hem de fer possible i viable a nivell econòmic.
1: En parlarem d'aquí una estoneta, però abans m'agradaria que m'expliqués què significa per vostè rebre aquest premi en un any en què l'arquitectura ha hagut de posicionar-se, el que deia ara vostè, sobre l'habitatge, sobre el territori, sobre el model de ciutat. El jurat diu que vostè representa un nou rostre de l'arquitectura catalana, més social, més de proximitat, més orientada a l'habitatge. No sé si s'hi reconeix.
16: És un reconeixement col·lectiu a tots els arquitectes catalans. Jo em sento que sóc el seu altaveu i precisament sempre els arquitectes, tota l'arquitectura és social, però sí que intento doncs, donar la mirada a aquesta diversitat professional que representem al col·lectiu d'11.000 col·legiats i als quals doncs, apostem perquè la ciutat, igual d'important és l'habitatge, com deia, però també l'espai públic, les places, que són les nostres sales d'estar, però també el comerç de proximitat, també ens ajuda a generar doncs, seguretat, però també aquest concepte de la ciutat dels 15 minuts, poder anar caminant a tots aquests als llocs de la vida quotidiana, sigui al metge, bueno, als centres de dia, les llars d'infants, i que tota aquesta activitat no, sigui de forma planificada, com a arquitectes i urbanistes, això fa també que la nostra vida sigui molt més amable.
1: Vostè parla dels arquitectes com a metges dels edificis. Fem, doncs, una mica el diagnòstic, ja que parlem dels metges dels edificis. Catalunya continua molt per sota d'Europa en habitatge públic, amb costos disparats, el sector privat també reclamant seguretat jurídica. Quin és o quin seria el model realista per avançar?
16: Bé, necessitem doncs, que realment s'ha fet molta legislació i contradictori i això ens genera una incertesa jurídica greu perquè és paralitzant aquest excés de burocràcia, però crec que és important que la rehabilitació, no, amb aquest concepte de metges dels edificis, és importantíssima. Tenim edificis molt envellits. Jo sempre dic que els edificis són com les persones. Si no vas mai al metge, el dia que hi vas t'ho troben tot. No? Llavors és important el concepte de manteniment, el cuidar i sobretot per fer front al canvi climàtic. Tots venim d'una onada de calor que ens preocupa quan el missatge es veu que l'única solució és posar aire condicionat. Realment tenim molts mitjans perquè amb l'arquitectura és com si li haguéssim de posar un vestit a l'edifici per protegir-lo i fer que puguem tenir confort sense necessitar tantes màquines, no només pel seu cos, sinó pel consum energètic constant. I aquí doncs, vull destacar l'IMSOL, que és l'habitatge públic que s'està fent des de l'àrea metropolitana, s'està fent sense aire condicionat i s'està garantint el confort, però entenent l'edifici com un gran, com una gran màquina, no? Treballant molt les ventilacions, treballant molt el que nosaltres diem l'arquitectura passiva i que després doncs, ens permeti, potser algun dia de molt de fred a l'hivern i molta calor, potser necessitem alguna màquina per fer un complement, però que la major part de l'any, amb el clima que tenim, hauríem de poder-ho resoldre amb l'arquitectura. I ho tenim resolt, però cal fer aquesta aposta de millorar i rehabilitar els nostres edificis.
1: Parlem del pla del govern, ara que estem a mig mandat i que el president Illa feia balanç fa un parell de dies. El govern diu que vol arribar als 50.000 habitatges públics d'aquí al 2030. Per ara diu que ja en té 10.000 de disponibles i 28.000 més en procés. No sé si aquest calendari és realista i si el ritme és suficient.
16: Jo crec que és molt interessant obrir tots els plans que puguem, perquè necessitem el pla 50.000, però necessitem molts altres, i per això des del Col·legi d'Arquitectes volem ser també un agent actiu per activar diferents polítiques en diferents contextos i sobretot que puguem donar resposta a tota la societat. L'habitatge públic està donant resposta a un àmbit de població, però se'ns queda molta població per sota que no l'estem donant resposta, i aquí ens estem unint tot el tercer sector, també PIMEC, també coordinat pel síndic de Greuges, comencem a fer uns pilotatges també per afrontar el sensellarisme, que és importantíssim, perquè necessitem donar habitatge a moltes persones que tenim dormint al carrer i que estan treballant, i això és el més preocupant, treballar i no tenir és suficient amb el sou que reps per poder tenir un habitatge.
1: Vaig una mica al gra perquè ens queda poc temps. Vostè, hi ha una cosa molt interessant que a mi m'ha semblat quan he llegit alguna entrevista. Parla del model de construcció. A mi m'agradaria que ho expliqués de manera planera, un model de construcció que vostè defensa per fer habitatge assequible. Parla de fer una ciutat més densa i de construir en altura. Jo he de confessar que a vegades ens costa entendre això, però jo crec que tenint-la vostè ens podrà explicar què vol dir construir les ciutats de manera densa i construir en altura, perquè ho entenguem i perquè es vegi que això és assequible i és apostar per més habitatges a les ciutats.
16: Bé, de fet, en el planeta ja se sap que serem més població, i això és positiu, perquè vol dir que l'esperança de vida ha pujat, viurem més anys, és fantàstic, i necessitem gent jove perquè també ens ajudi a cuidar-nos, no?, quan siguem grans. Llavors, tenir més població significa que hem de ser capaços de donar resposta a la ciutat. Densitat, a mi m'agrada molt destacar que no és el mateix que edificis en alçada. És a dir, tu pots tenir un edifici alt, però tenir molt d'espai públic. moltes places, molt d'espai lliure, no? Llavors, aquí és on està el concepte. Pots tenir la mateixa densitat, no?, amb un edifici més baix, però que llavors tots són carrers petits i tot ocupat, o alguns edificis una mica més alts i places més grans. Llavors, hem d'apostar per una densitat mitja-alta, que és, no sé, l'Eixample, m'agrada posar l'exemple, l'Eixample és més dens que Bellvitge, no?, que és tothom té l'icona d'edifici, no?, d'edificis alts. Però jo destacaria, per exemple, a Bellvitge, si viatges com si fossis en avió i mires cap a baix, el 90% és espai lliure. És a dir, els edificis són alts, però permeten tenir molts de parcs i molts de jardins, que això també és important, perquè al final volem viure a les ciutats, però volem tenir relació amb la natura. I aquí és on està l'equilibri, que no hem d'imaginar que un edifici alt és sinònim de molta densitat, sinó que és tot aquest equilibri, que com a arquitectes i tot això està molt regulat, perquè hi hagi aquest equilibri, evidentment, de zones verdes, equipaments...
1: Sandra Bestraten, no tenim temps per més. Ens ha semblat una pinzellada ràpida per conèixer-la, per tornar-la a convidar, si convé, un altre dia, per felicitar-la per aquest guardó que ha de rebre compartit amb el barceloní de l'any també a les 8 d'aquest vespre. Em sembla que és als jardins del Palau Robert, exactament. Doncs que vagi molt bé. Moltes gràcies per haver vingut i per compartir el seu temps.
16: Moltíssimes gràcies, Helena.
1: Que vagi bé. I a vostès, ja ho saben, gràcies per l'atenció dispensada i els esperem demà a partir de les 7 del matí. Que vagi molt bé. Bon dia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Aquest matí comença el judici contra 4 agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a l'activista Roger Español quan es manifestava en la jornada de l'1 d'octubre del 2017 a Barcelona. Roger Español, recordem, va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Els policies s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i inhabilitació. I els bombers mantenen una dotzena de dotacions treballant per extingir els punts calents de l'incendi d'Alfarràs al Segrià, que es va donar per estabilitzat poc després de les 11 de la nit. Durant la nit, els efectius han pogut treballar amb normalitat i asseguren que ja no hi ha flama activa al perímetre. El foc, que va començar ahir a la tarda a prop del torrent Regueral de la Viuda, ha cremat unes 90 hectàrees, 48,6 de les quals de matoll. L'incendi també ha afectat zones d'arbrat i pastures, però no cap espai natural protegit. I també un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític després mentre feien tasques de manteniment en una arqueta de desguàs del pàrquing soterrani del Mercat Central de Tarragona. Els dos operaris han estat localitzats inconscients a la tercera planta de l'aparcament, on s'ha detectat una concentració de monòxid de carboni. Els operaris treballaven per desembussar el sistema de bombeig d'aigües fecals i els bombers apunten que els gasos generats per aquestes aigües podrien haver provocat la intoxicació. I pel que fa a la mobilitat, hi ha una avaria a l'AP7 a Vilafranca del Penedès que deixa un vehicle al voral i provoca retencions en aquest punt. A banda, circulació intensa en els punts habituals, com ara els accessos a Barcelona, la C31 a Badalona, la C32 a Sant Boi i la 2 a Cornellà. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 sud de Rodalies circulen amb 30 minuts de retard a causa d'un robatori de cable a l'estació de França, i a banda també una altra incidència en la infraestructura entre Garraf i Castelldefels afecta en aquest cas a les línies R13, R14, R15, R16 i R17. I la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, inaugura avui el curs polític europeu amb el discurs sobre l'estat de la Unió davant del Parlament Europeu. La compareixença abordarà qüestions com la defensa europea, la competitivitat, el cost de la vida, l'habitatge i la protecció dels menors a internet. Von der Leyen també anunciarà previsiblement una proposta per establir una edat mínima d'accés a les xarxes socials. A banda, també la immigració serà un altre dels eixos del discurs en un context marcat per l'arribada de migrants a Ceuta i també l'auge de l'extrema dreta. I Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses des d'aquest migdia i fins la mitjanit. L'episodi afectarà principalment el terç nord-est de Catalunya, amb xàfecs que aniran acompanyats de tempesta i puntualment de calamarsa.
1: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.

Bon dia, el Prat. És dimecres 16 de setembre del 2026. Quan passen 4 minuts gairebé per sobre de les 9 del matí, comencem una nova edició del Planeta Prat. La intel·ligència artificial i els seus perills ha estat un dels temes més comentats els darrers dies, després que diversos desenvolupadors d'aquesta tecnologia s'hagin mostrat sorpresos per la seva capacitat de saltar-se les normes preestablertes. Avui aquest serà un dels temes que abordarem a la nostra tertúlia. A més, al programa continuarem detallant-vos els actes per la Festa Major del Prat. Us explicarem les activitats que s'organitzen al barri de Sant Cosme, a l'espai del Julio Méndez com a referència, i amb la fira a la Ronda del Sud. Uava!

0: També ens visitaran des del grup Gospel Prat, que per primera vegada participen a un concert en solitari, en aquesta ocasió des del pati de l'Artesà. Comencem. El control tècnic Sergio Villar, Marc Quinto a la producció, Neus Bo a les xarxes socials i qui us parla avui, la Isa Gonzalo Isla. Benvingudes i benvinguts al Planeta Prat.
1: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.
0: Vinga, doncs anem amb el repàs de l'actualitat del dia, que també passa per l'aeroport, per el Dora. Luis Rodríguez Alonso, què tal? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia, Isa. Doncs efectivament, una ampliació que dèiem ahir, s'enterrarà 5 anys, així mateix ho va explicar ahir Òscar Puente, el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, després d'aquesta, en aquesta roda de premsa, després del Consell de Ministres, que va aprovar aquest document, aquest Dora 3, aquest document de regulació aeroportuària per al període 2027-2031, que no inclou una partida específica per allargament de la tercera pista, és a dir, la que passaria per sobre de la Ricarda, però sí que doncs recull, per exemple, la possible compra d'alguns terrenys si s'ha de fer aquesta ampliació i per compensar doncs aquesta ampliació i aquest creixement de la infraestructura. Així mateix ho assegurava el ministre, que condicionava aquesta inversió a l'aprovació per part de la Unió Europea del Pla Director, que serà com el següent document i que serà el que és realment important i que està actualment en fase de redacció. Escoltem Puente.
3: De esos 191,25 millones, la mayor parte, una parte sería para digamos los actos preparatorios del edificio satélite, pero una parte muy importante de esos 191 millones serían las compensaciones medioambientales necesarias para la ampliación de pista. Compensaciones medioambientales que, en el caso de que la Unión Europea, teniendo en cuenta que además se afecta a un espacio adscrito a la red Natura 2000, considerara que son viables, se materializarían sobre todo en la adquisición de suelos y desarrollo de espacios medioambientalmente equiparables a los de la red Natura 2000 y que, por tanto, habría que comprar, que habría que adquirir, que habría que acondicionar.
2: De moment, aquests sòls s'haurien de comprar, no estan concretats quins serien, si bé des de la Generalitat, per exemple, quan es va parlar de l'ampliació ara fa doncs, pràcticament un any i mig, doncs s'havien assenyalat alguns terrenys que hi havia al voltant d'aquesta infraestructura, però en qualsevol cas no hi ha concreció, de moment, respecte a quins serien aquests terrenys. En qualsevol cas, aquest endarreriment de 5 anys fa pensar a l'Ajuntament que justament tenien raó en aquest sentit respecte doncs, a que no hi havia un treball previ molt elaborat o molt ben fet respecte a quines compensacions caldria executar. Recordem que encara tenim pendents les de l'anterior ampliació. Així mateix també ho assenyalava ahir l'alcaldessa del Prat, Alba Jordà, que va comparèixer acompanyada dels portaveus del Prat en Comú, d'Esquerra Republicana i del Partit Popular, on doncs, bàsicament van qualificar d'irresponsable per part del govern de parlar d'ampliacions d'infraestructures com l'aeroport en una emergència climàtica, en un context d'emergència climàtica com el que tenim actualment.
4: Considerem que és irresponsable, sobretot després de l'estiu que hem hagut de patir, un estiu amb nits tòrrides, amb temperatures elevadíssimes i absolutament insostenibles, sobretot tenint en compte que hem hagut de patir incendis que han costat la vida d'algunes persones, i considerem absolutament irresponsable que es dediquin diners a un projecte que continuarà ampliant les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les que causen l'emergència climàtica que ja avui estem patint.
2: També fer referència doncs, a la crisi de Rodalies. De fet, a dia d'avui els trens encara continuen doncs, havent-hi problemes. Sí. També de l'habitatge, de la turistificació. En definitiva, arguments pels quals també doncs, l'aeroport convoca i de fet manté aquesta convocatòria de manifestació que hi ha diumenge a la capital catalana. Recordem que hi haurà doncs, també doncs, sortides des de diversos punts del territori, també des del Prat, per exemple, amb una concentració que es preveu que sigui multitudinària i que també doncs, doni un cop a la taula en aquest sentit respecte doncs, a aquest projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. Per cert, que l'alcaldessa va confirmar ahir mateix també que també estiria en aquesta concentració. De tot plegat, en parlarem avui a partir de la una, entre d'altres qüestions que també us anirem explicant al llarg del matí.
0: Gràcies, Lluís, que vagi molt bé.
2: Adéu!
1: Esports.
0: Obrim la finestra esportiva avui de la mà del Nil Piera. Què tal? Benvingut.
5: Hola, Isa. Bon dia. Què tal?
0: De què parlem avui?
5: Doncs mira, avui, malgrat ser dia entre setmana, tenim l'agenda força carregadeta de partits. Per tant, toca dia de fer prèvies i de fer post. De fet, el primer partit el tenim d'aquí poc menys de 2 hores, a les 11. La pretenca Julia Pastor està convocada amb la selecció espanyola sub-17 de futbol i disputa d'aquí una estona un amistós davant França que ha de servir per preparar el Mundial sub-17 que es celebrarà el mes vinent al Marroc aquest passat dissabte. Per cert, Pastor va entrar a la convocatòria del primer equip del Barça per primer cop en la seva carrera per enfrontar-se a l'Atlètic de Madrid. Per tant, donant passos de gegant en la seva carrera. No és tot, perquè aquest vespre, a les 8, el Club Bàsquet Prat disputa la final de la Lliga Catalana segona FEB davant la Bisbal. Els Potablava buscaran la 8a Lliga Catalana de la seva història. Recordem que ja tenen 4 al seu palmarès de primera FEB LEB Or, una Lliga Catalana de segona FEB LEB Plata i dues Lligues Catalanes de tercera FEB. Per tant, un palmarès prou complet i que avui encara es podria anar engreixant. El partit es disputa a les 8 del vespre al pavelló Juan Carlos Navarro de Sant Feliu de Llobregat. A veure si algun dels jugadors del Prat li arriba una miqueta a l'esperit de Navarro.
6: Doncs sí.
5: I mira, ens regalen aquesta segona Lliga Catalana de segona FEB de la història Potablava.
6: Tant de bo que sí.
5: I avui també parlarem amb l'entrenador de la Terlenca, Marc Garcia, per conèixer com està l'equip abans de l'estrena d'aquest dissabte a la Lliga. Un partit que jugaran a l'Estruc davant l'Espluguenc, en el que recordem és el retorn de la Terlenca a segona catalana. I com és dimecres, i no podia ser d'una altra manera, és dia de Fanzín 11, en el segon capítol de la temporada. Repassarem amb el Víctor Vega la mercantilització i la transformació que ha patit el futbol en els darrers anys. No són pocs els que enyoren el futbol de fa temps, el futbol d'abans, sense bar, sense cooling breaks i sense una sobresaturació del calendari que de vegades ja no ens dona temps ni
6: de pair un resultat, és veritat. Doncs, és un tema ben interessant per tots els aficionats també al futbol. Nil, moltes gràcies.
5: A tu.
6: Que vagi molt bé.

0: Planeta Prat, l'òrbita potablava.
1: Vinga, doncs avui tornem a estar molt pendents de les prealertes per pluges intenses. De fet, també serà un dels temes que abordarem tot seguit a la tertúlia. Anem a veure què ens explica el Lluís Miquel Pérez des de la xarxa. Bon dia.
2: Bon dia, una situació avui de canvi. De moment, aquest matí amb més tranquil·litat, però ràpidament aquest migdia començaran a aparèixer els primers núvols i tempestes, primer cap a les comarques de l'àrea metropolitana, especialment al Vallès, i també arribant fins al Mollanès o al Bages. Aquestes tempestes aquesta tarda s'escamparan per molts més indrets. Atenció a la Catalunya central i al voltant del Montseny, i ja aquest vespre i nit les tempestes severes, amb molta aigua en poca estona, les tindrem entre el Camp de Tarragona i l'àrea metropolitana. Plourà molt poc o gens a les comarques de Ponent i de l'Ebre, i avui baixa un pèl la temperatura, però encara amb xafogó. N'estarem molt pendents a la xarxa.
1: Gràcies, que vagi molt bé. Per tant, avui precaució per aquestes pluges que estan previstes. També hem parlat de mobilitat a l'inici del programa, ho hem fet amb els serveis informatius, i us hem de dir que un dia més Rodalies i sobretot la R2 Sud, que és la que passa pel Prat, torna a tenir afectacions. Us hem d'explicar que hi ha freqüència de 2 trens per hora i per sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França, i que alguns trens inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de Passeig de Gràcia. Per tant, depenent de cap a on aneu, segurament haureu de fer un canvi de comboi. Dia complicat, sembla que no és la setmana de la R2 Sud de Rodalies. Anem a veure com estan les carreteres del nostre entorn. Com sempre, des del RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres pendents de 2 accidents que hi ha hagut durant aquestes hores que portem de matí, pendents d'aquest accident. En aquest cas, el primer ha estat a la B20, a l'altura d'Esplugues de Llobregat, que en sentit nord doncs deixa els vehicles al voral. Aquesta mateixa via, a hores d'ara, pateix retencions des de Bellvitge en sentit nord fins al punt de Vall d'Hebron, durant més de 8 quilòmetres. També tenim retencions per aquest segon accident que hi ha hagut a la B10, en aquest cas a Sant Adrià de Besòs, en sentit sud, que tot i que també deixa els vehicles del voral, aquesta via hores d'ara pateix retencions des de Santa Coloma de Gramenet fins al punt de la Barceloneta en direcció a Llobregat. Precisament pendents també d'aquestes retencions habituals, sobretot intenses encara, al vessant Llobregat en direcció Barcelona. Tenim cues a la A2 des de Sant Vicenç dels Horts fins a Cornellà de Llobregat, i també a la B23 des de Molins de Rei fins a Sant Feliu, però també al tram d'entre Sant Just fins ben entrada la Diagonal de Barcelona. Pel que fa a les vies costaneres, a hores d'ara, de moment, tenim una situació més normalitzada, força fluidesa, tant a la C31 com a la C32, és cert, però que a la B10, ja al punt de Bellvitge i al Prat, doncs ja comença amb retencions intenses cap al nus de la Trinitat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Gràcies, que vagi molt bé.
0: El Prat té molt a dir i nosaltres t'ho expliquem. Obrim el quiosc del Prat Ràdio.

0: Vinga, obrim el quiosc. Marc Quinto, què tal?
1: Molt bon dia, Isa.
0: Benvingut.
1: Molt bé, ja de dimecres, amb aquestes prèvies a Festa Major que tant ens lien una mica al cap. I a nivell doncs, de la premsa escrita també hi ha diversos temes interessants. Per una banda, el tema de la guerra d'Ucraïna segueix, després de tant de temps, obrint algunes portades. Inquietud, el diari Ara, inquietud europea per l'amenaça russa a l'est. Caces de l'OTAN abaten un dron a l'espai aeri de Lituània llançat des de Bielorússia, que recordem és l'aliat més aliat que té Putin, sí, a Europa. Les incursions als països bàltics i els atacs de guerra híbrida posen en guàrdia a la Unió Europea. Una altra, la fotografia del dia és altra vegada per un jugador del Barça, Karim Adeyemi. Una altra entrevista que li fan a un dels diaris, la podeu llegir a la part esportiva de dins. I després, un altre dels temes del dia. El govern espanyol aprova una inversió de 191 milions per a l'ampliació del Prat, de l'aeroport del Prat.
0: La Vanguardia va amb un destacat principal al voltant de la crisi migratòria. Europa aposta per reforçar les fronteres arran de l'assalt de Ceuta. També doncs, la fotografia és pels tirotejos, que han crescut un 45%, i la fotografia és en aquest cas per una policia municipal, per la nova promoció de guàrdies urbans a Barcelona. Sembla que doncs, es reforça també aquest cos policial. I un altre dels destacats, que avui la Vanguardia en té moltíssims, és doncs, pel Prat. El Prat inicia els preparatius per l'ampliació amb 1.700 milions.
1: I acabem amb el periòdico. Ens obre el diari una entrevista a Marcus Haupt, CEO de SEAT i Cupra. El futur de SEAT està assegurat, no perdrem llocs de treball, tot al contrari del que semblava fa uns dies, que estava destinada a tancar SEAT, semblava. Veurem també que com ens ho amplien en aquesta entrevista. I després, tema Ceuta, és la fotografia del dia on es veuen alguns dels migrants fent-se menjar com poden amb una paella allà al carrer. El govern central instal·larà centres permanents per a migrants a Ceuta i a Melilla. La crisi divideix el Parlament Europeu, el PP la qualifica de guerra híbrida per part del Marroc i el PSOE reclama solidaritat a la resta d'estats, també. I, doncs bé, alguns dels destacats, tenim el de l'aeroport i un altre sobre doncs, l'amnistia i els líders del procés. Llarena rebutja amnistia a Puigdemont abans que es pronunciï al Tribunal Constitucional. De moment, el TJU és l'únic que hi ha dit alguna cosa.
0: Molt bé, Marc, anem a explicar-vos què hem preparat al Planeta Prat d'avui.
1: Molt bé.
2: Tot el que passa al Prat, només aquí, a Planeta Prat.

0: vull passar amb tu. Vull parar el temps que vacil·le, fer-nos l'amor i anar veient que les coses petites són les que fan els grans moments.
1: Vinga, Marc, què hem preparat avui?
2: Doncs, com dèiem, dimecres, a una setmana i dos dies d'aquesta festa major, el primer tema és fer tertúlia amb el suport del Servei de Rehabilitació Comunitària del Prat. Avui parlarem de diversos temes. Un és aquesta festa major, que queda res, setmana i poc. Veurem quina participació tenen, quins actes els agraden més, quins no. El piromusical, que va tornar l'any passat i tant agrada a tothom, és el millor que podem
1: fer. A
2: veure,
1: a tothom no, però a tu sí.
2: A mi sí.
1: Jo ja vaig dir que jo veure-ho des de casa em semblava una meravella.
2: Perquè tu ets més avorrida.
1: No haver de sortir em semblava una meravella.
2: I tu et passeges per allà. Tu va, la gent el que fa és va al piromusical, no només a veure el piromusical.
1: A deixar-se veure.
2: A deixar-se veure.

0: dos, i és i veritat no. que això no es podia
1: I
0: fer
1: final,
0: sense
1: jo he de dir que va ser, jo vaig anar-hi l'any passat això i va ser molt maco, eh? Va ser molt maco, i la part del piromusical estar amb amics, amb família, veient-ho tots plegats és maco també, perquè dius, oi, acabem la festa major junts, saps?
0: Clar, és bé, una tristor col·lectiva sí, i compartida.
1: Sí. Vinga, llavors, d'aquest tema es parlem de la, IA, no de no IA, sinó de la IA i els seus perills, ara que arran d'aquestes notícies que han sortit darrerament, tant als Estats Units com a Europa, de que potser ens mataran uns anys o...
0: Sí, imagina't, o sigui, o ens i vosaltres dominarà. Continueu jugant. Fes-me no sé què, fes-me dels 80, fes-me... Tal.
1: No, jo això no faig, però fins que ens la deixin utilitzar anirem fent.
0: Clar, clar.
1: Parlarem d'això i parlem d'aquestes alertes meteorològiques que hem tingut aquestes darreres setmanes, que potser han pecat d'enviar-les massa aviat o massa quan potser no calien... No sé si ens preocupa també això d'enviar-les massa aviat, massa tard,
0: tu
1: no enviar-les.
0: Prefereixes.
1: Jo he de dir que és el que et vaig dir, Treia, més igual. O sigui,
0: t'és igual, eh?
1: Una mica igual.
0: T'és igual, no canvia res.
1: Jo estava entrenant i a mi el que em va incordiar és que estava a mig entreno i van començar a sonar 35 mòbils a la vegada. Llavors és l'únic, imagina't. Saps? A partir d'aquí, com jo sóc una persona molt informada, jo si veig clar. que plou, que tal, però clar, hi ha gent que no està tan al tanto de les coses clar. I això li va bé. Mm-hmm. Perquè exacte. Sí o sí tu menges.
0: És un gran debat.
1: Però bé, aviam què n'opinen els tertulians. A les 10 el tinc al cap a la ràdio. Primera secció de la temporada. Parlarem de les higienistes bucodentals. Recordem que els centres d'atenció primària van assumint nous serveis de cara doncs, a la sanitat pública, i en aquest cas ens visitaran dues higienistes del cap 17 de setembre per parlar una mica doncs, de tots els serveis que s'ofereixen als caps que tenen a veure doncs, amb les dents i també doncs, ens donaran consells i tal sobre aquest tema, així que és molt interessant. A dos quarts d'11 parlarem dels cursos de català que ofereixen des del Centre per la Normalització Lingüística d'aquí del Prat, que tot just avui comencen les inscripcions. Des d'avui fins al dia 21, segons el nivell al que et vulguis apuntar, doncs cada dia una mica esglaonat hi ha aquestes inscripcions generals, és a dir, que es pot apuntar tota la ciutadania. I a més, de fet, els darrers anys cada vegada hi ha més gent que s'hi apunta, més gent que doncs, té aquestes ganes d'aprendre català, bé sigui perquè li ve de gust millorar o perquè t'obliguen segons en quin tipus de feines, etc. Llavors el Benjamí Company ens explicarà una mica molt com bé. Sempre de què tracten aquests cursos i com apuntar-vos. Després, a tres quarts d'11 parlarem, com sempre, dediquem un espai a la festa major al barri de Sant Cosme, perquè són moltes les activitats que s'hi fan, i doncs parlarem com sempre també amb l'Elisenda Boix, que és la tècnica del Pla d'Actuació de Sant Cosme, i ens desgranarà totes aquestes activitats que hi ha per festa major. A les 11, més festa major Gospel Prat, primer any que participa en un concert a la festa major del Prat, i tindrem aquí a uns quants dels membres de l'entitat perquè ens expliquin com ho porten, com s'ho estan preparant, els nervis de participar en una de les activitats més importants de l'any a la ciutat, i ens fa especial il·lusió que vinguin.
0: Molt bé.
1: A dos quarts de 12 el Fem Salut, tenim encara el Francesc Cànovas de vacances amb el 24 fotogrames, tindrem Fem Salut de la xarxa i acabem amb els sendes de Jaume Monest.
0: Perfecte. Marc, gràcies.
1: Fins ara.
0: Adéu. Adéu.

0: A més d'escoltar-nos, segueix-nos a les xarxes.
1: Moment pel Què, qui, com express, on us expliquem un concepte polític a la setmana de manera resumida i pedagògica amb el politòleg Adrián Caballero.
2: Bon dia, Isa. Bon dia a tots els que ens escolten. Salvador Illa ha aprofitat els 2 anys de presidència per fer una conferència amb un títol molt ambiciós. El futur és aquí. I l'ambició no és casual. Després de 2 anys al govern, Illa necessita que se'l vegi menys com el candidat que va arribar per tancar l'etapa del procés i més com un president amb projecte propi. I va parlar d'habitatge, d'educació, de productivitat i de canvi climàtic. Però l'anunci més concret va ser la climatització de 2.530 centres educatius públics i 51 residències abans del 2031. El pla, ja sabeu, començarà amb 100 centres prioritaris i 100 milions d'euros. Ara bé, fixeu-vos-hi, 2031 és un compromís que va molt més enllà de l'actual legislatura, que en principi acabarà el 2028. Això pot semblar una visió del país, en part ho és, però també és una manera molt intel·ligent de no quedar hipotecat electoralment. Si la promesa és per a la propera dècada, és més difícil que l'oposició pugui exigir resultats immediats a les urnes. I aquí hi ha la pregunta incòmoda. Per als docents, les famílies i els alumnes que han patit aules a temperatures insuportables, és suficient un pla que arriba al 2031? Perquè el canvi climàtic no espera la propera legislatura. El govern haurà de demostrar que aquesta promesa no és només una gran xifra per a un discurs, sinó una actuació visible als centres més afectats. La conferència també explica una cosa sobre la manera de fer política d'Illa, i és que a les drassanes hi havia patronals, sindicats, entitats socials i diversos representants institucionals. No perquè tothom estigui d'acord amb el govern, sinó perquè Illa vol exhibir una presidència que convoca i que no parla només per a la seva parròquia. És una mica com Pedro Sánchez, i el Sánchez, líder del PSOE, que viu instal·lat en el combat partidista, i hi ha el Sánchez president, que intenta parlar per al conjunt de l'Estat, i ja vol fer exactament aquest desdoblament, menys líder del PSC i més president de la Generalitat. Però després de la fotografia arriba la realitat. La patronal continuarà reclamant menys burocràcia, energia competitiva, infraestructures que funcionin, els sindicats reclamaran salaris, plantilles, serveis públics reforçats, i la ciutadania continuarà preguntant-se si Rodalies millora, si hi ha metges i mestres suficients, si l'habitatge deixa de ser inassumible i si l'administració resol o posa traves. Per tant, el repte d'Illa no és fer un bon discurs sobre la Catalunya del 2031. El repte és aconseguir que, abans de les properes eleccions, la Catalunya del 2026 i a tot estirar la del 2028 funcioni una mica millor. En fi, bon dimecres.

0: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
1: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
2: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
3: Tu ets perfecta?
4: No ho sé.
3: I tu?
4: Pues clar que sí.
3: I tu, que ets perfecta?
5: Però n'hi ha algú perfecte?
3: No ho sé.
6: Clar que no.
3: No?
6: No, no hi ha ningú perfecte.
7: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B. And then I saw her face.
8: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.

0: 34 minuts per sobre de les 9 del matí. Comencem la nostra tertúlia, que teníem moltes ganes de tenir a tothom per aquí. Comencem saludant a Òscar Gil. Què tal, Òscar? Benvingut.
1: Bien, gracias. Buenos días. Bien, gracias.
0: Com ha anat l'estiu?
1: Cojonudo.
0: Sí? Oh, aquesta és l'actitud. Amb força. Tu comences la tarda amb força, eh?
1: Claro, claro, que se note.
0: Maria Peralta, què tal?
2: Muy bien,
0: ¿cómo
2: gracias.
0: Estás? Tu has passat l'estiu fora,
2: sí.
0: Però bé, no, també?
2: Sí, bueno, ha habido un incendio en el pueblo.
0: Ai, sí, és veritat. I què tal? Us ha afectat directament o no?
2: Pues yo todo estaba aquí en el Prat y mirando las noticias todo el rato porque no, no estaba tranquila.
0: Has anat després de l'incendi?
2: Sí.
0: I què tal?
2: Todo quemado. Toda la parte de la montaña de donde está el castillo. Todo alrededor quemado.
0: Con tu anabas a passejar, ¿no?
2: Sí,
0: que ens explicaves.
2: Incluso tengo una, flor, una foto de, con unas flores de amapola y todo claro. Eso, todo aquello está quemado. Okay.
0: Fa molta pena, ¿eh?
1: El incendio casi le quema la casa.
3: Claro. Ostras, llevo la ceniza, ¿no?
2: Quemó dos casas de abajo del castillo.
1: De pueblo.
0: La veritat que els incendis han estat un dels
2: ahora,
0: temes, ¿eh?
2: Ahora, los bomberos ole, ¿eh?
1: Son los cracks.
2: Sí.
0: Aquí al Prat també vam tenir un incendi a l'entrada del Prat, que de fet quan passes per allà encara olora i fa molta pena, no?, veure aquell espai. I això que eren canyes i que al final no té doncs, aquesta...
3: La pèrdida esa, no?
0: Clar, sí. Això d'estar a la muntanya i que es cremin arbrat, pinedes...
2: Ui, i aquello és para verlo, és para verlo, és impressionante.
0: Sí que és veritat que el bosc es regenera, però trigaran uns anys.
2: Claro.
1: Sí.
0: Cristina Rodríguez, què tal?
3: Hola, molt bons dies, estupendamente.
0: Tu com has passat l'estiu?
3: Jo en casa.
0: Per aquí pel Prat, no?
3: Sí, per el Prat.
0: Has notat que hi havia menys gent o no?
3: Se notava que hi havia menys gent, sí, se notava mucho.
0: Més tranquil·litat.
3: També moltes tiendes cerrades, no podies fer segons què cosa, tenies que esperar a setembre.
0: Això és veritat,
3: tanca molt comerç. Se nota mucho, en agosto se nota mucho, cierran muchos comercios. Però bueno, però bien.
0: Rubén Frías, què tal?
4: Muy
0: ¿Cómo
4: bien.
0: Estás? ¿Has pasado el estío al Prat, tú, o no?
4: Yo sí.
0: Sí, has estado por aquí. Y Carmen Porcel, Carmen, tú has viajado, ¿no? ¿Fora?
5: ¿On sí, has he estado en Granada.
0: Muy bien. ¿Molta calor?
5: Sí.
0: Sí. Hem passat calor, ¿eh? Estiguem,
3: pero por la noche estiguem. Menos, ¿no?
5: Sí.
3: Carmen,
5: sí.
3: Por la noche menos calor, ¿no? Que aquí.
5: No, por la noche te refrescaba.
3: ¿Ves?
5: Apagábamos el ventilador.
0: Sí, perquè és que si no, tot el dia amb el ventilador, enganxat, déu-n'hi-do. S'ha passat molta calor, aquí al Prat també, de fet, avui fa calor, sembla que canviarà el temps.
4: Demà ja no farà tanta calor.
0: Demà no farà tanta calor. Avui hi ha prealerta de pluges,
4: sí.
0: I de fet volíem parlar de les alertes als mòbils de la setmana passada, de què penseu i de com s'ha d'ajustar aquest sistema per poder avisar d'una banda a que la gent es pugui organitzar i d'una altra per no alarmar de més. No sé com ho vau viure, si això us estressa molt el tema de l'alerta. Què penseu d'una alerta preventiva? Perquè ens parlava el dia següent.
3: A les 6 de la tarda.
0: Immediata, clar. Tu, Cris, et vas espantar o com ho vas viure?
3: Hombre, a mi me llegó a las 6 de la tarde del día anterior y pensé en un diluvio. Mi hija, por ejemplo, tenía una entrevista de trabajo y no pudo ir. Porque había miedo de que se inundara el metro y tal, y tenía sí. que ir muy lejos, perdió la entrevista de trabajo.
0: Claro, no le han tornado a fin.
3: Al día siguiente la llamaron, que como había sido una causa justificada, que en unos días la llamarían por teléfono y le harían la entrevista por teléfono.
0: Claro.
3: Pero ya te desborona.
0: Sí.
3: Luego los médicos, nada más de urgencia, todas las citas programadas, todas estaban canceladas. Mi hija, que es mayor y trabajo de profesora y psicóloga en un instituto, también no dieron clases.
0: No.
3: No pudo ir a trabajar, tuvo que trabajar desde casa. Y lo vi una exageración, porque yo a las 7 de la mañana me despertó un trueno muy gordo, llovió un poco fuerte y paró y no llovió más. Digo, ¿cómo pueden dar una alerta con tantas horas de antelación? Que se hubiesen esperado un poco a la mañana a ver cómo estaba la cosa, porque las cosas cambian en unas horas.
0: Claro.
3: Yo creo que se adelantaron.
0: Sí, és veritat que no s'havia fet mai aquesta alerta preventiva. Sí que s'havien fet les alertes de vindrà una pluja en mitja hora, en una hora, no? Però
3: clar.
0: Això de preveure demà, hi haurà aquesta pluja, cancel·lem escoles, clar, gent que tenia entrevistes de feina, coses variades, doncs, cites mèdiques, nosaltres aquí teníem programa i clar, vam intentar cancel·lar-ho tot, la gent ens deia que perquè no havien de venir si no plovia.
3: Sí.
0: Nosaltres teníem aquesta part de la responsabilitat, els vam anar a buscar, els tertulians de la gent gran que venen, sabeu, una setmana vosaltres, una setmana ells, els vam anar a buscar en cotxe, però és que no plovia. Clar, tothom li volíem cancel·lar, la gent va venir perquè deien, és que clar, Es que hi hagi l'alerta, nosaltres estem veient que no plou.
3: Jo crec que se precipitaron.
0: Va ser complicat, sí. Perquè, clar, no es va complir després.
4: ¿Sabes lo que dijeron? Que habían alarmado tanto que no fue tanto por lo que habían alarmado.
0: Clar. No es va complir la predicció, no? És veritat que aquestes prediccions no són mai exactes, però...
1: Però esto porque no lo hacen...
0: No es va complir per res.
3: Jo crec que esto todo viene a raíz de la dana.
4: Claro.
1: ¿Por qué no dice Baix Llobregat? Tal zona, que hagan las alarmas localizadas por comarca, no por ahí, venga, toda Cataluña, poner que va a llover a saco.
0: En principi, Òscar, sí que va ser localitzada al tema de les escoles. Per exemple, a Baix Llobregat estaven tancades, però a Barcelona diria que no. El que passa és que, clar, no es va complir la predicció, claro. Perquè es preveia que tota la pluja cauria aquí i es va dividir, va anar una part al mar, que sí que sí. Es van cancel·lar molts vols, claro. Perquè surten pel mar, claro. Però aquí al Prat, doncs el que diu la Cris, va ploure al principi del matí,
3: a les 7 de la mañana,
0: fort, i després es va cancel·lar l'alerta i va ploure després de l'alerta.
3: Exactamente.
4: Sí, exactamente.
0: Vosaltres vau deixar de fer alguna cosa o no aquell dia? Teníeu alguna cosa previst? No.
1: No, yo no he cambiado nada. Yo vi que no llovía y digo, esto... Luego he visto aplicaciones y yo tengo... Todas las 5 mejores aplicaciones las tengo instaladas en el móvil y ninguna decía que iba a llover.
0: Del temps, ¿eh?
1: Del tiempo, sí. Mm. Y había una que predice que a 4 horas vista y ponía que no llovería. Claro. Así que yo salí igualmente.
0: Tú vas a hacer caso de la teva previsión.
1: Exacto.
0: pues María, ¿vas a cambiar algo, no?
2: Pues yo creo que más vale quedarse, pasarse, que quedarse corto.
0: Tú prefereixes que t'avisin.
2: Sí. Así depende de nosotros si hacer caso o no.
0: Val. Clar, aquí és veritat que hi ha un problema, que és que si ens envien moltes alertes, deixarem de donar valor a l'alerta.
3: El cuento del lobo.
2: També.
0: S'ha de mirar, no? És un tema molt difícil, però s'ha de mirar entre avisar i que no passi allò de la dana, que hi havia una alerta i no es va avisar, o avisar totes les vegades que plogui i la gent al final, clar, continuarà fent la seva vida. Perquè...
3: Aquí nunca llueve.
2: Que no creo que sea fácil.
0: No es un tema fácil, pero tú preferirías siempre que te avisin. Sí. Y a partir de aquí que cadascú faci el que consideri.
1: Y quizás las tormentas van a su puta bola y no realmente no se puede hacer una predicción exacta de que pasaran por aquí o por allí.
0: Claro. Es veritat que el canvi climàtic afecta. Aquestes pluges tan torrencials, tan concentrades, no eren habituals, tan habituals aquí. Sí que ha plogut molt al Prat, històricament s'ha inundat, és així. Sí. Però és veritat que potser no estem tan acostumats, no, a aquestes pluges tan i tan fortes que ara sí que són la nostra realitat, no?
4: Dicen que viene el de esto del Niño.
0: Sí, que estem en el fenomen del Niño i això provocarà encara més pluges i més efectes torrencials. Tu, Carmen, prefereixes que t'avisin? Vas canviar alguna cosa o no?
5: No, yo quiero que m'avisen.
0: Tu sempre vols que t'avisin, tot i que es passin de frenada, no?
5: No.
0: Prefereixes saber-ho?
5: Sí.
0: Clar, avui hi ha prealerta. No ens ha arribat un avís al mòbil, però sí que es preveu que plogui. A tu t'ha arribat? No, t'ha arribat una notificació potser de pluja.
4: Sí, en Meteorred.
0: Clar, de la teva aplicació, perquè aquí una cosa són les alertes que ens envien les aplicacions, que sí que et posa avís groc, avís taronja, avís vermell.
4: Ah, pues me ponía avís naranja.
0: Sí, es preveu que aquesta tarda plogui i també que canviï una mica el temps, que no sé si esteu farts de calor.
3: Bueno, si afloja un poquito no va mal, ¿eh? Porque yo ya estoy del calor.
0: Tu que eras de calor, que en parlàvem a l'hivern, que tu volies.
3: Yo siempre he querido verano y juré que no me iba a quejar del calor. Si es que no...
0: Ho vas dir aquí, ¿eh, Cris?
3: Sí.
0: Ho vas dir aquí davant de tothom.
3: A mí me gusta el verano y me gusta más que me gusta mucho. A mí el invierno me pone triste, los días grises, los días lluviosos, me afecta mucho el estado de ánimo. Pero tengo que reconocer que este año lo he pasado muy mal y lo estoy pasando muy mal con las calores.
0: Que vam començar el juliol, no? Juny-juliol, sí. I el setembre encara.
4: Maig.
0: Tu al maig ja passàvem calor i al setembre encara estem passant una calor increïble.
3: És que ha sigut una ola, otra ola, otra ola. És que no se iba la ola, era la misma.
0: Eren cadena, no?
3: Iban empalmando?
0: Sí, sí, sí.
1: Los expertos investigadores dicen que esto solo va a ir a peor, no va a bajar.
0: Sí,
3: y dicen que el año que viene que nos preparemos.
1: Cada vez peor.
0: Doncs tenim ganes d'un respir, eh? És veritat que ja ve la tardor una mica i començar a no patir tant, no? A poder dormir a la nit.
3: Sí.
0: Que és veritat que ara s'està dormint una mica millor,
3: sí,
0: però encara...
3: Nota, però a madrugada se nota que baja la temperatura.
0: Sí, a les 5 del matí o així és quan es nota més fresca.
4: Sí, baja 24, 23, sí, creo yo.
0: Que es respira una mica. sí, sí. Unido, tres mesos de calor.
4: Que no ha bajado de los 30.
0: No, no, ha estat insuportable.
1: Noches tropicales.
0: Ha estat insuportable fins i tot per la gent que li encanta la calor.
3: Sí, sí, sí, encanta el verano.
0: Però ja n'has tingut prou, no? Ara ja la tardor, que vingui una mica més.
3: Sí, sí, sí, que refresque, por Dios.
0: Doncs anem a un altre tema, perquè és veritat que es parla molt, hem parlat de les aplicacions que ens faciliten molt la vida, aquestes aplicacions per veure el temps, i també hem de parlar de la intel·ligència artificial. Ara el mòbil també porta incorporat la intel·ligència artificial, el WhatsApp, el Gemini, el tenim al mòbil.
4: Jo tinc el Meta en el mòbil.
0: Clar, exacte, el Meta ja està a tot arreu, ja no cal descarregar-te una aplicació perquè no, directament te la posen, i moltes vegades abans d'ahir li va sortir a una persona, doncs, que es va activar la IA d'un telèfon mòbil aquí en directe. Hem vist advertències dels desenvolupadors de la IA, de les grans empreses que porten, doncs, aquest relleu, no?, i que aquesta investigació, estan advertint dels seus perills. Per primera vegada estan advertint de que la IA aprèn massa ràpid i nosaltres com a humans no l'estem limitant suficient. No sé si us fa por, si penseu que la intel·ligència artificial pot acabar amb la humanitat, perquè deien que en els propers 10 anys la IA podia acabar amb la humanitat, que hi havia un 10% de probabilitats.
4: Quiero decir una cosa, a mí desde que está la IA, Instagram no me va bien.
0: Però potser no té res a veure, eh?
4: No?
0: No ho sé, jo crec que no.
1: Això no té res a veure.
0: No. Vosaltres feu servir la IA, feu servir Meta...
1: Sí, la búsqueda de Google, entonces haces una búsqueda y luego puedes ver más, y tú ya estás dentro de Gemini.
0: Clar. Abans tu buscaves algo a Google i et sortien uns enllaços,
1: los enlaces de webs, y aquí entonces ahora utilizando el rizo te hace resumen.
0: Exacte, ara et resumeix mitjançant la IA, tot i que no vulguis fer servir la IA, amb Google ja fa servir la IA.
1: Primero te hace la búsqueda y luego el resultado pone abajo bien grande, pone ver más, y ya te mete en el que le das el micrófono y te hace circulitos azules,
0: sí,
1: que está cargando, está entendiendo lo que te está captando las ondas que hablas, y luego te empieza, arriba va saliendo pum pum pum diferentes iconos de las webs que donde ha sacado la fuente, y te sale una parrafada que es útil.
0: Claro.
1: Yo lo uso.
0: Té una part la intel·ligència artificial, jo que és molt útil, però té una altra part
3: que és peligrosa,
0: de veure com la controlem.
1: Hay un problema ahí, porque nadie quiere pararla, ningún país quiere parar de hacer la IA potente. Pues entonces se podía quedar atrás, y todo a nivel militar también esto funciona, les va a ir genial la IA, pero puede, ya sé, eso es lo que advierten los expertos, que la IA puede llegar a ser tan potente que se autoclone, se automejore sola y luego vea a los humanos como que no les permite hacer, no porque que tengan algo en cuenta de la humanidad, simplemente porque no les permite hacer el cometido que les han hecho, que les han dicho que haga.
0: Pasan per damunt la seva directriu, tu els dones una ordre, sí, i fan el que sigui necessari per aconseguir fer aquesta feina.
1: Si ja seran casos de...
5: Jo no sé lo que és.
0: La intel·ligència artificial?
5: No.
0: Tu pues amb el mòbil ara t'ensenyem.
3: La majoria de los anuncios estan hechos ya con IA.
0: Exacte. Sí. La intel·ligència artificial ara fa que puguis fer un vídeo amb la teva cara, per exemple, anunciant una ampolla d'aigua. Llavors et podem clonar.
5: A ti t'he visto en el TikTok.
0: Ah, però això sóc jo, eh? No és intel·ligència artificial, fins que em clonin, eh? Mira. Fent vídeos d'anunci de temporada, no?
1: Sí, la productora és única, Isa.
0: Sí, no et creguis, que la IA ja et clona tot arreu.
4: Mira lo que tengo yo, ya verás.
0: La intel·ligència artificial ara està tot arreu, Carmen, i el mòbil segur que tu ja has fet servir intel·ligència artificial sense saber-ho. O has vist anuncis, com diu la Cris, que a vegades anuncis de...
3: Una de gafes?
0: Sí. D'ulleres, de roba... de tot, jo he vist anuncis ja de tot i no es nota quasi, es nota només amb els cabells. Clar, el Rubén ens està ensenyant fotografies que fas amb la IA, no? I tu ara poses una fotografia teva i li dius, posa'm dels anys 80, posa'm dels ninos. Clar, tu estàs com de l'Arale, no?
4: Sí,
0: sí, sí. Clar, ara la IA té aquestes coses que juguem amb ella.
3: Hace mucha gracia, pero no
0: útil.
3: Miran el peligro que tiene.
0: Clar, tu la fas servir, Cris, o no?
3: Yo para preguntar cosas pregunto por voz, y sí, lo uso cada día.
0: Sí, ¿eh?
3: Sí, pero veo que son, cada uno puede hacer lo que quiera, ¿vale? Pero veo que con los niños pequeños, con los bebés, están haciendo cosas que yo creo que algún día se van a arrepentir, exponiendo de esa manera a los niños, Yo tengo una amiga que ha sido abuela hace unos meses. Sí. Bueno, de bombero el niño con 2 meses, porque su padre es bombero.
0: Claro.
3: Vale, vestido de sí. Burlanguía, de no sé qué, de no sé cuánto. Esa cara ya se ha quedado ahí en internet. La puede utilizar para cualquier cosa. Y a mí eso es lo que no veo bien.
0: És això el que no pensem, no? Que posem una foto nostra i estem alimentant el motor de la IA, perquè al final ja s'alimenta de les xarxes socials nostres, on compartim les nostres fotografies, que has de deixar explícitament dit que no vols que les nostres fotografies de l'Instagram passin al motor de la IA, perquè la IA ara genera cares que no existeixen i quasi pensem que són persones. Sí. Ara hi ha Instagrams que són directament de perfils falsos que fan una persona falsa i et ven, pues, el que sigui, ulleres, i fan vídeos i semblen persones reals i a vegades si fixes una mica en els cabells aquí es nota
2: sí,
0: que
2: algo
0: és,
2: se nota.
0: És molt difícil.
3: El otro día me mandó una foto una amiga con su pareja, digo, ah, qué guapo, si estabas en una boda o algo, una ropa muy elegante.
0: Sí.
3: Dice, sí, un pedazo de tatuaje en el brazo y no le pegaba para nada de su manera de ser y su edad y todo, no, y me chocó mucho, no caí en ese momento, parecía real. La cara parecía real.
0: Y era mentida.
3: Y le dije, ¿y ese tatu? Dice, sí, ya. Digo, ah, vale, ya decía yo que no te pegaba.
0: ¿Tú por qué la fas servir cada día? Yo la fas servir cada día.
3: Cualquier
0: tot i que
3: duda que me viene a la cabeza.
0: Vale.
3: Cualquier duda o cualquier tontería que me viene a la cabeza, lo pregunto.
1: Igual que yo.
4: Yo lo pregunto por donde siempre, por el Google.
3: Yo no.
0: Clar, però Google ara fa servir la IA. Et fa resums, com diu l'Òscar. Després el WhatsApp també té el Meta dins incorporat, que aquí no sé si el feu servir.
3: Jo no.
1: No
3: l'he llegat a usar jo, lo tengo.
0: Tu per fer fotos i jugar així no l'has fet servir?
3: No lo sé hacer todavía.
0: Val.
3: Ahí aprenderé. Yo tengo una clase, mis hijas.
0: Tu has fet fotos ja.
4: Yo tengo que aprender mucho.
0: Clar. I la Carmen directament tampoc no la treballa, eh? La IA?
4: No sé, pues no. Que
5: no sé ni lo que es.
3: Gràcies que contesta el WhatsApp poquito, con una carita.
2: Si tengo
0: una mica
2: duda,
0: sí que saps el que és, no?
2: Si tengo alguna duda, pues la pregunto.
0: Et genera por on pugui arribar la IA?
2: Sí. Sí, porque todo es al paro, eh?
0: Aquí hi ha un altre tema, no? De com canvia la nostra manera de viure sí. i de com algunes feines ja no seran necessàries.
3: Es que va, Dios tiene muchos puestos de trabajo.
2: Hay una exposición en el Palau Robert sobre la tecnología de invisible. Los últimos 20
0: part,
2: años.
0: ¿No?
2: Los últimos 20 años. Gratis. Es gratis. O
0: mira.
2: Sea que, y está muy bien.
0: ¿Veus? L'apuntem perquè sempre són temes interessants i al final és un tema d'actualitat. No? Vulguem
2: sí.
0: o no, estem en l'era de la intel·ligència artificial.
3: És el que toca.
0: I segurament els governs són els que han de limitar, no? Aquesta intel·ligència artificial, però com sempre arribem una mica tard
3: sí.
0: Amb la legislació molt més tard del que arriba la IA.
3: Se ha ido un poco de las manos, yo
0: claro,
3: creo.
0: Tu tens aquesta sensació,
3: yo
0: no?
3: Sí.
1: Es que los gobiernos de los países no quieren quedarse atrás, que nadie sí. quiere parar porque luego dicen, mira, pringado, nosotros estamos ya más potente que tú porque tú has parado de mejorarla.
0: Això és el que estem veient entre Estats Units i la Xina.
1: Sí, sí.
0: No? Que és al final una cursa com la cursa per l'espai, la cursa per les bombes nuclears, ara la cursa és per la IA, no? I per tenir aquest control.
1: Sí.
0: Veurem, però segurament continuarem parlant molt d'aquests límits de la intel·ligència artificial, de quines coses li donem nosaltres gratis, perquè ara hi ha gent doncs, que li dona els seus informes mèdics, que...
3: Sí.
0: Clar,
3: la gente que se le va un poquito la flepa, ¿eh?
1: Sí. Tengo una amiga que
0: le pide, que ho fa servir com a psicòleg.
3: Un chico se llegó a suicidar.
0: Sí, sí.
3: Hablando con la IA, le hablaba como si fuera su psicólogo.
0: Clar, i no és un psicòleg.
3: I llegó a suicidar-se el xaval.
0: Això ho hem de tenir clar, perquè hi ha molta gent jove que el que parla és amb la IA com si fos un amic,
3: un... Yo he visto gente hablando así. He visto gente jovencita. Vi una chica jovencita un día y iba hablando como si hablara con alguien. Y me di cuenta que era con la IA, estaba a mi lado. Uh-huh. Y de una manera, pues hoy me he levantado no sé cuánto, pues me encuentro no sé qué, tú caerías. Vale, sí, pero he hecho esto y me pasa esto. ¿Cómo lo harías tú? ¿Cómo no sé qué? Y yo, qué miedo, que te
0: podemos
3: está hablando una máquina.
0: Cosas, pero
4: yo
0: que
4: nada más que uso. Yo que nada más uso YouTube.
0: De moment no, pero el YouTube, fíjate, porque ya las músicas, la gran mayoría son fetes a mía.
4: Sí.
0: Els vídeos, la gran majoria són fetes a mia.
1: Spotify ha petat 3 milions de cançons que eren de poria.
0: Clar, és que és fort, eh? Llavors, clar, que són cançons fetes gràcies als artistes que
1: I
0: hi ha hagut abans. Els llibres que també s'està carregant la IA
1: luego,
0: perquè els fotocopien i els destrossen.
1: I després usen bots per que simulen que están escuchando esas canciones y sé que ha producido esa energía, gana un montón de pasta.
0: I llavors amb les reproduccions pugen a l'algoritme i fan que siguin les més sentides.
1: Exacto, les més sentides i ganen pastizal sin hacer nada.
0: Doncs és un gran tema que segur que marcarà aquesta tardor els propers mesos i que en parlarem més, de la IA. I hem de tenir una mica de consciència de quines dades li donem nostres, quines fotografies li donem per entrenar aquesta IA de manera gratis, que és el que estem fent ara.
1: Sí.
0: Acabem parlant de Festa Major. La setmana vinent serà Festa Major. No sé si heu vist, us ha arribat a casa el programa o no.
1: El doble de grueso que altres. Que
0: sí, és molt gruixut, anireu a alguna cosa? Us agrada Festa Major? Marcheu del Prat? Què feu?
1: Hotel Cochambre toca directo, solo, no? Sí, solo toca directo, no tiene álbumes en estudio.
0: No, perquè són un grup de versions.
1: Llavors
0: tocaran en directe.
1: Com el xaval de la Peca, no? Quan estava?
0: Fa molts anys, del xaval de la Peca.
1: Jo fui a concert.
3: Ja tenemos una edad.
1: Estuvieron en la capsa, jo fui a verlos. Me firmó un autógrafo. Clar. El mar.
0: Ara vindrà la Cabra Mecànica.
1: Sí, és el mateix.
0: Que també és una mica d'aquesta època.
1: Mestizaje.
0: I després...
4: ¿Me puedo llevar uno?
0: Sí, ara t'emportes... Bueno, no sé si n'hi ha, perquè aquí es van esgotar i nosaltres el fem servir per treballar. Aquí el tenim tot guixat de la gent que va passant per aquí.
1: Sí.
0: Alguna cosa veureu, no?, de Festa Major?
3: Alguna cosilla.
1: Sí, sí. No sé, yo veía los petardos que estaban en el colegio al lado de mi casa.
0: Sí, ara no, ara tornen a fer-se aquí. Sí. A Renfe, sí.
5: Yo lo veo desde la habitación.
0: T'arriben aquests o no? Sí, sí, sí.
4: A mi també m'arriba.
0: Després la fira, que passa a repetir emplaçament on està el mercadet de Sant Cosme, a la Ronda del Sud.
1: Però la banda tributo a Valla lo hicieron, ¿no?, hace unos años.
0: Sí, però sí. Va ser Covid i tornen. Perquè hi havia un aforament molt limitat, no et podies moure,
1: claro.
0: Llavors tornen.
1: Vale. Lo principal se hace en Julio Méndez, ¿verdad?
0: Julio Méndez, la Renfa per la gent jove,
1: sí,
0: i Fondo d'Ampeixo.
1: Creo que yo ya no entro en la Sagama.
3: Yo creo que el ayuntamiento no se gasta mucho en fiestas,
0: És difícil perquè hi ha caches molt elevats, és veritat. Porque que costen molts diners ara els grups.
3: En Santa Coloma, per exemple, hace dos setmanes cantó Bustamante i cantó Chanel.
0: A tu t'agradaria Bustamante, per exemple?
3: Per exemple, Chanel també està guai, que estuvo en Eurovisió.
4: Me gusta Chanel.
3: Y cuando dije a mi marido, no, pues aquí canta la Cabra Mecànica, penso, no hay gente más joven.
0: Hi ha gent més jove, però passen ja a molt joves.
3: Sí.
0: Hi ha gent, Mamaduixa, que és molt jove, Cristina, després hi ha nois del Llobregat Suena.
4: Mamaduixa, que l'escucho jo.
0: Mamaduixa, ara sonen bastant i són bastant coneguts, però sí. És molt per gent molt més jove. Qui posa música?
1: Sí. Jo. Maria.
0: Vinga, doncs
2: Cranberry.
1: Maria. Cranberry. Animal Instinct.
0: Molt bé. Doncs acabem amb música. Gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a ti.
0: Que vagi molt bé.
3: Buenos días.
1: Gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Un treballador mort i un altre ferit crític mentre intentaven reparar aquest dimarts el sistema de desguàs del Mercat Central de Tarragona. Per saber la darrera hora de tot plegat, connectem ara amb la nostra companya, la Teresa Ortega. Teresa, quina és la darrera hora? Bon dia.
2: Bon dia des de les portes del Mercat Central. Fa més d'una hora, a les 8:30, puntual el mercat obert al públic amb relativa normalitat, tot i que des de les 6 del matí treballadors i també distribuïdors han accedit a les instal·lacions de la plaça Corsini per preparar la jornada. Els paradistes que hi ha a les 8 del vespre treballaven, expliquen que van ser evacuats amb urgència i que fins a la mitjanit no van poder entrar de nou a l'edifici per recollir les seves pertinences i fins i tot per abaixar les parts de les paradetes. De fet, fins a la mitjanit no es va reobrir el precinte de seguretat a tot el perímetre del mercat, fins que els bombers no van descartar cap resta dels gasos tòxics inhalats pels dos operaris que van caure a la fossa sèptica. Un va morir, com dèieu, després d'inhalar monòxid de carboni, l'altre va quedar en estat crític. La investigació dels Mossos fa que s'hagi tancat l'accés al pàrquing. Va ser a la planta menys 3 on va succeir la tragèdia. L'Ajuntament de Tarragona, d'altra banda, ha suspès el repartiment del pastís del braç de Santa Tecla, que s'havia de fer aquesta tarda precisament a la plaça Corsini, davant del Mercat Central, i precisament organitzat per Mercats de Tarragona. La consternació a les instal·lacions del mercat és palpable aquest dimecres, segon dia de la festa major a la ciutat de Tarragona.
1: Gràcies, Teresa. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I els bombers mantenen una dotzena de dotacions treballant per extingir els punts calents de l'incendi d'Alfarràs al Segrià, que es va donar per estabilitzat poc després de les 11 de la nit. Durant aquesta nit els efectius han pogut treballar amb normalitat i asseguren que ja no hi ha flama activa al perímetre. El foc, que va començar ahir a la tarda a prop del torrent Regueral de la Viuda, ha cremat un total de 90 hectàrees. I a aquesta hora comença el judici contra 4 agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a l'activista Roger Español quan es manifestava en la jornada de l'1 d'octubre del 2017 a Barcelona. Roger Español, recordem, va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Els policies s'enfronten ara a peticions de fins a 13 anys de presó i inhabilitació. I Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses des d'aquest migdia i fins a la mitjanit. L'episodi afectarà principalment el terç nord-est de Catalunya, amb xàfecs que aniran acompanyats de tempesta i calamarsa.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
4: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
5: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
6: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
7: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
8: Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
9: Planeta Prat, l'òrbita pot hablar.

0: 4 minuts per sobre de les 10 del matí, després de la nostra tertúlia, tornem a reprendre algunes seccions habituals i és el cas del Tinc el Cap a la Ràdio, on sabeu que des dels centres d'atenció primària també ens visiten per anar coneixent diferents serveis i per donar aquesta part de divulgació també a la població en general. Avui és el torn de parlar d'una figura bastant nova, fa uns 4 anys que es va implementar als centres d'atenció primària, com són els higienistes bucodentals, una mica per població més general del que era fins al moment. És per això que volem conèixer el servei i conèixer doncs, a qui està adreçat i també doncs, recordar una mica temes de prevenció i de millora de la nostra higiene bucodental. És per això que hem convidat a dues higienistes del CAP 17 de setembre, que són la Laura Cana. Què tal? Benvinguda.
1: Hola, moltes gràcies.
0: Com estàs?
1: Bé, aquí a explicar una miqueta, bueno, què és el que fem i com podem arribar a aquest servei.
0: Molt bé.
1: Que jo crec que és una miqueta desconegut
0: encara.
1: És
0: el gran desconegut, eh? Sí. Un dels grans desconeguts. I també tenim la Clara Pérez. Què tal? Benvinguda.
2: Molt bé, moltes gràcies. Bon dia. També dir-vos que del Cap Pujol i Capçada i del Ramon Avià, també.
0: Perfecte. Per tant, és un servei que està als tres centres d'atenció primària
2: Correcte.
0: Del Prat.
2: Exacte.
0: Comencem per explicar el perquè d'aquest servei. Què és el que feu i quins objectius té?
2: Molt bé. El que volem és millorar la salut bucodental de tota la població. La boca és la porta d'entrada de tot l'organisme. Si tenim bactèries a la boca, aquestes bactèries poden entrar al torrent sanguini i arribar no, a la nostra... a tota la part del cos i tenir una bona salut bucodental és tenir una bona salut general.
0: No som molt conscients, no, d'aquesta porta d'entrada.
2: És com que la boca està separada de tota la part del nostre cos. Vull dir, no som conscients de que la boca és part del nostre cos i l'hem de cuidar. L'hem de cuidar per prevenir moltes malalties.
0: Uh-huh. Com busqueu assolir aquest objectiu tan ambiciós de posar en valor la boca en la salut general?
2: Com busquem assolir?
0: Com ho feu? Com busqueu assolir aquests objectius?
2: Doncs jo crec que la part més important és educar a la població. L'hem d'educar perquè aprengui com s'han de raspallar les dents. Prevenir, per poder prevenir malalties. I sobretot també la detecció precoç. Hi ha malalties a la boca, hi ha càries també que amb petites taques blanques ja són càries i les podem detectar i les podem aturar perquè això no avanci i no som conscients d'això.
1: Sempre i quan anem a l'odontòleg, o sigui, és superimportant, com dèiem la meva companya, el tema de la prevenció, no? Llavors, la prevenció com es fa? Anar un cop a l'any al dentista.
0: Això seria el mínim.
1: Sí, a l'odontòleg, o sigui, hem d'anar com un cop a l'any. Llavors, a partir d'aquí, pues, és quan podem començar a fer aquesta prevenció. Si veiem qualsevol coseta, pues, ja podem començar a tractar i fer aquesta prevenció. Si no la veiem, moltes vegades quan arriben, ja aquesta prevenció pues, no serveix de molt, ¿vale? O sigui, ja s'ha de tractar. No es pot prevenir. Es pot prevenir més coses fent una altra sèrie de coses, no? O sigui, com és posar flúor i tal, però la primària, com si diguéssim, aquesta ja ens l'hem saltat perquè no hem arribat com a temps, no?
0: Per què penseu que ens costa tant fer-nos aquestes revisions periòdiques? És una de les coses que ens fa més mandra realment anar i agendar-nos, anar a revisar-nos la boca.
2: Sí, jo crec que potser, no sé, com que mai ha entrat, bueno, mai ha entrat, no ha entrat gaire a la sanitat pública, a l'odontologia, que sempre hem tingut la visió de que hem d'anar a un dentista privat per fer-nos els tractaments, doncs potser per això costa.
1: I jo crec que dona una miqueta de por. No sé per què, o sigui, n'hi ha gent que li dona por anar al ginecòleg, no? Pues el dentista és una miqueta també, no? Que és com, oh, què em faran, no? Em faran mal, sí. Aquesta por, i no és així, perquè realment fem moltes coses i sempre posem coses perquè no faci mal, vull dir...
0: No totes fan mal, no?
1: Exacte, no totes fan mal. Llavors, tenen com aquesta petita por, no? I després el que deia la Clara, no? Que al final és com una miqueta desconegut perquè com sempre hem anat al privat, ara és com no podem anar aquí perquè si després tinc alguna cosa hem d'anar al privat, però el que no veiem és que tot el que se't detecti molt aviat el sobrecost que poden tenir al cap, que pot ser, doncs no és tant. En canvi, si ho deixem passar, aquest sobrecost sí que després és més. Llavors, per això, bueno, pues, tenim aquesta oportunitat, no?, de que ara estem als CAPs, tenim l'odontòleg i nosaltres que treballem conjuntament, no?, i és un servei, pues, que està molt bé per prevenir, per educar, i no solament fent coses a la consulta, sinó, pues, anem als col·legis, anem a fer xerrades, pues, per això, no?, perquè tothom sàpigui, pues, com s'han de fer les coses per millorar, no?, aquesta prevenció i aquesta educació, que és molt important, el tema de l'educació.
0: No per no mirar, no?, deixarem de tenir les patologies que després es poden complicar encara més.
1: Al contrari, si no les mirem, pues, tindrem més.
0: Quins són els serveis que oferiu des dels CAPs per poder fer aquesta revisió, aquesta prevenció?
2: Doncs els serveis que oferim són tartrectomia, higiene dental, als pacients que tinguin carrai, que és el sarro. Uh-huh. Fem la retirada de tincions, també. Fem floracions als nens i nenes.
0: Això encara es fa?
2: Sí. A la consulta fem floracions als nens i nenes amb el risc a càries, uh-huh, a les gestants, als discapacitats. Fem poliment d'obturacions, si ho necessiten, també. Fem segellats de fissures als nens i nenes que tenen el risc a càries. Els hi tapem una miqueta les fosses i fissures perquè no els hi entri tant els aliments i tinguin risc de fer càries. Uh-huh.
0: Per quina població està destinat aquest tipus de serveis?
1: Van començar amb menys ràdios de població, no? I l'any passat, el 25, es va ampliar una miqueta. Tot el que és nens de 0 a 14 anys, ¿vale? El que sí que és molt important, que tothom ha de passar pel odontòleg. Ningú pot venir a nosaltres, és a dir, a les higienistes, directament. Tothom ha de passar per l'odontòleg i l'odontòleg és el que fa el diagnòstic i és el que fa una miqueta el plan de tractament. I nosaltres, pues, el fem arribar a cap, no? Mm-hmm. Llavors, nens 0-14 anys, adolescents tutelats, infància i adolescències dels de Gaia, persones en internament penitenciari, discapacitats, o sigui, discapacitat del 30, intel·lectual del 33%, discapacitats de les extremitats superiors, també, és a dir, tenen que tenir una discapacitat, si diuen tinc un 33% de física, no intel·lectual, però de cames, això no entraria.
0: Vol,
1: vale?,
0: dir que no es pot per una què? Persona per perquè si mateixa tu, rentar
2: l'escolta a la higiene dental.
1: Exacte, o sigui, tot el que entra és el que ens dificulta. Mm-hmm. Si no ens dificulta té una bona higiene, pues això no et cobriria. Vale? Després, els pacients amb càncer de cervicofacial, els que estan en tractament de ràdio i quimio, encara que no sigui solament de la boca, és a dir, qualsevol tipus de càncer que estigui en tractament de ràdio i quimio en l'actualitat. Uh-huh.
2: Les gestants, dones embarassades,
1: pacients que tenen un trasplantament d'òrgan i estan en tractament immunològic, depressors, vale? Síndrome d'estrogen, i no sé si em falta algú.
2: Jo crec que ja està.
0: Aquestes persones que poden accedir a aquest servei han de venir derivades primer del metge d'atenció primària? Se'ls demana cita amb l'odontòleg directament?
1: A l'odontòleg directament. Perfecte. És a dir, no han de passar igual que els infants, perquè molta gent pensa que ha de passar primer amb el pediatre per després poder accedir. No, és directament amb l'odontòleg. És a dir, qualsevol persona pot agafar una hora amb un odontòleg per una revisió. O sigui, això no cal que sigui aquesta...
0: Està obert a tothom per fer una revisió de com està.
1: Exacte. Vale. De fet, per exemple, els que tenen mal control dels diabètics, és molt important, no?, que passin per l'odontòleg, i no està a la nostra cartera, però sí que és molt important, no? Perfecte. Llavors, qualsevol persona pot accedir a l'odontòleg, i després les que acaben de dir que és susceptible per nosaltres, ells fan la derivació amb nosaltres. Vale? O sigui, el que sí que no poden és agafar hora directament amb nosaltres, encara que sigui aquesta població que acabem de dir.
0: Perfecte, clar. Han de passar primer per l'odontòleg, que és veritat que són serveis que s'estan desplegant als centres d'atenció primària, que tant de bo doncs, arribem a una atenció bucodental plena a la sanitat
1: exacte.
0: Pública, però de moment són aquestes primeres passes per a aquests col·lectius que hem esmentat. En tot cas, us trobeu una mostra representativa una mica de la societat. Quines són les patologies que us trobeu més? Què és el que acostumeu a trobar-vos de manera freqüent en consulta?
2: La càries és una malaltia molt que trobem molt a les boques, sobretot dels nens i nenes a partir dels gairebé dels 2 anys.
1: Sí, o sigui, cada vegada es troben, jo crec, que nens més petits.
2: Sí.
1: Vull dir, de fet, nosaltres anem a les escoles, els odontòlegs fan les revisions. I
2: els nens i nenes de 4, de primer i de 6è, fem les revisions.
1: I 4 es van treure i es va tornar a posar perquè es va veure que n'hi havia molta incidència. Llavors,
2: molta prevalència, la càries infantil.
0: La càries què és?
2: La càries realment és una desmineralització de l'esmalt. Quan hi ha una descompensació de mineralització, desmineralització, es fa una càries.
1: Uh-huh.
2: Moltes vegades comença per una taqueta blanca, no hi ha una cavitat, no hi ha un forat.
0: Clar, nosaltres ho associem a cavitat.
2: Exacte, no sempre. I a vegades sí que ja veiem un forat o una taca negra.
0: Uh-huh. A partir d'aquí pot començar-se a complicar i molt, no? La càries, així començaria amb la petita taca i pot acabar perdent la peça, no?
2: Exacte. I es pot aturar també,
1: que
2: és la nostra feina, realment és el que volem nosaltres, no?
0: Uh-huh. Les càries van sempre associades al sucre? A menjar sucre?
2: La càries és una malaltia multifactorial per molts factors. Sí que és veritat que el sucre és molt important, però actuen molts factors, fins i tot la forma que té aquesta dent. Una dent que és plana és
0: clar.
2: Més complicada que tingui càries, contra més rugositats tingui, o depèn de la zona on estigui. Si la geniva li toca, doncs també per allà es poden ficar bactèries i fer-se càries. Però la càries és una malaltia multifactorial per molts factors, pel pH de la saliva, per l'alimentació, per la resta d'aliments que ens deixem a la boca, per malalties sistemàtiques també que podem tenir.
0: Que també es manifesten per aquí, no?
2: Exacte.
0: No sé, fins i tot la genètica influeix, perquè a vegades us trobareu gent, no?, que dius,
2: moltíssims.
0: No sé com no té més càries, no?
2: Moltíssims
0: perquè...
2: factors, el tabac, l'alcohol, els hàbits. Per això nosaltres treballem moltíssim amb la prevenció i intentar que tinguem uns hàbits saludables.
1: Mm-hmm. Sí, els hàbits són superimportants.
0: Després hi ha un altre tema que segur que es parla molt, no?, i que us trobeu, que és el tema de la sang a les genives. Aquí no sabem mai en quin moment ens ha de començar a preocupar.
2: Si la geniva sagna,
1: n'hi ha malaltia.
2: Normalment és perquè hi ha aliments sota la geniva que fa que aquesta geniva s'inflami i sagni. Si nosaltres no ens retirem aquests aliments per por a que sagni...
0: Sí.
2: Doncs aquesta geniva sempre sagnarà i podrà desencadenar en una altra malaltia. Ja no serà gingivitis, pot desencadenar en la periodontitis, que és una malaltia dels teixits que envolten la dent i de l'os que envolta la dent. Amb les bactèries pot anar minvant aquest os fins un moment que aquesta dent es pugui moure.
1: Sí, és molt important. Si sagna i és puntual... Vale? Hem de netejar, perquè el que passa és que, és el que ha dit la Clara, inflama la geniva, no? Si inflama la geniva, pues sagna. Si la deixem de raspallar, què passa? Pues que les bactèries aquestes no marxen. Si no marxen, pues s'inflamen més. Si s'inflamen més, pues no deixarà de sagnar mai. Vull dir, és superimportant que si sagna una geniva s'ha de netejar, i si no deixa de sagnar s'ha d'anar al dentista. I s'ha d'anar que fem un cop d'ull, perquè a lo millor ja està el que ha dit Clara, no? Que ja està per sota de la geniva i ja no està arribant bé, i llavors s'ha de netejar i això s'ha de fer a la consulta. Uh-huh. Però això no cobreix la seguretat social, és a dir, nosaltres sí que el que cobreix és les higienes, no? Les tartectomies, que és per sobre, vale?
0: De
1: l'ADN, de la geniva, per sota de la geniva, tot el que sigui això, això ja han d'anar al dentista privat.
3: Però sí que ens ha de preocupar i ocupar,
2: sí,
3: no?
2: Sí,
1: exacte.
2: Sí.
3: Anem una mica amb el repàs general, perquè hem dit que els hàbits són una part important també a l'hora d'evitar complicacions a la boca. Recordem quins són els bàsics de la higiene bucodental que hauríem de tenir.
2: Molt bé. Bàsic, el raspallat diari mínim 2 cops al dia. L'ideal seria cada cop que mengem, però mínim 2 cops al dia. La pasta de dents ha de ser una pasta fluorada, amb fluor.
1: Molt important el tema del fluor, perquè és el que, com ha dit Clara abans, desmineralitzem, remineralitzem, i el fluor el que fa és que remineralitza. Vale? Llavors és molt important que porti fluor, i és molt important perquè avui en dia molts venen a la consulta, no?, i diuen hem de netejar, escopir i no glopejar ni beure aigua en mitjoreta, vale? Llavors es queden com que no vull beber aigua ni vull enjuagar, no?
2: Ja no s'ha de fer, ja no recomanem glopejar amb aigua després de netejar les dents,
1: perquè
2: la pasta
1: fluor
2: de dents s'ha de quedar per les dents
1: perquè remineralitzi aquesta dent.
3: Val, o sigui, això no és tòxic ni dolent?
2: No, el fluor no, és tòxic en grans concentracions,
3: ui, ui, ui,
2: en petites concentracions,
3: que ens expliqueu,
2: no és tòxic. Per això hi ha pastes de dents amb diferents sí. edats, per la quantitat de fluor
1: que necessita cada
2: dent.
3: I això de posar el raspall sota de l'aixeta primer, que també és un costum que ens han ensenyat des de petits, i jo també hi he llegit que això ja no cal.
2: Clar, l'ideal és no mullar-lo. Sí que és veritat que a vegades, si no el mullem, les cerdes del raspall sí. estan una miqueta més dures. Si volem, el podem mullar abans de ficar la pasta, però sobretot mai mullar-lo després de ficar la pasta.
3: Abans de ficar la pasta.
2: Exacte.
1: Perquè la pasta vagi directa.

0: Per tant, tu vas netejant, escopint, netejant, escopint. Quan s'acaben els 3 minuts que ha de durar el raspallat, gairebé és que no queda escuma a la boca. Llavors tu escupis i s'acaba.
1: I te'n vas a dormir. Déu-n'hi-do. Sí. 3 minuts, hem dit, de raspallats. Com han de ser els moviments d'aquest raspallat i... El tipus de raspall influeix, ara molta gent es passa a l'elèctric, tenim la sensació com que neteja més o que hem de fer menys esforç, que també això ajuda a vegades a estar més estona.
2: Els moviments han de ser de geniva cap a la dent perquè tots els aliments surtin de la geniva cap a la dent i no entrin dintre de la geniva. Amb l'elèctric o bé moviments circulars, com si fos un elèctric. Uh-huh. Quan utilitzem un elèctric, els moviments, doncs, sí, seran circulars, però sobretot dent per dent. No hem de passar-lo per totes les dents, sinó hem d'estar una estoneta a cada dent.
1: Clar, fins i tot a les últimes, que els que tenim els queixals del seny a vegades s'obliden bastant.
2: Exacte.
0: Sí, i aquí sí que també és molt important, quan tenim els queixals del seny que estan molt al darrere, no hem d'obrir molt, molt la boca. Hem de tancar-la una miqueta, perquè si fiquem el dit, vale? Tu obres molt gran la boca i no hi cap al dit. El raspall és el mateix. Hem de tancar una miqueta i quan tanquem una miqueta ja veus que el raspall entra millor. Llavors aquí és quan neteja. Però si ho fem amb la boca molt oberta, les últimes no es netegen bé. O sigui, és superimportant a la zona posterior tancar una miqueta, sense tancar del tot. Vale? Perquè hem de fer el que és el...
1: El raspallat, no? De
0: sí,
1: manera
0: sí,
1: correcta.
0: Que baixi cap a baix i ha de baixar, no? No s'ha de fer amb la part de baix, perquè si no, tren la part de dalt, la brutícia, la
1: posem
0: a baix i a baix a dalt. Llavors, ha d'estar una miqueta obert, però sí que no tan obert com ho podem fer quan estàvem a la part del davant.
1: A l'hora de decidir si ha de ser un raspall suau, mitjà o dur, perquè aquí també va una mica a gustos.
2: L'ideal seria suau o mitja.
0: Dur mai.
2: Això seria l'ideal.
1: És que clar, amb el dur tens la sensació com que fas
2: més. Que neteja
1: més.
0: No podem fer malbé les genives.
2: Igual. Neteja igual. L'únic que necessitem és molta estona. El temps. És molt important respectar els 2-3 minuts al raspallat. Sí. No val fer-ho 30 segons. I també molt important, fins als 8 anys... intentar fer el repàs dels nostres infants.
0: Vull dir, sí, és molt
2: sí que han de ser autònoms, en què raspallin sols, però després sempre fer-li un bon repàs. Mm-hmm. Aixecar-li el llavi i fer-li un bon repàs.
0: Almenys a les nits.
1: Clar.
0: O sigui, si podem, en nens molt petits, vull dir, fins als 6 o així, matí i nit. I després... podem deixar el del matí, però la de la nit l'han de repassar, perquè és que no toca, sí. Vull dir, no per edat, sí. Fins
1: igual
0: que no tenen aquesta edat, no acaben de saber.
2: No tenen
0: saber.
2: La psicomotricitat clar, adquirida fins als 8 anys.
0: Exacte.
2: Diuen que fins que es fan el nus ben
0: sí.
2: fet de les sabates.
0: Exacte.
1: Clar. Fil dental.
2: Fil dental.
1: Quan l'hem de passar?
2: Abans
1: com s'ha de passar? Quin tipus de fil?
2: Això va a gustos, el tipus de fil, pot ser seda, pot fer cinta...
0: Els sarts dentals per als nens petits és molt més fàcil
1: clar,
0: que...
1: És més pràctic, no?
0: Sí, sí.
1: I serveix igual.
0: Igual, el mateix.
1: Aquest amb un seria per una netejada?
0: No, mentre no, o sigui, el fil que porta l'arc, vale, és igual que el fil que tenim, si és deslatge,
1: Si es desfila,
0: vale? S'ha d'enllaçar. Si no es desfila, ho podem continuar fent servir.
2: Ho podem passar per sota de l'aixeta, que és molt pràctic.
1: Sí.
2: Cobres l'aixeta, ho passem i cau la brutícia.
1: Perfecte.
2: Al fin del tal, si tenim molt espai interproximal, entre dent i dent molt espai, hi ha uns raspallets molt petitons que podem passar-nos. I sobretot, molt important, abans del raspallat.
1: Després, escuradents.
2: No.
1: Gent que fa servir l'escuradents
2: no,
1: per treure's...
2: Sí, fa molts anys.
0: Error.
2: Sí.
0: Això no s'ha de fer, es poden fer molt de mal a la geniva.
1: Sí.
0: O sigui, si tenim qualsevol cosa a la boca, hem de passar el fil dental, que per això està. Per poder passar-ho i per poder treure tot el que tenim entre geni, o sigui, entre dent i dent.
1: Per tant, seria primer fil dental, Després ens raspallem

0: sense posar el raspall sota l'aixeta amb la pasta, sinó si ho hem de fer, que fer-ho abans.
1: Pasta amb fluor,
0: pasta amb fluor, i no netejar-nos la boca després.
2: I sobretot també el tema de la pasta, vale, per edats, que això no ho hem comentat. Mm-hmm. Vale? És a dir, no hem de posar la mateixa pasta quan tenen un anyet que quan tenim 12 anys, no? O a l'edat adulta.
1: Mm-hmm. Els nadons, quan ja els hi surt la primera dent, aquesta primera dent ja s'ha de raspallar. Aleshores, la quantitat de pasta seria una esquitxada, vale, als nadons. A partir dels 3 anys seria un granet d'arròs i a partir dels 6 ja seria com un cigró. Re de tot això que surt per la tele,
0: no,
1: de tot el raspall amb pasta.
0: No es necessita aquesta quantitat.
2: No, i a part és innecessari, vull dir, és llançar la pasta i no fer res i ja posarien quantitat de fluor que no pertoca, no? I, bueno, el que ha dit, dels nadons molt petits i de 1.000 ppm, que és la quantitat de fluor que ha de tenir la pasta dental fins al 6, i a partir del 6 serien 1.450 ppm. Això està darrere de la pasta, que molta gent diu, ¿esto dónde lo veo? ¿Dónde lo miro? Pues darrere de la pasta posa ppm. Perfecte. Fins al 6 han de ser 1.000, després del 6 han de ser 1.450.
0: Doncs hem après moltíssim en aquesta estona, us agraïm molt que ens hagueu acompanyat, recordar aquests consells bàsics que sembla que els tenim però no els tenim assimilats, i per tant intentar millorar tots plegats de salut bucodental. Gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Gràcies a vosaltres.

0: Són 11:15.
1: El Prat en 3 minuts.
0: Bon dia, us parla Rocío Santa Eufèmia. L'ampliació de l'aeroport del Prat s'endarrereix 5 anys més. El Consell de Ministres ha aprovat el document de regulació aeroportuària, el DORA 3, pel període 2027-2031, que no inclou una partida específica per l'allargament de la tercera pista, però sí la compra de terrenys per compensar l'ampliació si finalment té l'aval europeu. Així ho ha assegurat el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Òscar Puente, que ha condicionat la inversió a l'aprovació per part de la Unió Europea del pla director de l'aeroport del Prat, ara en fase de redacció.
2: Una parte muy importante de esos 191 millones serían las compensaciones medioambientales necesarias para la ampliación de pista. Compensaciones medioambientales que, en el caso de que la Unión Europea, teniendo en cuenta que además se afecta a un espacio adscrito a la red Natura 2000, considerara que son viables, se materializarían sobre todo en la adquisición de suelos y desarrollo de espacios medioambientalmente equiparables a los de la red Natura 2000.
0: Les reaccions no s'han fet esperar. L'alcaldessa del Prat considera que l'endarreriment demostra la dificultat de complir amb les mesures mediambientals que exigiran des de la Unió Europea. El Bo ha qualificat d'irresponsable que el govern espanyol vulgui incrementar les emissions de la infraestructura davant l'emergència climàtica.
3: Considerem que és irresponsable, sobretot després de l'estiu que hem hagut de patir, un estiu amb nits tòrrides, amb temperatures elevadíssimes i absolutament insostenibles, sobretot tenint en compte que hem hagut de patir incendis que han costat la vida d'algunes persones, i considerem absolutament irresponsable que es dediquin diners a un projecte que continuarà ampliant les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les que causen l'emergència climàtica que ja avui estem patint.
0: La batllessa també ha fet referència a l'habitatge o al servei de Rodalies per criticar la inversió prevista en aquest document. Alba Bou ha comparegut acompanyada dels portaveus del Prat en Comú, Esquerra Republicana i el Partit Popular. Ha estat a les portes de la gran manifestació de diumenge convocada per Aeroport contra l'ampliació i a la qual ha confirmat que assistirà. També ha assenyalat que l'Ajuntament continuarà amb els contactes que ja va iniciar el passat mes de juny a Brussel·les.
1: Esports.
0: El Club Bàsquet Prat juga a les 8 del vespre la final de la Lliga Catalana Segona FEB contra la Bisbal. El conjunt patalà va haver de superar l'Amics de Castelló per 82-76 en la seva estrena a Copa Espanya i vol aconseguir la 8a Lliga Catalana de la seva història. Té 4 lligues catalanes de primera FEB Lepor, una Lliga Catalana de Segona Federació Lep Plata i 2 lligues catalanes de tercera EVA. El partit serà a les 8 del vespre al pavelló Juan Carlos Navarro de Sant Feliu de Llobregat. Doncs això és tot. De moment tornem amb més informació d'aquí a una hora.

0: L'espai de la granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
1: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
2: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
1: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
3: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.

The blues is alright. Roots Blues Radio es el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/ràdio.

que t'ha admirant com respirava i he tornat a ser com aquell nen. Ha sortit el sol mentre parlàvem.

0: tornat així com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules. Hi ha silencis que et fan més valent.
1: El Prat té molt a dir i nosaltres t'ho expliquem.

0: 39 minuts per sobre de les 10 del matí. Continuem amb més temes al Planeta Prat. Ja sabeu que aquests primers dies ens agrada explicar-vos les diferents ofertes formatives que teniu a la ciutat i ens quedava parlar de la millora del català de la mà del Consorci per la Normalització Lingüística. Parlem amb el Benjamí Company, el coordinador de Dinamització. Què tal, Benjamí? Benvingut.
1: Hola, Issa, bon dia. Molt bé, doncs moltes gràcies per trucar-me. Estic molt content de tornar-te a sentir una temporada més.
0: Clar que sí, sempre ens agrada saber doncs, quines opcions tenim al Prat per millorar el nostre català i des del Centre de Normalització Lingüística també comenceu curs ara.
1: Sí, mira, aquest any és un any important perquè el govern de la Generalitat darrerament ha fet unes ampliacions de cursos, d'ofertes de català i això es nota moltíssim. Per exemple, només aquí al Prat de Llobregat ara mateix obrirem 5, 6, 7 cursos de nivell bàsic. Vull dir que jo dubto que pràcticament ningú es quedi al carrer sense el seu curs de català de nivell bàsic, que són els cursos per aprendre, per començar a entendre'l, per acabar-lo d'entendre i per, també per començar a parlar-lo.
0: Era una de les reivindicacions no, d'altres anys, Benjamí, el fet de no poder accedir a aquestes classes.
1: Exacte. A veure, places sempre o quasi bé sempre n'hi ha o algunes vegades hem quedat una mica justets. A vegades els problemes són els horaris, però nosaltres ara mateix estem oferint horaris de al matí, que és un èxit, i després a primera hora de la tarda tenim dos cursos, també bàsics, i al vespre en tenim tres més. Vull dir que és molt difícil que algú es quedi sense el curs de català. L'esforç que està fent el govern de la Generalitat en aquest cas es nota molt per l'ampliació de personal, de cursos, de recursos, de tot.
0: Molt bé. És veritat que estem en un moment difícil pel català i que, per tant, s'han de dedicar més esforços perquè tothom el pugui parlar i per qui passi, no?
1: Exacte, i aprendre i perfeccionar i de tot. Sí, és així mateix. Els nostres cursos, a més, com ja saben els nostres oients, estan pensats per persones adultes, però sempre enfocats de cara a la pràctica.
0: Clar.
1: O sigui, que cada persona, quan surt de classe, cada dia és capaç de dur a terme alguna funció lingüística més.
0: Començaríem per aquest bàsic. Després, quins altres nivells teniu?
1: Després dels cursos bàsics venen els cursos elementals, que són els que ja li donen a l'alumne una mica més d'empenta per poder parlar. Són els que, el que antigament en deien els grups de conversa, però segueixen sent cursos i segueixen perfeccionant. Però aquí l'alumne, en els cursos elementals, són el curs que ja el llença a parlar sense cap problema i sense cap entrebanc. Després d'aquests cursos bàsics i elementals, que eren aquests últims que parlava, ja vindrà el descobrir l'ortografia i tot això, i la gramàtica.
0: Que aquest és l'intermedi, no?
1: Exacte, després ja una vegada tenim solucionat el tema oral, aquella persona ja pot parlar el català amb normalitat, i llavors ja venen els cursos de coneixement d'ortografia i gramàtica, que són els intermedis, que és el que antigament coneixíem com el nivell B. Després venen els cursos de suficiència, que és el que es coneix com el nivell C1, i després ja ve el superior, que és el C2, que aquests anys també estem tenint, aquests darrers anys estem tenint també molta demanda de C2.
0: El C2 per quins perfils seria, Benjamí?
1: El C2 és per la persona que vol aprofundir en el coneixement, sobretot de redactat de textos i per acabar de concloure el coneixement de temes més difícils o més complexos amb del que és la gramàtica, com pronoms de relatiu, pronoms febles, formes verbals o estructures ja de frases una mica més complexes i sobretot basat en el text. Amb el que pretenem en el curs de C2 és que l'alumne acabi dominant l'estructura d'un text, sigui capaç d'escriure un text de dalt a baix ben lligat.
0: Aquest es fa presencial o online?
1: Els cursos tots els fem presencials, però també els tenim semipresencials. Els cursos de nivell de C2 sí que són totalment en línia. Són els únics cursos que fem totalment en línia.
0: Perfecte. Per tant, aquest aprenentatge en línia, que després es fa una prova, no?
1: Exacte. Dintre del mateix curs i aquí mateix al Prat, tots els cursos oferim doncs, una prova que després acaba donant un certificat oficial, vàlid per a tots els per a totes les gestions.
0: Uh-huh. Benjamí, quantes places teniu en total aquest curs?
1: Ostres, ara em pilles, però serien, a veure, serien com unes 300, quasi 400 places.
0: Déu-n'hi-do, és un volum important.
1: Sí, sí, sí, hem passat de les 200 i pico, quasi 300, a quasi bé 400. Estic parlant una mica de memòria, perquè no m'esperava la pregunta aquesta, és la pregunta sorpresa.
0: No et preocupis, era per si se sabia, més o menys per veure el volum també que implica el centre de normalització aquí al Prat.
1: Molt bé, exacte, doncs sí, sí, sí, sí, i no només amb cursos, sinó amb altres qüestions de dinamització també estem treballant molt, per de fet que el que volem és que el català doncs arribi a tothom.
0: Què és el que necessitem? Quina documentació hem de portar? Com ho podem fer si volem millorar el nostre català i ho volem fer aquest curs?
1: És molt fàcil. Amb qualsevol document d'identitat, sigui DNI, NIE, passaport, no hi ha problema, amb qualsevol d'aquests que identifiquin a la persona que tenim al davant, amb això ja en tenim prou. I després encara és més senzillíssim, perquè amb un bolígraf i amb una llibreta n'hi ha prou per venir a les classes.
0: Molt bé.
1: Mira, més fàcil no ho podem posar-ho.
0: Més fàcil impossible. Suposo que teniu molt d'alumnat, no?, que també continua, que potser comença per al bàsic i va seguint l'itinerari.
1: Sí. Sí, sí, exacte. O sigui, sort que tenim d'això, dels alumnes que continuen d'un curs a un altre, perquè per nosaltres això és una gran alegria veure els alumnes aquells que al setembre han vingut, que pràcticament no parlaven res, i al cap de pocs mesos doncs són capaços ja de dirigir-se a algun lloc o a nosaltres mateixos parlant en català i amb un català que s'entén i que va goig, diguéssim. Vull dir, sí, això és un motiu que ens fa estar molt orgullosos. Molts dels nostres alumnes continuen.
0: Clar.
1: Molts dels nostres alumnes, sí, sí.
0: Benjamí, on esteu?
1: Estem a sobre del mercat del Remolà, o sigui, perdona, que ja no existeix el mercat del Remolà. Estem al Centre Cultural Remolà, que és el carrer Ramon Llull, número 12, just a darrere de l'Institut Baldiri Guilera, just al darrere de la Zonilla.
0: Perfecte. I si us voleu informar una mica més, doncs podeu accedir a la pàgina web del centre, del consorci.
1: Sí, i ara dir-vos també doncs que els nostres horaris d'inscripció són tota aquesta setmana, de 9 del matí a 2 de la tarda, i a la tarda de 4 a 7.30, de dilluns a divendres. I el dilluns que ve, 21, encara seguim, és l'últim dia, encara seguim amb les inscripcions. Vull dir que tots aquests dies que donem com els horaris, creiem que estem facilitant molt que totes les persones interessades es puguin apuntar a un curs de català.
0: Clar que sí. És el moment. Benjamí, si parlem català i ens agradaria posar el nostre granet de sorra, teniu opcions per la gent que vulgui formar part doncs, d'això, de la millora del català en general al Prat?
1: Exacte, aquí rebem bé a tothom i ens fa falta a tothom. Tenim el programa Voluntariat per la Llengua, que és un programa ja molt conegut perquè ja fa molts anys que està funcionant, i que les persones que parlen català però que els agradaria dedicar una hora setmanal per ajudar a una altra persona a que agafi una mica més de pràctica en parlar català, també pot venir aquí al Centre de Normalització Lingüística i li proporcionaríem una parella per parlar en català. És un programa molt, molt entretingut, molt divertit, i que a més doncs que forma part de les accions de voluntariat per ajudar les persones a fer coses a la vida i a millorar-lo.
0: Molt bé, que aquests dies també molta gent es planteja què fer, no? Com ocupar el nostre
1: Exacte.
0: Temps. I és un bon moment per fer doncs de voluntaris per la llengua, clar que
1: doncs,
0: sí.
1: Exacte, doncs també demanem això, que ens vinguin a demanar informació sobre com funciona exactament el programa de voluntariat, perquè és un programa interessantíssim que funciona de manera presencial però també per internet i és molt divertit. És molt divertit. Les persones que ens esteu escoltant i que parleu en català i que disposeu d'una hora a la setmana per donar un cop de mà a persones que tenen ganes de parlar el català una mica millor, per favor, us estem esperant.
0: Doncs, Benjamí, moltes gràcies, com sempre, que tingueu un gran inici de curs.
1: Molt bé, doncs gràcies al vostre programa i a tu, Isa, perquè sempre ens tens en compte, i a veure si la propera vegada puc venir en directe i així transmetre tot el meu escalf per als cursos de català.
0: Clar que sí, que ens agrada molt tenir-te per aquí. Benjamí, una abraçada.
1: Una abraçada a tots vosaltres i moltes gràcies. Bon curs.
0: Bon curs, molt bon dia.
1: Vinga, adéu, bon dia.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: Planeta Prat, l'òrbita potablava.

0: 51 minuts per sobre de les 10 del matí. La setmana vinent és Festa Major i nosaltres al Planeta Prat ja comencem a explicar-vos algun dels actes. De fet, començarem per les activitats al barri de Sant Cosme. Ho fem amb aquesta música d'Hotel Cochambre, que seran els que posaran doncs, la cirereta del pastís, clouran totes les activitats que es faran el cap de setmana vinent al barri de Sant Cosme. És per això que hem trucat a l'Elisenda Boix, ella és tècnica social comunitària del Departament d'Actuació Integral de Sant Cosme. Què tal? Benvinguda.
1: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: No sé si emocionades, perquè és veritat que en els últims anys, arran de la Covid, el barri de Sant Cosme s'ha omplert d'activitats, s'ha omplert de festa, també durant els dies de Festa Major, i tot el Prat passa en algun moment o d'altre, sigui per la fira o sigui per aquests actes que es fan a l'espai del Julio Méndez. Per tant, també hi ha nervis, no?, de preparatius previs.
1: Hi ha nervis, hi ha emoció i molta alegria de que tot això passi al barri i amb tota normalitat, i encantades d'estar allà i de viure-ho, no?, com ho viu el Prat.
0: S'ha consolidat com un dels escenaris, un pol d'atracció principal per tothom, i és per això que us volem explicar tot el que viureu. La moguda comença dissabte al matí amb un clàssic, que és ja el Festival de la Diversió. Eli, per qui no hagi anat mai, per qui tingui canalla i digui «Ostres, no sé ben bé on trobar el meu encaix», què és el Festival de la Diversió?
1: El Festival de la Diversió és un espai on ens trobem totes les entitats, moltes entitats que formen part de la taula comunitària de Sant Cosme, com són Cuina de Barri, a l'Esplai Gisc, les Dones Sàvies, Amics Pota Blava, Asca o Saó, que ofereixen activitats familiars, no només per infants, són familiars, i aleshores també disposem d'un espai on hi ha espais més familiars de 0 a 6 anys i altres espais doncs, més dinamitzats, com un espai de circ, i alhora paral·lelament, que també és molt interessant, que es poden fer activitats més familiars, es pot gaudir d'un espectacle. Aquest any és un espectacle de circ que es diu Sueños Encantados, de la companyia Chiminigagua, que venen de Colòmbia i que realment estan molt recomanats, així que recomanem a tothom que tant si tenen criatures com si no, que els agradi tot aquest món del circ, que també puguin passar i veure aquest espectacle, no? El Festival de la Diversió comença a les 11 i l'espectacle serà a les 12.
0: Com funciona? S'ha de fer reserva? S'ha de fer algun procés?
1: No, l'entrada és lliure, gratuïta, tothom pot accedir lliurement a l'espai, al recinte adjacent al Julio Méndez, on s'han fet els últims anys, i totalment accessible per tothom.
0: Perfecte, doncs aquest Festival de la Diversió, que de fet s'afegeix amb un dels actes de circ que comentàvem ahir en la prèvia Festa Major, s'han repartit els actes de circ a la ciutat i de fet molts es fan de manera simultània per intentar que la gent es pugui repartir i pugui gaudir millor de l'espectacle, perquè a vegades aquests espectacles de carrer requereixen doncs, una proximitat per poder gaudir tant els artistes com la gent del públic, no?, a nivell general. Dissabte al matí, recordem, en aquest espai del Julio Méndez, i després també aquell espai s'ha doncs, convertit en un altre dels pols d'atracció de la música, i déu-n'hi-do la programació d'aquests dos dies. Què tenim per endavant?
1: Sí, déu-n'hi-do. La veritat és que a les 6 de la tarda hi haurà el cercavila dels Sants Metges, que organitza la parròquia del barri com a patrons, no?, de la ciutat també, Sant Cosme i Sant Damià. I també a les 9 comencem en el recinte del Julio Méndez amb la Cabra Mecànica en concert, i a les 11 tindrem un tribut a ABBA seguit per Anomala DJ, o sigui que allargarem una miqueta més aquesta festa.
0: I després anem a diumenge.
1: Ja ens n'anem el diumenge, sí. Comencem ben d'hora pel matí a la plaça del barri amb la ja tradicional botifarrada popular que organitza l'Associació de Veïns de Sant Cosme i Sant Damià. I a les 12 ens anem de nou al Julio Méndez amb l'Street Dance Festival, on participen les escoles de dansa del Prat.
0: Molt bé. Què més?
1: Què més? Seguim a la tarda, ja descansem, dinem, i a la tarda seguim amb el ball de gala per la gent gran amb el grup Sol i Mar al gimnàs de l'escola Jaume Balmes. entrada per la copa, sobretot, eh? I perfecte. Comença a les 5 de la tarda.
0: És perquè estan obres, les 7... no? El Centre Cívic Delta està fent reformes i, per tant, l'activitat habitual del Centre Cívic passa en aquesta escola Jaume Balmes, com ens deien, per exemple, la banda de música del Prat, no? Que també està fent els assajos allà.
1: Exactament. I després ja ens anem de nou al Julio Méndez, a les 7 de la tarda, no? Amb aquest tardeu que comentaves, amb Zamorano en concert, una mica de rumba, i a les 9 ja tenim el primer concert tribut a Estopa, Estopaos, i a les 11 amb el tancament, com comentaves, amb l'Hotel Cochambre.
0: Perfecte, doncs per ballar, també, per gaudir, amb aquesta nit
1: sí,
0: de rumba.
1: També m'agradaria comentar, perdona, sí. Que a la plaça del barri, durant el cap de setmana, dissabte i diumenge, tindrem a l'Associació de la Casa de Cadis amb activitats, música i diferents concerts que també estaran allà al barri ubicats i oferint pues, tota una varietat d'activitats.
0: I que estan al costat també de l'altre espai principal, com és la fira, no? I que, per tant, segur que seran un pol d'atracció de moltíssima gent que s'aproparà a la Casa de Càdiz, que, de fet, tenen programació pròpia i segur que val molt la pena. Elisenda, moltes gràcies. Recordem, el 26 i 27, dissabte i diumenge, al barri de Sant Cosme, que també s'omple d'activitats per la Festa Major del Prat. Que vagi molt bé, molt bona festa.
1: Moltes gràcies, igualment. Bona festa, bon dia. Major. Gracias.

Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activat en alerta el pla Inuncat en nivell 4 de 6 per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia. Els xàfecs poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts a punts de la meitat est, sobretot a les comarques de Girona i de la Catalunya central, i a la tarda es desplaçaran cap al litoral i prelitoral central. Entre la tarda i la matinada també es poden acumular més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores a l'Alt Penedès, al Baix Llobregat, el Baix Penedès, al Garraf i al Tarragonès. I en clau política, el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, ha assegurat que la planta de Seat a Martorell té el futur assegurat i no s'acomiadarà ningú.
2: Que les ventes de cotxes a Espanya ha crescut un 12,8 en una Europa que creix un 1%, Espanya creix més. I Martorell té molt de futur, perquè primer s'hi ha invertit 3.300 milions amb quasi 200 milions del PERTE del vehicle elèctric. Per tant, surten nous models elèctrics, electrificats, i això garanteix que les marques Cupra i Seat tenen futur garantit.
1: Ho ha dit a la sessió de control al govern espanyol que té lloc al Congrés de Diputats, i on amb el president Pedro Sánchez s'han acusat mútuament de cronificar la crisi de Ceuta. I també en política, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, ha anunciat que en les properes setmanes s'obrirà una nova convocatòria per concertar 2.300 places residencials públiques arreu de Catalunya. Prop de la meitat seran per a residències de gent gran i la resta es repartiran entre centres de dia, atenció a persones amb discapacitat i salut mental, i també atenció precoç. I la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir-ne l'ús fins als 15 a tota la Unió Europea. Ho ha anunciat durant el discurs sobre l'estat de la Unió al Parlament Europeu, on ha avançat que la Comissió presentarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, l'EUKIDS Act. I l'activista Roger Español ha reclamat una resolució de culpabilitat en el judici contra quatre policies nacionals acusats per la pèrdua d'un ull durant l'1 d'octubre del 2017 a Barcelona. Abans d'entrar a l'audiència, l'Espanyol ha dit que espera que el cas serveixi també per a totes les persones que, segons ell, no van tenir reconeixement, justícia ni reparació pels fets de l'1 d'octubre. Les acusacions demanen 13 anys de presó per als quatre agents, mentre que la Fiscalia en demana l'absolució. I 5 persones han resultat ferides aquest matí en una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Els fets han passat cap a les 6 del matí. L'enfrontament s'ha acabat desplaçant fins al turó de Gardeny. Per ara no s'ha fet cap detenció i els Mossos treballen encara per localitzar els agressors.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
4: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
5: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
6: Els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
7: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
8: A més d'escoltar-nos, segueix-nos a les xarxes.

0: 5 minuts per sobre de les 11 del matí. Continuem explicant-vos diferents activitats que tindrem a la Festa Major del Prat i sobretot ja sabeu que al Planeta Prat ens agrada molt centrar-nos en les entitats de la ciutat que treballen durant tot l'any per ensenyar-nos el millor d'elles també de cara a la Festa Major. Avui és el torn d'una entitat que s'estrena en solitari amb un concert llarg pròpiament, com són el grup de gospel del Prat, que de fet tindran el seu espai el diumenge 27 al Pati de l'Artesà. Per tant, tindrem l'oportunitat també de gaudir del gospel que es fa a la ciutat en un espai emblemàtic com és el Pati de l'Artesà. Saludem la Cristina Minguillón, que és contralt i membre de la Junta. Què tal? Benvinguda.
1: Hola.
0: Com estàs?
1: Bé, molt bé. Gràcies.
0: Gràcies per venir. Sí. L'Alba Martínez, soprano. Hola, com estàs?
2: Molt bé, aquí estem.
0: També la Maite Echevarría, que és contralt.
3: Hola, què tal?
0: Molt benvinguda. Bé. Tenim a l'Enric García, que és baix.
4: Hola, bon dia, què tal?
0: I el Miquel Maurel, que és tenor. Què tal?
5: Benvingut. Bon dia, molt bon dia a tots.
0: Com ha sorgit aquesta oportunitat, doncs aquesta demanda també del grup de gospel de fer un concert pròpiament vostre on us pugueu lluir? Perquè sí que heu estat en diverses ocasions, en col·laboracions també que teniu amb d'altres entitats a la Festa Major, però sols no us havíem tingut.
1: Bueno, jo, aquesta oportunitat va sorgir de que, de fet, a nosaltres ens agrada sempre participar a la Festa Major. I aquest cop doncs, no hi havia la possibilitat de compartir amb altres organitzacions i ens van proposar això i, en fi, doncs molt bé, ens hi vam tirar de cap.
0: Sí, sí. Ho vau proposar a vosaltres?
1: Vam proposar fer alguna cosa per la Festa Major i llavors l'oferta va ser aquesta del Pati de l'Artesà. I vaja, ens sembla molt bé, la veritat.
0: Sí. Allò que us agrada?
5: Sí, sí, home, és emblemàtic. És del Prat, el Pati de l'Artesà.
2: Cantem en el Pati de l'Artesà i... Bé, no, contents.
4: Sí. Sí, no, és un espai, la veritat és que xulo, estàs allà, obert, amb gent, a un horari que, bueno, no sabem si esmorzar o aperitiu ja, ja veurem una miqueta.
1: Ara la gent
0: serà vermut. És un entremig, no? Molt bé. A partir d'aquí, clar, vosaltres heu tornat a assajos fa res, costa la Festa Major perquè de fet és la tercera setmana, dona poc marge, no?, per assajar i per reprendre tot el repertori que presentareu. Com ho porteu?
2: Força bé, força bé.
4: Si sentís la nostra profe i no diem bé, potser llavors tindríem algun problema.
0: L'actitud està, no?
2: L'actitud està... Jo l'assaig que vam tenir la setmana passada, molt contenta, i estem fent algun assaig extra per també nosaltres sentir-nos més preparats, així que jo crec que estupendo, no?
1: Però sí que és veritat que la Festa Major acaba contra pèl, perquè és just al començament de curs, diguem, no?
0: No sé si havíeu preparat ja alguna cosa abans de marxar de vacances...
2: Sí, bueno, sí.
4: De fet, portem un repertori que majoritàriament ja són coses que ja hem anat fent, sí. El tant és una mica de posar-ho una mica al dia i recordar-ho, però en definitiva jo crec que estarem ben preparats,
2: sí,
4: segur
2: tant,
4: que sí,
2: sí.
4: Perquè,
2: tant.
4: Perquè ja ho hem vist amb els assajos que portem.
0: No. Per qui no tingui ni idea de què és això del gospel, com ho podem definir? Com li expliqueu a la vostra família què feu?
2: El gospel és un tipus de cant coral, no?
3: Sí, no. Sí.
2: En resum és
5: música americana, negra, només falta que ens pintem de negre i així.
0: No, perquè ve de totes aquestes arrels afroamericanes, no? Als Estats Units. I molt associat també amb el culte, no? Amb la part religiosa en aquells moments.
5: Sí, té una part, ja, clar.
2: Cadascú dedica també a qui vol, no? Vull dir, no tots els del gospel som religiosos.
1: De fet, cantem cançons que no són pròpiament de gospel, també.
4: Sí, nosaltres el que hem intentat d'alguna manera és això, és, vull dir, traslladem el gospel, però amb un entorn, vull dir, molt... molt nostre i molt... Jo no et diria... No hi ha una profunditat religiosa al voltant ni tot el que implica tot això. És un estil de música que nosaltres cantem. I podria ser un altre, però aquest ens agrada i estem tots...
3: Sí, però que vol dir que és més ample que només el gospel, no? Es definim com gospel, però en realitat ens agrada qualsevol tipus de música que estigui... arrelada una miqueta, pues, sí, a la cultura negra tal, però no ha de ser tampoc tan religiosa, no? Ens agrada també sortir d'aquí perquè jo penso que nosaltres tampoc portem el culte com ho porten ells, no? No sentim les cançons de la mateixa manera, ni de la mateixa història. Llavors ens hem de separar una miqueta per fer-lo més nostre, no? I, bueno...
0: Una altra de les característiques és que es fa a diferents veus.
2: Sí.
0: Quantes veus teniu al grup? Com us ho feu, això?
2: Tenim entre 3 i mitja i 4. No, perquè les veus de nois a vegades les separem en dues i a vegades no. No?
5: Exacte. Però... Sí, en dues...
3: Sí, perquè aquesta és la mancança que té el grup, sí. No? En dones, sembla que cantar sigui una cosa més oberta per les dones i més fàcil i més tal. Llavors, la gent que s'apunta majoritàriament són dones. Aquí, bueno, volem fer una crida per tots aquests homes del Prat i que no siguin del Prat, que els agradi molt cantar, pues que vinguin a provar, perquè clar, sí que és veritat que ahir sempre estem una miqueta coixos, no? I per això és el que diu l'Alba, sí. Que en teoria haurien de ser dos veus ben separades i ben potents, i com que estem així, pues, bueno, a vegades són dos, a vegades és una, però bueno.
2: Ens adaptem, sí. Si és que...
3: Però que s'animin, que s'animin.
2: Sí, que s'animin tots els homes del Prat.
4: Sí, però bueno, responent en concret, vull dir, saps que hi ha les sopranos, les contrals, de dalt a baix, més aguda, a més greu, això ho fan les dones, sopranos i contrabaix, i
2: contralt,
4: i els homes estem fent o tenors o baixos quan estem més greus. Però és veritat, són pocs homes i a vegades fem tots de tenors.
0: Clar. Enric, per exemple, què va fer que tu t'apropessis al grup de gospel?
4: Mira, jo vaig entrar a través d'anar a la Fira dels Galls un dia, vaig passejar-me per allà i estava a l'estand de gospel plat i em van captar. No, vull dir, de fet, qui estava en aquell moment allà...
0: Tu et vas apropar,
5: jo,
0: no?
5: Sí, jo i la Issa.
4: Sí, estava la Issa allà, que a més ens coneixíem i tal, i vam començar a parlar, i jo ja... sempre m'ha agradat cantar i vaig dir, pues vinga, va, ja és el moment. I em vaig apuntar, ara porto quasi 3 anys i supercontent d'estar aquí.
0: Mira, la mostra d'entitats, no? Que a vegades pensem, per què serveix la mostra d'entitats? Sí. Doncs moltes vegades és un aparador que fa que gent del Prat reconnecti amb coses que té allà, no? Tu deies, Enric, jo sempre m'ha agradat cantar, però no havies donat el pas.
4: No, amb un grup no, hi havia fet coses, clar. I sí, carau, que és por ahí, i això, però molt bé. I això, de fet, és una mica algo que nosaltres volem potenciar una mica més, que és la manera en captar, no? Les activitats, una mica màrqueting, perquè hem fet cosetes aquí i estem a la fira, estem al, però bueno, necessitem fer una crida i arribar al poble i fora del poble perquè creiem que podem ser un grup molt més potent, molt més gran. Hem fet algunes col·laboracions darrerament aquests anys amb grups a Sant Manat, amb grups a Piera. Que són, pues, ja gent amb 30, 40 i 50.
0: Clar.
4: Nosaltres avui em sembla que són 25, 27,
1: sí,
4: no?
1: Sí,
5: quasi 30, no? 29, 28, 29.
2: Depèn de temporada.
0: Pues què necessiteu, per si algú ens està escoltant, homes però també dones, per poder participar? Què hem de tenir? Quines característiques hem de tenir? Si tenim una experiència prèvia, no? D'això d'haver cantat millor que millor, però no sé si és necessari.
5: El principal, que li agradi cantar.
0: Val.
5: I llavors aviam com funciona, no? Mm-hmm. I que li agradi.
0: Pot fer una prova, una persona...
1: Sí, de fet, els que venen de nou tenen un període de prova, que és gratuït, per dir-ho així.
0: Clar,
1: Hi ha, pues, durant un mes poden venir, pues, 4 assajos per veure si la persona no ha cantat mai amb una coral, com són els assajos d'una coral. Mm-hmm. Però, vaja... no es necessita haver cantat abans. Amb que un tingui ganes de cantar i que li agradi, i fer-ho en grup és una cosa que omple molt, perquè a part nosaltres ara estem aquí així, però no ens coneixíem probablement, però hem fet amistat, i hem fet amistat d'això. Vull dir, no només és un grup que va a cantar, sinó que després també entre nosaltres, pues, comences una relació,
0: clar,
1: que pot ser més o menys profunda, depèn de cadascú, això ja lliurement.
0: Però
1: bueno,
0: social, l'essencial, no?
1: Sí, l'essencial és tenir ganes de cantar, i el fet de fer-ho en grup és una cosa que realment és dona molta satisfacció, perquè a més et sents els altres, sents com quadra la teva veu amb la dels altres, i això és, no deixa de ser una satisfacció.
0: Com ho feu per mantenir la vostra veu i no anar-vos-en amb la del costat? Home, perquè això em sembla sempre difícil.
5: Assajar i... no?
0: O amb la versió que coneixem, no? Que a vegades tu fas la veu de la versió
2: propa. Això és complicat perquè la memòria muscular és molt heavy.
4: Sí.
2: Jo ara, per exemple, després de l'estiu ho he notat molt, de tornar a cantar una cançó que després de tot l'estiu ni l'he escoltat perquè he estat de vacances, i automàticament que en recordar-te la veu, dius, joder, que...
0: S'ha de fer un esforç.
2: Sí, s'ha de fer un esforç.
0: I tu, Alba, per exemple, que a vegades cantes de solista amb d'altres esdeveniments, no? I de cop i volta has de tornar
2: a
0: empastar la teva veu amb d'altres veus, que també és un esforç.
2: I sí, has d'estar atent i intentar no anar-te'n, però bueno, tot és pràctica. Els assajos al final és el que treballem.
4: Aquí hi ha dos aspectes que són importants, perquè per un costat dius, jo necessito concentrar molt bé per seguir la meva veu, però per l'altre necessito estar molt obert a sentir totes les dones, perquè al final això és el més important, vull dir que al final ens sentim i com a cor i funcionem bé. Per tant, l'única cosa que et dona això són els assajos repetitius i anar-ho agafant, A part, ens hem d'aprendre lletres, a part, alguns ens hem d'aprendre
0: moltes
4: lletres,
0: no?
4: En anglès.
2: És el que volia comentar, més quan has preguntat què necessita una persona. Una persona necessita canes. Jo crec que és venir als assajos i provar. I que la part més complicada és el tema d'aprendre's el repertori, perquè nosaltres ja tenim un repertori que està bastant fixa, tot i que sí que anem fent cançons noves que aprenem tots de zero, però clar, les que nosaltres poder ja les tenim superapreses, una persona de nou que veu tot el repertori que tenim i diu, tot això m'he d'aprendre? Clar, és complicat. Jo no sé si podria fer-ho, O sigui...
0: No, ho has anat fent, no?
3: Sí, perquè a més a més som un grup que cantem sense de cap, no? O sigui, que hi ha moltes corals que porten el paper, la partitura, el que sigui, i sembla que no, però això ajuda molt. I haver-ho de fer de memòria, pues, això implica treball.
2: Sí.
3: No és res més que ganes i treball. Però bueno, també et dona una altra interpretació, que ho sàpigues i que no hagis d'estar pendent, perquè clar, el paper també és un escudo, no? Com dir, no? Mira, no has de fer res
1: així
3: més, no?
1: Així no
0: em
1: veuen.
0: No, va. Hi ha la temptació de fer això.
5: No tampoc,
0: Exacte, que també es va llevar bastant,
3: I aquesta és la història, no? L'alegria del grup és l'empatia, el mirar-nos, el moviment, el tal, que això és la llibertat que et dona.
0: Clar que sí.
3: Darrere d'un treball.
0: Què en podeu avançar del repertori que veurem, d'aquest repertori tan ampli que teniu?
2: Bueno, ja saps que nosaltres el repertori és molt variat, no? Fem des de cançons africanes a alguna versió d'alguna cançó, cançons més...
1: Hi haurà gospel clàssic, sí. Però també hi haurà gospel modern i hi haurà altres que no són pràcticament...
3: Sí, africanes, hi ha alguna cançó coneguda, així més...
5: No, celebra això, per exemple, no és...
3: És funky, no? Em sembla.
5: No és gospel.
0: Clar, és funky,
2: l'Aleluia tampoc...
3: Sí, tampoc és merament gospel, sí. Una barreja.
5: Una barreja.
4: És que estava mirant fins i tot perquè tenim quatre parts en aquesta representació. Una que parlarem del gospel tradicional, bueno, cantarem gospel tradicional, amb algunes cançons que pot que les digui totes, però després una part més pop soul, amb això que deien, no? Que ens n'anem també una mica, no estem parlant exclusivament de gospel, el gospel alegre, aquí estaríem amb els Happy Day, cançons d'aquest tipus, no? I l'última part és Àfrica, on tenim el tema del Bonseaba i aquestes que hem fet algunes vegades, que són, bueno, aquesta música africana, lletra africana, i que
2: ningú entén, però tothom la sent.
4: I perquè la veiem més.
0: És que és la màgia, segurament, no? De la música. Després ara parlàveu d'aquest gospel més alegre que contagia a la gent que està, no? Que us va veure. Que també això us agrada molt, Intentar que la gent no s'estigui allà asseguda, sinó que formin part del concert.
5: Fer-los ballar.
0: Com porteu la part del moviment? No sé si això és una de les coses que a vegades costa, perquè clar, has de tenir una concentració plena, no només amb la lletra i amb el que estàs cantant, sinó també amb el que toca en aquell moment.
5: Està concentrat al 100%, perquè si no...
4: Bueno, aquí tens de tot.
0: Això què tal? Tu, Enric, com ho portes?
4: Fatal.
0: Fatal. El moviment que està bé.
4: Jo sempre faig conya dintre el grup, no? Que, bueno, quan em posen a mi el que és la coreo, bueno, doncs... La veritat és que bueno, intento fer els passos el més controlats possibles per no desentonar. Ah, hi ha gent que ho fa de conya, hi ha gent que es mou, jo clar, tinc enveja a vegades quan veig algun d'allà davant que dius no puedo seguirlo, però bueno.
0: Hi ha una part de deixar-te anar una mica i que es gaudeixi i l'altre de saber
4: no? Això d'estar concentrat amb tu, això, sí. Sentir-los a tothom i a sobre ballar i bueno, bueno, pues, però, bueno, però tot això al final et dona el que et dona, eh? Perquè això també et permet bueno, no, posar en marxa habilitats que desconeixies o
0: perdre la vergonya,
4: treballar-les. No? Bueno, això sí. Bueno, jo en el cas no he tingut mai, però, no. Però en aquest aspecte, però bueno.
0: Tu, Miquel, què? Com portes el moviment?
5: Jo bé. Bueno, sí. Més bé, però bé.
0: Tu gaudeixes?
5: Sí, jo sí. Sí. Jo en tot.
0: Després, aquí sí que jo us he vist actuar, llavors he vist que aquesta part sí que es gaudeix, el moviment.
3: Sí.
0: És una cosa que és un afegit que vesteix molt, no?, el que fem amb el gospel.
3: Sí, jo penso que és un avantatge la gent que portem de forma natural, que no se sap, no sé si és una coordinació interna, no?, que fa que no hagis de pensar. Que això és que és molt, jo
0: és
3: em poso en la pell de l'Enric, per exemple, no?, que has d'estar concentrat, que esquerra dreta, esquerra dreta, no pas...
0: És que t'atabala. En aquell moment.
3: Jo em deixo portar. Sí.
0: És que això es nota, Maite, t'he de dir.
3: Clar.
0: Perquè se't veu gaudir.
3: Clar, sí, sí. Perquè és que és un tema que... Clar, és que si no has de tenir tan controlat, perquè ja et surt, pues imagina, no?, la relaxació i com portes la música, no? Però jo crec que és com tot, és cadascú a la seva manera, jo suposo que l'Enric també també gaudirà, no?
4: Sí, sí, i tant, i tant.
3: No sé. Portar la música a dintre està molt bé. I el tema de la vergonya que dieu, jo soc una persona molt, molt vergonyosa, i l'estar en grup i mirar-te els uns als altres, i això fa que surtis de ti mateixa, no? I jo penso que és una de les coses també molt bones d'estar en grup, perquè no estàs tu sol tampoc fent una història, no? Estàs recolzada, estàs... és important,
0: Després l'adrenalina, no?, de baixar de l'escenari i saber que ho heu fet, que ho heu aconseguit i
2: que la gent s'ho ha passat bé.
0: I que la gent s'ho ha passat
3: bé. Això és el principal. Sí.
4: I se'ns fa curtíssim.
0: Clar.
4: Perquè és els concerts... a vegades pensaria, estimaria que gaudir-los més, viure'ls més, estar més ficat en el d'això, però vas tirant el consell de dir, ja està, ja s'ha acabat.
0: Ja acabat.
5: Quan t'hi fiques, ja ha passat tot, ja.
3: Fa un parell d'anys vam fer un concert, jo penso que és el més llarg de tots, que és el del desè aniversari, no?
4: Sí, correcte.
3: El Modern, que va ser hora i mitja, o va ser un concert llarguíssim, i ho vam preparar moltíssim i tal. I teníem por perquè dius, ostres, és que són moltes cançons, molta història, què tal? I ho vam fer, i quan va acabar vam dir, ja està. O sigui, tanta por que teníem, i resulta que s'ha passat en una estona. I és que a dalt de l'escenari el temps passa superràpid.
0: Clar que sí.
3: Perquè ho estàs gaudint.
0: Doncs recordem...

0: és un gran dia el diumenge per anar a veure-us i acabar de decidir que realment volem formar part i a partir d'aquí doncs, provar els assajos que segur que us acabeu enganxant. Gràcies, gaudiu molt de la Festa Major.
1: A tu.
2: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Gràcies.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
2: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
3: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la Granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de la Plec de la Tartana.
4: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música.

0: Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
1: Festejamos nuestra décima temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el Prat Radio.
2: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
3: ¿Qué podem dir més?
4: És que no sé de què se tracta.
3: ¿Cómo que no sabes de qué se trata?
4: Ni idea.
3: Chules, es un programa de cosas chules.
4: Esteu a punt de veure un...
3: No, esteu a punt d'escoltar.
4: Esteu a punt d'escoltar un maravillós programa de ràdio.
2: Rambla 54, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.

0: Són 2:15.
1: El Prat en 3 minuts.
0: Bon dia, us parla Rocío Sant d'Eufèmia. L'ampliació de l'aeroport del Prat s'endarrereix 5 anys més. El Consell de Ministres ha aprovat el document de regulació aeroportuària, el DORA 3, pel període 2027-2031, que no inclou una partida específica per l'allargament de la tercera pista, però sí la compra de terrenys per compensar l'ampliació si finalment té l'aval europeu. Així ho ha assegurat el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Òscar Puente, que ha condicionat la inversió a l'aprovació per part de la Unió Europea del Pla Director de l'aeroport del Prat.
2: Una parte muy importante de esos 191 millones serían las compensaciones medioambientales necesarias para la ampliación de pista. Compensaciones medioambientales que, en el caso de que la Unión Europea, teniendo en cuenta que además se afecta a un espacio adscrito a la red Natura 2000, considerara que son viables, se materializarían sobre todo en la adquisición de suelos y desarrollo de espacios medioambientalmente equiparables a los de la red Natura 2000.
0: Les reaccions no s'han fet esperar. L'alcaldessa del Prat considera que l'endarreriment demostra la dificultat de complir amb les mesures mediambientals que exigiran des de la Unió Europea. Alba Bou ha qualificat d'irresponsable que el govern espanyol vulgui incrementar les emissions de la infraestructura davant l'emergència climàtica.
3: Considerem que és irresponsable, sobretot després de l'estiu que hem hagut de patir, un estiu amb nits tòrrides, amb temperatures elevadíssimes i absolutament insostenibles, sobretot tenint en compte que hem hagut de patir incendis que han costat la vida d'algunes persones, i considerem absolutament irresponsable que es dediquin diners a un projecte que continuarà ampliant les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les que causen l'emergència climàtica que ja avui estem patint.
0: Alba Bou ha comparegut acompanyada dels portaveus del Prat en Comú, Esquerra Republicana i el Partit Popular. Ha estat a les portes de la gran manifestació de diumenge convocada per Aeroport contra l'ampliació i a la qual ha confirmat que assistirà.
1: Esports.
0: El Club Bàsquet Prat juga avui la final de la Lliga Catalana Segona FEB contra la Bisbal. El conjunt Patablava va haver de superar l'Amics de Castelló per 82-76 en la seva estrena a Copa Espanya i vol aconseguir la 8a Lliga Catalana de la seva història. Té 4 lligues catalanes de primera, l'Eport, una lliga catalana de segona, l'Eplata, i 2 lligues catalanes de tercera a EVA. El partit es disputarà a les 8 del vespre al pavelló Juan Carlos Navarro de Sant Feliu de Llobregat. Doncs és tot. De moment tornem amb més informació d'aquí a una hora.

0: La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils.
1: Bona tarda. A part de celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
2: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la sala d'art Josep Balles del Centre d'Art Torremuntades.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
4: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
5: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
6: Bienvenidos a la Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Radio.
7: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
8: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
9: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
10: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Radio.
11: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
12: El Prat té molt a dir i nosaltres t'ho expliquem.
13: Arriba el FemSalut amb consells sanitaris i mèdics des del punt de vista de la detecció i la prevenció de malalties.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui ens acompanya una de les professionals de la Fundació Sanitària Mollet. De fet, és la cap de la Unitat d'Atenció Social i volem parlar-ne precisament d'aquesta unitat perquè ens estaven comentant que s'ha ampliat i volem saber com funciona, qui s'adreça, qui es pot beneficiar, en quines situacions actua. I per això avui sostenim conversa amb Gemma Cervera, que és la responsable, com dèiem, la cap d'aquesta unitat. Benvinguda, Gemma.
2: Hola, gràcies.
1: Comentem allò. Anem a explicar primer de tot, no?, què és el que hem d'entendre quan diem allò, unitat d'atenció social.
2: Uh-huh. Doncs la unitat d'atenció social, el que ens referim és al conjunt de persones, de professionals que ens dediquem en l'àmbit social i que donem una atenció social en qualsevol dels processos i de serveis de la Fundació.
1: De fet, cada vegada, no?, des de la Fundació sempre dieu tenim allò en compte el que és en el centre de tot la persona i com els factors socials, no?, la seva situació, doncs, ja siguis la xarxa social, la situació econòmica d'aquella persona, com també acaba repercutint en la seva salut.
2: Totalment, totalment. Cada vegada està més clar i cada vegada té molt més impacte com els determinants socials i els determinants impacten en la salut de les persones i com aquesta situació de l'entorn o de la situació personal pot impactar en la salut i en el benestar.
1: Gemma, expliquem una miqueta d'on neix aquesta unitat, perquè jo pensava que era de recent creació i m'han dit no, el que hem fet és ampliar-la.
2: Mira, us explico una mica. Nosaltres, treball social dins de l'entorn de salut, dins de l'hospital i dins de salut mental, fa molts anys que hi treballem. Als inicis, no?, d'una manera com molt simbòlica, perquè vam començar com en poquetes hores, i sí que és veritat que al pas dels anys i amb aquest canvi de model cada vegada tenim molta més presència. En els últims anys s'ha vist la necessitat de poder crear aquesta estructura comunitat en un inici era unitat funcional de treball social, que era com a l'espai on aglutinàvem totes les professionals de l'àmbit del treball social. Perquè treball social estem en qualsevol dels processos, com deia a l'inici, no?, tant en l'àmbit de salut mental, com en l'àrea de la dependència. El fet de poder constituir aquesta unitat ens va permetre el poder treballar d'una manera comuna, no?, tot i que totes tenim la mateixa professió, doncs a vegades els processos, no?, i les planificacions poden ser diferents en funció de l'àmbit, i això ens permet com a fer aquesta unificació i tenir com més força com a col·lectiu. El que hem fet recentment és com ampliar la mirada, no?, a nivell social, no només participem les professionals del treball social, sinó que ja som tot un conjunt de professionals que donem resposta a aquestes situacions, com poden ser des de l'educació social, des de l'integració social, des dels tècnics en animació sociocultural. Per tant, el que hem fet, que això ho vam crear el juliol del 2025, va ser aquesta integració de la unitat, i ara passem a dir-nos unitat d'atenció social.
1: Normalment allò a nivell allò de peu de carrer, no?, la gent quan parla de treballadores socials, no sé si precisament són treballadors, treballadores socials les que integreu aquesta unitat o hi ha doncs altres tipus de professionals, sempre diu és que s'adrecen a persones que no tenen recursos. No sé si és una idea errònia.
2: Bueno, és una idea que és el que sempre s'ha conegut, no? Quan vaig a un professional de treball social és perquè no tinc recursos o perquè m'han de donar, no?, d'aquest ajut o aquesta situació. Intentem ampliar, no només és quan no tinc recursos, perquè el benestar no només és des de la mancança, sinó des de que jo em sento bé i que la meva situació personal i la meva situació de l'entorn m'ajuda a poder estar com tranquil i gaudir del benestar i del dia a dia. Per tant, no només és quan hi ha una necessitat, que evidentment, no?, quan hi ha una necessitat, però intentem sempre tenir aquesta mirada com més preventiva, no? Intentem anticipar-nos a que arribi la necessitat. No? Per tant, seria doncs, el poder anticipar i no arribar a una situació de risc o de problema social.
1: Gemma, si et sembla, anem a posar exemples, perquè això doncs, segurament arriba molt més a la ciutadania. En quines situacions podem fer aquesta actuació preventiva que comentes?
2: Per exemple, doncs estic pensant no, en una persona que potser viu sola, amb certa fragilitat, o una persona amb certs problemes de salut, que fins ara ha tingut una vida autònoma, una persona que no ha requerit ajuts ni supervisions. Si podem anticipar que per la situació en la que es troba la persona o el que podem preveure que s'anirà trobant en els pròxims mesos, podem intentar donar el suport o podem intentar donar les eines no, perquè aquesta persona pugui continuar en el seu entorn, en el seu domicili, amb el suport que necessiti. Si no podem fer aquesta prevenció i no podem fer aquesta detecció, segurament quan la persona vingui pel seu propi peu serà quan ja té una necessitat molt estructurada i potser necessitarà com molt més ajut del que en un inici podria requerir.
1: Perquè, de fet, com es faria aquesta detecció? És a través d'altres professionals que us posen en sobreavís? De dir,
2: Sí. Hi ha diverses línies.
1: No, t'ho dic jo, si la persona no és conscient sí. de que té sí. aquest, no, aquesta situació que potser en un futur ha d'empitjorar, igual no s'adreça a vosaltres. Llavors no sé si és a través d'altres professionals que us posen en sobreavís dient, escolta'm, hem atès aquesta persona i potser estaria bé que us posessiu en contacte.
2: Aquesta manera de quan qualsevol persona de l'equip ens informa de la situació és com hem funcionat històricament i és com sempre ens han arribat les persones. Les persones ens han arribat o perquè algú de l'equip detecta la necessitat o la situació problema o la pròpia persona i família demana per treball social. El que estem treballant molt des de la Fundació i en general també des de l'àmbit de la salut i de l'àmbit social és poder anticipar-nos. Per tant, el que fem és tenim establerts uns protocols on sabem que o per factor d'edat o per factor de malalties o per diferents factors és important que podem fer una valoració de la persona, de l'entorn, de la família i a partir d'aquí poder establir si aquesta persona es troba en una situació d'un possible risc o ja té un risc establert. Mm-hmm. Per tant, no només seria perquè l'equip pot detectar, sinó que nosaltres ens anticipem per aquests factors que ja tenim establerts.
1: Anem a comentar algunes senyals d'alerta, no? Mm-hmm. Com ara, bé, és un tema que cada vegada es posa més sobre la taula, se'n parla, que és el tema de la soledat no volguda, no? Mm-hmm.
2: El tema de la soledat és un problema que hem de tenir present. No tant, i entenent la soledat que no és una qüestió d'estar sol, o sigui, no és una persona que viu sola ja és un factor de risc, sinó entenent la soledat com el sentiment de no? És aquesta sensació subjectiva de sentir-se sol, de no tenir xarxa. No? Per tant, això seria com un factor important el poder establir, el poder saber que les persones en moments de necessitat i en el seu dia a dia compten amb una xarxa formal, informal i que no tenen aquest sentiment de sentir-se sols. Aquest seria un dels factors. També cada vegada veiem que hi ha situacions amb molta més vulnerabilitat social. El tema de... I quan parlem de vulnerabilitat social parlem en qualsevol etapa del cicle vital, no només parlem amb persones grans, no? Que a vegades pensem sí. Quan parlem tant de soledat com de vulnerabilitat
1: sí, tenim allò la tendència, no?
2: Pensar en persones grans i no, en qualsevol moment del cicle vital podem estar en una situació de vulnerabilitat i aquí també tenim doncs, els nostres protocols per poder detectar-ho. Parlem doncs, des d'infància en risc, famílies vulnerables, els joves i adolescents, no? Que ara ens preocupen tant també, no? com estan patint tots aquests canvis estructurals a la societat i el tema de les xarxes i de la soledat, oi? També parlem molt de soledat en aquest col·lectiu. Per tant, tots aquests factors més estructurals de la pròpia societat i també de factors que impacten directament en la persona, doncs també són alguns d'aquestes situacions que hem de tenir en compte. I després també tota la qüestió de la manca de xarxes, no? Que també va molt lligat amb la soledat, no? El tema de les xarxes, de la comunitat, oi? De poder de donar sentit a aquest dia a dia, no?
1: Per tant, de fet, abans a les comunitats de veïns sembla ser que gairebé desconeixia tothom, i ara doncs bàsicament dius bon dia, bona tarda i adéu-siau.
2: Totalment, i això impacta també en els canvis en les famílies, no? En els canvis de rols familiars, en la cura, no? De les persones amb necessitats, si la família cuida o no cuida, si necessitem d'altres cuidadors, no? Per tant, ampliem molt la mirada en aquests aspectes.
1: Però llavors, Gemma, recordem, estem parlant amb Gemma Cervera, que és la cap de la Unitat d'Atenció Social de la Fundació Sanitària Mollet. Quina mena d'accions podeu vosaltres emprendre, no?, davant una situació que detecteu això d'aquesta soledat no volguda, d'aquesta manca de xarxa social, xarxa familiar...
2: Nosaltres el que fem és, en un primer moment, poder fer aquesta detecció i poder identificar, no?, a on tenim el risc o la situació problema. A partir d'aquí, veure si la pròpia persona i el seu entorn tenen possibilitat, no?, d'activar els propis recursos personals i poder solventar la situació. Moltes vegades és acompanyar, entendre una situació sobrevinguda, acompanyar, acceptar aquesta nova realitat i acompanyar i donar com a espai perquè la persona i la família pugui com tornar a recuperar el seu rol, no?, dins de la unitat o reestructurar, no? Moltes vegades quan venen situacions sobrevingudes la família ens hem de reestructurar aquests rols, i això no és activar un recurs, sinó és com oferir aquest espai d'acompanyament i de tornar a trobar l'equilibri. Quan això no és possible o això és insuficient, llavors sí que hem de buscar els suports externs. Treballem de la mà amb tota la xarxa comunitària, tant dins de la xarxa de salut com de serveis socials, com del tercer sector, i a partir d'aquí ja tenim, en funció de les necessitats, doncs, com activem, pues, com pot ser un suport a domicili, com pot ser que una persona hagi de fer alguna gestió per poder tenir accés a una plaça de centre de dia, o quan, no? Per tant, tenim tot el circuit ja estructurat, i el que és molt important és aquesta mirada holística de la persona i aquest treball en xarxa, no? Jo crec que el treball en xarxa és una de les tasques diàries, no?, que fem anar en qualsevol de les professionals de la unitat d'atenció social, i que és importantíssim perquè la persona tingui aquesta continuïtat assistencial, no? Nosaltres al final fem com una atenció en un moment donat, però aquesta persona continuarà, no? Igual que nosaltres moltes vegades ens arriba la persona i qui ens avisa de que cal fer alguna intervenció és la companya o de l'equip de serveis socials o de l'equip de l'àrea bàsica de salut. Per tant, aquest treball en xarxa és fonamental.
1: De fet, Gemma, m'imagino que la intenció és que la persona sigui el màxim d'autònoma possible i que pugui doncs restar en el seu entorn el màxim de temps també, no? És a dir, doncs que més enllà de poder fer servir aquests recursos, doncs si viu a casa, doncs que pugui quedar-se a casa.
2: Totalment.
1: També teniu en compte, crec que hi ha problemes que pot haver-hi en l'habitatge, no? Allò de dir, doncs potser perquè el teu dia a dia sigui més còmode, més accessible, doncs cal fer alguna mena d'actuació, no? Doncs ja sigui en el bany, ja sigui...
2: I tant. I
1: sí, això també ho teniu en compte? També
2: això està en compte, sí. En funció de des del servei on fem l'atenció, hi ha serveis on tenim un programa estructurat que és d'intervenció comunitària, es fan aquestes intervencions en el propi domicili, on fem una avaluació, on veiem si hi ha necessitats d'ajuts tècnics, si veiem que hi ha necessitats de suports externs, on veiem també tota aquesta dinàmica familiar, i depèn del servei, que potser no ens podem desplaçar nosaltres físicament al domicili, sí que hi ha aquest treball que comentava, aquest treball en xarxa, on hi ha altres companys, potser des de l'àrea bàsica de salut, des de serveis socials, que sí que poden fer aquesta valoració en el propi entorn i en el domicili de la persona.
1: Sí. Quina mena de recursos es poden posar a l'abast? Ho dic jo per a aquelles persones que ens estiguin escoltant, no? Que digui, doncs, què és el que puc demanar? que sí, que no.
2: Clar, allò que en el que podem tenir en el domicili, a casa, de les persones, el que la persona pot tenir sempre i quan compleixi, perquè al final tot això hem de complir una sèrie de requisits, una sèrie de criteris que al final passen per la llei de la dependència, per tenir un grau reconegut, i en funció del grau tens opcions a més o menys hores de servei a domicili potser, o tens opcions a una plaça de centre de dia que comentàvem, o a un recurs residencial. Però si parlem de domicili, que al final és el que les persones volem, no? Estar el màxim temps a casa nostra, amb la nostra gent, en el nostre entorn, doncs bàsicament parlaríem del teleassistència, que és el botó vermell, que seria com en qualsevol situació urgent o de necessitat que ens trobem, només prement el botó, doncs tenim, no?, una comunicació amb un equip, i si cal també es desplacen. Tenim el servei d'atenció a domicili, no?, que és el conegut com el SAT, que venen persones a casa per fer tot el tema de cura personal de la persona, també d'acompanyaments a l'exterior, de planificació de menjars i de més, i també tot el tema d'higiene de la persona i de la llar.
1: Has comentat, Gemma, per accedir a aquests serveis hem d'activar també el tema de la dependència, no? És a dir, sí. On ens hem d'adreçar per activar tot això? Perquè, clar, el que sentim a parlar, i també som els propis mitjans de comunicació que ens fem ressò, són de temps d'espera. Temps d'espera que doncs, habitualment superen fins i tot els 6 mesos.
2: Sí.
1: Anant-hi a lloc.
2: I més de 6 mesos, sí. Si algú té que demanar la llei de la dependència, ho pot fer la mateixa persona o algun familiar des de casa, perquè la sol·licitud la podem fer des del portal de la Generalitat. Es pot adreçar a la seva àrea bàsica de salut, que tots els CAPs tenen treballador social, treballadora social, i des d'allà també es fa el tràmit. Si estan vinculats a la fundació sanitària, doncs perquè estan venen a urgències, a visitar-se, o estan fent un seguiment a consultes externes, o a salut mental, o estan ingressats, doncs ho fem nosaltres, des de la unitat d'atenció social, gestionem la dependència. És veritat que des de que la tramites fins que tens el grau reconegut i tens el PIA, que és el pla on s'estableix quin servei o quin recurs o quin ajut et donen, passen mesos. En aquest impàs de temps, la persona pot o sol·licitar que aquest ajut vingui subvencionat pel propi equip de serveis socials, si és una persona que compleix aquests criteris de vulnerabilitat, sobretot econòmica, i si no, també hi ha serveis que la persona pot contractar a nivell privat, de tenir aquest suport mentre no tingui aquest grau de dependència que li doni accés al servei.
1: Aquest grau de dependència, una vegada reconegut, llavors, en funció del grau, tindràs opció a...
2: Sí, amb un grau 1, que seria el mínim, no? Seria les persones que tenen menys dependència, doncs et dona opció a unes hores d'atenció a domicili, i a mesura que anem augmentant el grau 2 i grau 3, doncs aquestes hores d'atenció a domicili es van ampliant. També el grau et dona accés a poder demanar una plaça de centre de dia per poder anar unes hores, no?, durant el dia. En un grau 2, per exemple, ja et dona accés, doncs, la plaça de centre de dia, més hores d'atenció a domicili i també l'accés a un recurs residencial, i a mesura que anem com ampliant de graus, es van com ampliant els recursos o les hores d'atenció.
1: Ara que comenta la Gemma el tema de, a mesura que anem ampliant de graus, això s'entén que és revisable, és a dir, tu pots sol·licitar, no?, aquest grau de dependència, poden donar un grau 1, però si veus que aquesta persona, o veus que tu mateix estàs empitjorant, pots fer una revisió.
2: Sí.
1: Això també té un temps d'espera?
2: Sí, clar, també té un temps d'espera. Sí, has de justificar que hi ha hagut un empitjorament, no?, de la situació de salut, i valoren, venen a casa, aquesta valoració es fa al domicili, i valoren i veuen, no?, si realment continues tenint el mateix grau o ampliat.
1: En aquests moments, a la unitat d'atenció social de la Fundació, no sé quin nombre d'usuaris o usuàries teniu allò...
2: Doncs mira, ara justament que estem tancant les dades per fer la memòria del 2025, dic així com molt de memòria i molt i no és exacte, però
1: per l'àrea,
2: per exemple, d'hospitalització i urgències, doncs hem atès a més de 2.000 persones durant el 2025, tant de persones que s'han dirigit elles directament o que nosaltres hem fet aquesta avaluació que us deia, no? D'intentar anticipar-nos, nosaltres li direm planificació a l'alta, no? Aquesta valoració inicial, i a banda també hi ha hagut totes les derivacions d'altres professionals que ronden gairebé a les 1.000, d'altres professionals de l'equip que han detectat aquesta situació de risc i que ens han derivat directament. Després tenim tota l'àrea d'atenció intermèdia, el que coneixem com el sociosanitari. També estem rondant doncs, pràcticament les 800 persones que han estat ateses, i tenint en compte que les persones que estan ingressades a atenció intermèdia acostumen a ser persones, no?, amb una fragilitat especial, persones amb més envelliment també, per tant les situacions acostumen a ser molt més complexes i les planificacions a l'altre també solen ser més complexes. I després tenim tot el servei de salut mental i addiccions, que també en seguiment constant, no? Perquè aquí la diferència és que la persona no és que ingressi i se'n va, sinó que el servei de salut mental i addiccions, la persona està durant molts anys, no?, fent seguiment, doncs potser han passat més de 2.000 persones que estan en seguiment habitual al servei, amb les companyes de la unitat. I després tenim tota l'àrea de dependència, que aquí no et puc donar dades tan exactes, però bueno, al final els companys, no, de les residències, tant de gent gran com de persones amb discapacitat, fan atenció diària a les persones residents i a les famílies, no? I tots els ingressos, a les persones que també venen a centre de dia, per tant... estem parlant de moltes atencions, no? I de moltes...
1: Gemma, et volíem allò per finalitzar, jo demanar. Hem començat dient que cada vegada els factors socials influeixen més a la nostra salut. No sé si trobeu que aquesta unitat d'atenció social ha anat creixent i que cada vegada teniu això, una major demanda, tot i que es parla d'una major esperança de vida, però també aquesta esperança, si ve condicionada precisament per aquestes situacions més preocupants que de les quals evidentment cal tenir cura, no?
2: Sí, hem anat creixent com a unitat, hem anat creixent en número de demanda i en número d'intervencions. La situació d'augment d'esperança de vida, no? Més cronificació de la, no? Les persones amb malalties més cròniques durant més anys, tots aquests canvis socials fa que les persones anem tenint com altres necessitats i per tant també anem ampliant, no? tot el nostre àmbit d'intervenció. Si pensem en fa 10-15 anys, segurament no té res a veure, no? amb les intervencions i amb la situació que ens trobem ara. Cada vegada més parlem de no d'una problemàtica sola, sinó de multiproblemàtiques, no? De multifactors. Per tant, hem de donar resposta a moltes situacions i la complexitat també cada vegada va augmentant. Per tant, la intervenció requereix, no?, com de moltes altres situacions i de moltes intervencions diferents en una mateixa persona o família.
1: Doncs ho deixem aquí. Agraïm en el dia d'avui que ens hagi acompanyat Gemma Cervera, com dèiem, cap de la Unitat d'Atenció Social, per saber-ne una miqueta més doncs, què és aquesta unitat, com funciona, no?, i quins són aquests protocols, serveis que ofereixen i les persones que ens podem veure, si no ara, en un futur, beneficiades. Moltíssimes gràcies. Fins una altra ocasió.
2: Gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activat en alerta el pla inundat en nivell 4 de 6 per la previsió de pluges intenses a partir d'ara al migdia. Els xàfecs poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts a punts de la meitat est, sobretot a comarques de Girona i de la Catalunya central, i a la tarda es desplaçaran cap al litoral i prelitoral central. Entre la tarda i la matinada també es poden acumular més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores a l'Alt Penedès, al Baix Llobregat, al Baix Penedès, al Garraf i al Tarragonès. I el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha assegurat que el futur de SEAT està garantit i que no es perdran llocs de treball. En resposta a Esquerra al Congrés, Hereu ha destacat que a Martorell s'hi han invertit 3.300 milions d'euros i ha defensat que la planta té molt de futur. El ministre també ha recollit les declaracions del conseller delegat de SEAT i Cupra Espanya, que ha afirmat que no hi haurà pèrdues de feina a la companyia. I també el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, ha anunciat que en les pròximes setmanes s'obrirà una nova convocatòria per concertar 2.300 places residencials públiques arreu de Catalunya. Prop de la meitat seran per a residències de gent gran i la resta es repartiran entre centres de dia, atenció a persones amb discapacitat i salut mental i també atenció precoç. I la Fiscalia Superior de Catalunya demana desestimar la demanda de la CGT contra el Departament d'Interior per la presumpta assistència de dues agents dels Mossos d'Esquadra de Paisà a una assemblea educativa a l'Institut Pau Claris de Barcelona el 6 de maig, identificant-se com a docents. La Fiscalia sosté que no hi ha constància dels fets relatats ni de cap suposada infiltració encoberta amb l'objectiu d'identificar o recopilar dades dels assistents a les mobilitzacions. Per això conclou que si no queda acreditada la realitat dels fets denunciats, tampoc es pot parlar de vulneració de drets fonamentals com la llibertat sindical, el dret de vaga o el dret de reunió i protesta. I Roger Espanyol ha assegurat que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan li van disparar la bola de goma que li va rebentar un ull l'1 d'octubre al centre de Barcelona el 2017. Ho ha dit en la seva declaració a l'Audiència de Barcelona en la primera sessió del judici contra els quatre policies nacionals jutjats per ordenar i disparar la bola de goma. I 6 persones han resultat ferides aquest matí en una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Els fets han passat cap a les 6 del matí i l'enfrontament s'ha acabat desplaçant fins al turó de Gardeny. Els participants duien armes blanques, matxets, catanes i pals. 2 dels ferits han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, on han hagut de ser intervinguts quirúrgicament. Per ara no s'ha fet cap detenció i els Mossos treballen per localitzar els agressors que haurien fugit després dels fets. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
3: Planeta Prat, l'òrbita pota blava.
4: No us perdeu l'espai de viatges i excursionisme Sendes amb Jaume Monés.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Hola, què tal? Com esteu? Des de Ràdio Martorell i per la xarxa us oferim tot seguit un programa de 25 minuts de durada dedicat a l'excursionisme, al senderisme i als viatges. Portem per nom Sendes i avui assolim l'episodi número 557. Com sempre, presentem tres continguts que us poden servir d'ajuda a l'hora de planificar el vostre temps de lleure. Els tres continguts del dia són aquests. A l'entrada de Santa Eugènia de Berga, a prop de Vic, la família Arumí Isern va construir fa més d'una desena d'anys un edifici que acull una de les exposicions de trens en miniatura i maquetes ferroviàries més importants d'Europa. Més de 3.000 màquines i 7.000 vagons, a més d'altres col·leccions. És el màgic món del tren. Avui en parlem amb el seu ideòleg, en Josep Arumí. La rectoria de Gutmar, el Clot de les Ànimes, el Toll del Xuclador, el Paratge de les Forques... Topònims suggerents, oi que sí? Doncs tots estan units per una ruta que va de Sant Padó a Callús, al Bages. Una caminada que ens presenta el Xavi Tió a la secció de senderisme que, com sabeu, és l'equador del programa. Segon capítol, el viatge a Xile que van fer la Conxita Terruell i la Rosa Pi. Un segon episodi que ens teletransportarà cap a paratges d'una bellesa excepcional al desert d'Atacama. Roques vermelles, mines de sal, llacunes d'aigua turquesa i guèisers a 4.000 metres d'altitud. No us ho perdeu. Posem fil a l'agulla i comencem. Ens acompanyeu? Doncs va, que marxem. Anem a fer una incursió al món del tren. Primer, imagineu per un moment que sou a bord d'un tren que circula per la maltractada línia R3 de l'Hospitalet a Puigcerdà, la popular línia de la Tor de Querol. Just abans d'arribar a Vic, si mirem cap a la dreta, veurem de lluny Santa Eugènia de Berga, un poble que no té estació de ferrocarril. Ni falta que li fa, de trens a Santa Eugènia en van ben servits. De miniatura, això sí. Perquè a Santa Eugènia de Berga hi ha una de les majors col·leccions de trens en miniatura de tota Europa. Un edifici de planta baixa i dos pisos amb més de 1.000 metres quadrats plens de ferrocarrils en miniatura, maquetes i decorats i moltes col·leccions més. Aquest museu a col·lecció de trens en miniatura es coneix com el màgic món del tren i és possible gràcies a l'afició a les miniatures de tren del seu propietari, en Josep Arumí Bou, una passió que en Josep ha compartit amb la seva dona, la Maria Àngels Isern, i els seus fills, Albert i Guillem. La bogeria pels trens en miniatura se li va despertar de petit al Josep quan el seu pare li va regalar un trenet a piles, però havia quedat aparcada un bon temps fins que va néixer el seu fill gran, l'Albert.
2: Cap de dos mesos d'haver nascut, li vaig anar a comprar un tren per mi. No sé si m'has entès. Em feia tanta il·lusió tenir un nen per comprar-li un tren per jugar jo. I així es va començar. Era l'excusa, doncs, de poder dir, bueno, ara com que ja tinc un fill, ja puc comprar-li un tren. És com aquell que diu, i m'agrada molt l'escolèstic, li vaig comprar un cotxe jo del meu fill. Però no se'l compra pel seu fill, el compra per ell, perquè ell compra els que li agrada. És una mica l'afició que portes a dintre i per no dir jo m'ho compro per mi, doncs representa que ho compres pels altres, però realment és per tu.
1: I d'aquell primer tren comprat s'ha passat a les actuals 3.000 màquines i 7.000 vagons en miniatura, rèpliques de trens d'arreu del planeta.
2: Comptant tota la col·lecció de màquines i de vagons, hi ha més de 3.000 màquines i més de 7.000 vagons. Pensa que és una de les millors col·leccions d'Europa i quan parlem d'Europa parlem de tot el món. Tothom en diu, tio, però d'on t'ho has tret tot això? Però és que ara hi ha una cosa, també, que actualment moltes famílies en donen els trencs als avis, perquè els fills ja no hi juguen i els nets ja volen mòbil o iPad. Llavors, què en fem dels trencs de l'avi? Doncs mira, portem-nos el màgic món del tren. Pensa que tinc una col·lecció de trencs a escala era que mai hauria pensat tenir 100 màquines d'escala N i 300 vagons d'escala N.
1: D'una banda, doncs, les donacions que li han fet els particulars, però una gran part dels continguts del màgic món del tren prové dels trenets de la marca Marklin que anava comprant en Josep a la Joguina Rovira, a Vic, i sobretot, sobretot, arran dels viatges familiars per gran part de l'Europa Occidental.
2: Després que havien nascut la canalla, vàrem estar 22 anys voltant amb autocaravana per Europa. Què passava? Doncs quan arribava un poble a la ciutat i el deia als nens: bueno, macos, què fem? Anem a veure iglesias i monuments o anem a buscar botigues de trens? I els nens em deien: no, papa, anem a buscar botigues de trens. Saps per quina raó? Perquè comprava trens per l'Albert, trens per en Guillem, trens per la Maria Àngels, la meva dona, i trens per mi. Llavors, d'aquesta manera, amb aquests anys voltant per tota Europa, hem fet aquesta gran col·lecció.
1: Primer, en Josep Arumí anava acumulant les miniatures a casa i les ensenyava als clients del restaurant havent dinat. Molts li suggerien que muntés una exposició o un museu. I en Josep fins i tot va arribar a somiar-lo. I de vegades, els somnis es fan realitat. La família Arumí havia adquirit un terreny al davant del restaurant i pels vols del 2013 hi va edificar.
2: Van fer l'edifici, van posar tota la col·lecció de trencs, van començar per la planta baixa i la primera planta, i a baix hi havia tota la col·lecció de trencs de Märklin, i la primera planta hi havia aquesta gran maqueta de Märklin. Llavors, amb els anys, doncs mira, els dies que no venia gent, anàvem a treballar a la segona planta perquè fèiem una maqueta d'escala 1.32. I allà hi anàvem a treballar amb el Josep Maria i la Dolors, que són les persones que m'han ajudat, i anàvem a fer la maqueta.
1: I precisament aquesta maqueta, escala 1.32, és per al Josep una de les joies de la corona. Podríem dir que gairebé la seva favorita.
2: Són les grosses, les d'escala 1.32, perquè fan totes les fresses, fan fum, veus el moviment de les rodes, és que és impressionant. Jo és que m'agrada molt, que és la maqueta de la segona planta. Com que tampoc n'hi ha tant, maqueta de la segona planta d'escala 1.32 quasi més inexistent. Pensa que és la més gran d'Europa interior. Per què? Perquè normalment aquest tren és un tren de jardí, un tren d'exterior. Jo sempre els vull viscure per terra, i en canvi nosaltres ho tenim una supermaqueta amb una planta de més de 600 metres quadrats.
1: El màgic món del tren acull, com explica en Josep, els dos principals sistemes per jugar els trens en miniatura i totes les marques.
2: A dalt, a la segona planta, tenim una gran col·lecció de trens d'escala HO, però no és del sistema Märklin, és del sistema de corrent continu a dos carrils. O sigui, a la planta baixa hi ha tota una gran col·lecció de Märklin i de HAK, que és el sistema de Märklin. I a la segona planta hi ha una gran col·lecció de Fleischmann, Rocco, Jueff, Lima, Lilliput, totes les altres marques menys Märklin i HAK. Per això tenim aquesta gran exposició, perquè tenim dues grans col·leccions dels dos sistemes que es fan servir per jugar al sistema de tren.
1: Aquest museu particular, situat al cor d'Osona, és, com explica el seu propietari, com entrar en un món màgic. Sobretot perquè a la primera i a la segona plantes, els trenets en miniatura, les màquines i els vagons, s'envolten de tot un decorat amb les reproduccions de vies, catenàries, estacions, edificacions, ciutats i paisatges d'arreu del món. Una immensa maqueta composada per peces que en Josep i la seva família adquirien com a record de cada viatge.
2: Hi ha tots els records dels viatges que nosaltres havíem fet voltant per Europa. Des d'Honor de Galícia, a l'Ocio Madrelló de Madrid, a l'Arc de Triomf de París, a la Sagrada Família de Barcelona, hi ha una iglesia de Noruega, hi ha estàtua de Helsinki, hi ha el gos del Buckingham de Bilbao, hi ha Nelson del Trafalgar Square de Londres, hi ha una mà d'imatges de tota Europa, però està tot barrejat. És un somni. Un dia m'ho vaig anar a dormir i quan em vaig despertar havia somiat tot això, i va ser com vaig començar a dissenyar-ho. Seria no un Catalunya miniatura, seria un màgic món del món en miniatura.
1: Bé, doncs sigui màgic món del món o màgic món del tren, té tres plantes i una superfície que supera els 1.000 metres quadrats d'exposició. Però a més dels trenets i les maquetes, a la planta baixa el visitant hi trobarà un munt de col·leccions d'altres temàtiques. De camions, autobusos, diorames, gegants en miniatura, maquetes de Playmobil, casetes de nines i una col·lecció que és ben especial.
2: Estic tan de sort, perquè la gent m'estima molt, això t'ho tinc de dir la veritat. Tenim una de les millors col·leccions de soldadets de plom d'Espanya. N'hi ha més de 10.000. Per què? Perquè el senyor Joan Rovira de Sant Cugat va venir al màgic món del tren. Li va agradar tant que abans de marxar em diu: Josep, et faré un regal. Dic: a mi, si no ens coneixem de res. Diu: és igual. Jo sóc viudo, no tinc fills i estic envoltat de soldats. Jo no sé on anirà a parar. I tinc 93 anys. I he vingut aquí, i quan he vist tot això, he pensat: és la meva il·lusió portar els soldadets aquí perquè la gent que vingui aquí al màgic món del tren gaudeixi de la meva col·lecció.
1: I quan podeu visitar el màgic món del tren a Santa Eugènia de Berga? Doncs els dimecres, dijous i divendres a partir de les 10 del matí, tenint en compte que una hora més tard, a les 11, s'engeguen les màquines de la primera planta i el visitant hi veurà circular 69 trenets abans d'acabar la visita a la maqueta U32 de la segona planta. Pel que fa als caps de setmana, dissabtes i diumenges fan dos passis, a les 11 del matí i a 4:45 de la tarda. Per grups petits de visitants no cal contactar ni reservar plaça amb antelació, però en Josep recomana, en el cas de grups grans, trucar abans. El contacte el trobareu a les seves xarxes de Facebook i d'Instagram. El preu és de 9 euros l'entrada general, 8 per persones jubilades i 6 pels estudiants.

0: Sendas.
1: Doncs vinga, anem amb la secció de senderisme del programa, una secció en la que moltes vegades doncs, tenim alguna dèria, algun costum, alguna tradició. Xavi, tio, què tal com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard.
1: I últimament la tradició que tenim és anar a caminar pel Bages. Ves quina cosa.
2: Continuarem fent propostes per descobrir aquestes raconades desconegudes que tenim al nostre país. En aquest cas, un rere país, aquests entorns que queden fora de les carreteres principals.
1: On anem avui?
2: Si la setmana passada parlàvem de Castelltallat, accedint-hi des de Claret dels Cavallers, ens quedem, com bé deies, altra vegada al Bages per anar a una zona que uneix dos eixos de comunicació importants com són l'eix del Llobregat i l'eix del Cardener. Us proposo una caminada fàcil que uneix els pobles veïns de Sant Padó i Callús. El que farem és si anirem per l'antic camí de Callús i retornarem per les valls, seguint pistes i camins sense gaire senyalització, amb alguns corriols que no estan ressenyats al mapa, però que són de bon fer. De Sant Padó el que farem serà passant per antigues cases de pagès i els grans plans de la Tosa, anirem fins a la rectoria de Gutmar, al costat de l'església de Sant Sadurní, el cementiri i el castell de Callús, i al tornar anirem a passar pel Clot de les Ànimes, o Forat de les Ànimes, el Toll de Xuclador, les Valls i el paratge de les Forques arran de Sant Padó.
1: Molt bé, doncs aquesta és la zona que avui recorrerem. I per on anem a començar?
2: Doncs anem a començar a caminar a Sant Padó, el paratge conegut com la Serreta, a l'extrem oest del poble. Sortim de la Ronda de Sant Pere, on acaba el tram urbanitzat i s'ajunta amb el carrer Pons Grau, i hi podem accedir directament des de la carretera de Sant Padó a Callús. Comencem a caminar cap a ponent per l'antic camí de Callús, passem entre un parell de petites granges i anem baixant suau per la zona coneguda com els Pons Grau, a traspassar un torrentet vora la carretera de Callús. D'aquí comencem a pujar després suau per terreny obert i cap al nord veiem les darreres cases del Mirador de Montserrat. És una urbanització propera. El terreny és planer, amb camps de conreu a banda i banda. Deixem per l'esquerra el camí que anava cap a Sant Martí de Torroella, és un barri als afores de Callús. I quan creuem el torrent del Mas, amb els masos de Cal Pic, Cala Petita i més enllà Cal Arola, també a tota la nostra esquerra, aquí entrem a l'antic terme de Sant Martí de Torroella, el que és avui el terme de Sant Joan de Vilatorrada. Aturonat, a mà dreta veiem el Mas Vilaclara i poc més enllà, arran de camí, Cal Piquet, unes granges al costat. Comencem a davallar, entrem al bosc fins a desembocar a la Riera de Vallverd, just al punt més baix de tot l'itinerari. Creuem la riera i comencem a remuntar-la pel marge dret i al poc tenim vistes de Cal Filosa al davant. És un mas situat sobre un espadat entre les rieres de Vallverd i el torrent de Cal Candela, també amb granges al costat. A partir d'aquí ens posem pel gran pla de la Tosa, ens ajuntem amb el camí de Callús a Vila de Lleva i ja tenim davant la Tosa, o Cal Tosa, una masia imponent de grans finestrals, totalment restaurada, documentada des del 1211 i actualment propietari d'un empresari vallesà que l'ha dedicat a la cria de cavalls. Passem tot a la finca i pel camí asfaltat d'accés anem baixant cap a la propera carretera de Súria, però poc abans d'arribar-hi la deixem per agafar per la dreta, una pista que s'endinsa en una pineda, i ens comença a remuntar cap a unes antigues feixes abandonades amb vistes cap al Cardener i les petites colònies industrials de la part nord de Callús. Passem al camp del Puigverd i anem a sortir a la pista asfaltada que ens mena de seguida a la rectoria de Gutmar, que era l'antiga església parroquial de Callús, on hi ha l'església de Sant Sadurní al costat, molt reformada, i el cementiri al davant. L'edifici va quedar desacralitzat, va servir de presó a la Guerra Civil i després de diversos usos, el 2004 el va comprar el banquer Josep Oliu, que després de rehabilitar-lo el va destinar a esdeveniments socials i culturals. I a la vora de tots aquests edificis tenim el castell de Callús, aturonat sobre el Cardener, petitó, molt enderrocat, amb una torre cilíndrica al mig, dins d'un tancat metàl·lic que ens impedeix la visita. Podem fer un cop d'ull al cementiri, això sí, i deixem tot aquest lloc reculant un tros de camí fins al camp del Puigverd i ara agafem un camí que s'enfila fins al capdamunt d'un petit serrat boscós amb vistes sobre la gran finca de la Tosa. El camí ens porta a una pista que de seguida va traspassar el torrent de Cal Candela, on, molt a tocar, ens desviem en un no-res per anar a veure la barraca del Bosc Gran, una cabana de pedra seca molt ben conservada I després comencem a resseguir el torrent avall, just al Clot de les Ànimes. És un gorg que no veiem, una barrancada que ens queda enclotada sota nostra, tota inundada de vegetació ufanosa. I l'itinerari ens du ara per trams de corriol i pista fins al Toll del Xuclador, és un toll molt gran, sota un salt de la riera de Vallverd, també envoltat de joncs i vegetació de ribera, entre espadats, en un racó realment bonic. D'aquí fem una amarrada per anar a traspassar un torrent i per l'altra marge assolim la Carena de les Valls, deixem l'enrunat Mas de les Valls i per la Solana de Vallbona, entre camps de conreu, anem a sortir de nou a la urbanització El Mirador de Montserrat. Fem un tros de carrer o pels carrers i per l'accés a la urbanització anem baixant cap a Santpedor, on arribem després de fer drecera pel paratge de les Forques. És el lloc on antigament rebien el càstig els condemnats a la pena capital.
1: Doncs bé, aquesta és la proposta del dia d'avui. Com sempre, anem a fer la fitxa tècnica, que comencem amb la distància recorreguda.
2: Doncs estem parlant de 15,4 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 320 metres de desnivell acumulat.
1: Temps.
2: 5 horetes, xinoixano, per anar contemplant tots els llocs interessants per on passarem.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: Posem-hi un 9,5 sobre 5.
1: Referències a internet.
2: Doncs a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc, amb el nom Santpedor-Castell de Callús, d'un usuari molt interessant que ja hem seguit un munt de vegades, que es diu Toni Planes.
1: Doncs gràcies, Xavi, fins al proper programa.
2: Salut i República.
0: 100 dies.
3: Hola, sóc Conxita Teruel Llong. Us parlaré de Xile a través del llibre Viatge a l'ànima xilena.
4: Sóc Rosa Pimas Vidal. Us parlaré del viatge i dels meus contes publicats en aquest llibre de Xile.
1: El desert d'Atacama és una de les tres principals destinacions turístiques a Xile. Situada al nord, a prop del tròpic de Capricorn, és considerat el desert més àrid del món i en alguns dels seus més de 100.000 quilòmetres quadrats només hi ha algun plugim en dècades. Això sí, els deserts poden ser llocs de gran bellesa. La Conxita i la Rosa ho demostren tot seguit. En els propers minuts farem un passeig entre llacs d'aigua turquesa, guèisers, roques vermelloses, saladars i volcans. Tot queda recollit al llibre Viatge a l'ànima xilena de Tuxita Edicions. I també ens havia quedat en el tinter un darrer contingut de la primera fase del viatge amb el que iniciem el recorregut d'avui als Quaderns del Viatger.
3: Puerto Montt és el final de la ruta amb la Blanca i el Jorge. Passegem pel mercat d'Angelmó de Puerto Montt, tot un món de sabors i tradicions. Naveguem pel canal de Tenglo, l'últim trajecte abans de la nostra partida. Puerto Montt ens acomiada amb el seu ritme mariner, on naveguen vaixells que crien alevins de salmó. Al costat de la barca, els llops marins suren entre les onades, juganers i àgils. El vent m'acaricia la cara i amb ell arriben les imatges de tota la ruta dels llacs, els paisatges, els pobles carregats d'història i els sabors. Aquesta ruta ha estat una experiència compartida, un descobriment que ens ha unit encara més. Ens acomiadem de la Blanca i el Jorge, que amb la seva generositat ens han mostrat Xile d'una manera tan càlida que ens hem sentit com si també fos casa nostra. Ara fem la segona part del viatge, que anem a visitar el desert d'Atacama, i anem la Rosa i jo. El primer que anem és al Valle de l'Arcoiris, que ens envolta un paisatge de colors canviants. Creuar la serralada de la Sal i la serralada d'Omeico per endinsar-nos en un paisatge màgic en què els turons es tenyeixen de tons

0: plega un paisatge d'un altre món entre els turons esmolats de la serralada de la Sal, amb la mina de Sal Victòria, les Tres Maries i la majestuosa Duna Mayor. Caminant per aquest escenari geològic, ens sentim com si trepitgéssim la superfície lunar. A mesura que la tarda avança, la serralada dels Andes i els seus volcans es retallen a l'horitzó, mentre el desert es pinta de tons daurats i vermells. L'espectacle esdevé encara més colpidor quan, darrere dels Andes, una tempesta elèctrica il·lumina el cel amb llamps que es reflecteixen en l'aridesa del paisatge. L'instant culmina amb l'aparició inesperada de l'Arc de Sant Martí. És un moment de pura màgia, una experiència única, perquè en aquestes terres només plou 10 dies l'any i vam tenir la sort d'anar-hi aquests dies de pluja i humitat.
1: Les Piedras Rojas ens regala un paisatge de somni, on el vermell intens de les roques, producte de l'oxidació del ferro, contrasta amb el blau turquesa de les llacunes i el blanc immaculat dels Andes. El camí fins aquí ha estat un espectacle en si mateix. Hem travessat la Laguna Xaxa, en què els flamencs rosats es reflecteixen en aigües cristal·lines, i hem contemplat les llacunes Miscanti i Miñiques, envolcades per volcans majestuosos. A mesura que descendim cap a la llacuna salada, la natura crea un escenari d'una energia i una bellesa desbordants.
0: El Valle Fito i les llacunes de Valtinache, que formen un paisatge idíl·lic, on 7 llacunes d'aigües cristal·lines i turqueses contrasten amb el blanc de la sal enmig de l'aridesa del desert. La seva alta concentració de sal permet flotar sense esforç si t'enfonses en un d'aquests llacs. Entre aquests paratges descansa el bus màgic, un antic autobús abandonat que antigament transportava miners cap a les salines des de Calama i San Pedro, però que, en espatllar-se, es va convertir en un refugi d'ombra i descans quan sortien de la mina. Les formacions lunars, els cristalls de sal brillants i les dunes majestuoses del Valle Fito ens han brindat una connexió amb la immensitat d'aquests paisatges.
2: Punt i final. Esperem haver-vos distret i transportat per una estona a algunes d'aquestes destinacions de les que us hem parlat. L'Andreu Ortega ha estat al control de so, el Xavi Tió a la redacció i us saluda des de l'edició i presentació servidor de vosaltres, en Jaume Monés. Seguiu-nos al podcast de Ràdio Martorell, que trobareu al web martorelldigital.cat. Nosaltres tornem la setmana vinent amb molts més llocs per descobrir. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
3: A més d'escoltar-nos, segueix-nos a les xarxes.

Fins aquí el Planeta Prat d'avui. Us deixem ara amb l'espai podcast del Prat Ràdio. Gràcies als col·laboradors i col·laboradores que fan possible el Planeta Prat. Gràcies també a tot l'equip, amb Sergio Villarà a part tècnica, Marc Quinto a la producció i Neus Bou a les xarxes socials. I, com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem demà. Cuideu-vos!

0: Són 1:15.
1: El Prat en 3 minuts.
0: Bona tarda, us parla Rocío Santa Eufèmia. L'ampliació de l'aeroport del Prat s'endarrereix 5 anys més. El Consell de Ministres ha aprovat el document de regulació aeroportuària, el DORA 3, pel període 2027-2031, que no inclou una partida específica per l'allargament de la tercera pista, però sí la compra de terrenys per compensar l'ampliació si finalment té l'aval europeu. Així ho ha assegurat el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Òscar Puente, que ha condicionat la inversió a l'aprovació per part de la Unió Europea del Pla Director de l'aeroport del Prat.
2: Una parte muy importante de esos 191 millones serían las compensaciones medioambientales necesarias para la ampliación de pista. Compensaciones medioambientales que, en el caso de que la Unión Europea, teniendo en cuenta que además se afecta a un espacio adscrito a la Red Natura 2000, considerara que son viables, se materializarían sobre todo en la adquisición de suelos y desarrollo de espacios medioambientalmente equiparables a los de la Red Natura 2000.
0: Les reaccions no s'han fet esperar. L'alcaldessa del Prat considera que l'endarreriment demostra la dificultat de complir amb les mesures mediambientals que exigiran des de la Unió Europea. Alba Bou ha qualificat d'irresponsable que el govern espanyol vulgui incrementar les emissions de la infraestructura davant l'emergència climàtica.
3: Considerem que és irresponsable, sobretot després de l'estiu que hem hagut de patir, un estiu amb nits tòrrides, amb temperatures elevadíssimes i absolutament insostenibles, sobretot tenint en compte que hem hagut de patir incendis que han costat la vida d'algunes persones, i considerem absolutament irresponsable que es dediquin diners a un projecte que continuarà ampliant les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les que causen l'emergència climàtica que ja avui estem patint.
0: La batllessa també ha fet referència a l'habitatge o al servei de Rodalies per criticar la inversió prevista en aquest document. Alba Bou ha comparegut acompanyada dels porteus del Prat en Comú, Esquerra Republicana i el Partit Popular. Ha estat a les portes de la gran manifestació de diumenge convocada per l'aeroport contra l'ampliació i a la qual ha confirmat que assistirà.
1: Esports.
0: El Club Bàsquet Prat juga la final avui de la Lliga Catalana, segona federació, contra la Bisbal. El conjunt patablà va haver de superar l'Amics de Castelló per 82-76 en la seva estrena a Copa Espanya i vol aconseguir la vuitena Lliga Catalana de la seva història. Té 4 lligues catalanes de primera federació a l'Eport, una Lliga Catalana de segona federació a l'Eplata i 2 lligues catalanes de tercera federació a EVA. El partit es disputarà a les 8 del vespre al pavelló Juan Carlos Navarro de Sant Feliu de Llobregat. Doncs això és tot. De moment tornem a la una amb el Prat és notícia.
4: Comença l'Espai Podcast, una finestra radiofònica del Prat Ràdio Més. Pots trobar aquest i molts més al web de l'Espai d'Àudios a la Carta de la Ràdio Pública del Prat.

0: Bona tarda. L'ampliació de l'aeroport del Prat s'endarrereix 5 anys més. El Consell de Ministres ha aprovat el document de regulació aeroportuària, el DORA 3, pel període 2027-2031, que no inclou una partida específica per l'allargament de la tercera pista, però sí la compra de terrenys per compensar l'ampliació si finalment té l'aval europeu. Així ho ha assegurat el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Òscar Puente, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. De seguida ho repassem, però el dia ens ha deixat altres titulars. L'Ajuntament del Prat qualifica d'irresponsable que el govern continuï apostant per l'ampliació de l'aeroport del Prat, tot i el retard de 5 anys anunciat al Consell de Ministres. L'alcaldessa del Prat considera que l'endarreriment de les obres demostra la dificultat de complir amb les mesures mediambientals que exigiran des de la Unió Europea. Tot a punt per la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge, que convoca Aeroport i que compta amb el suport de més de 210 entitats adherides. Als esports, el Club Bàsquet Prat juga a les 8 del vespre a la final de la Lliga Catalana Segona Federació contra la Bisbal. El conjunt botablava bé de superar l'Amix de Castelló per 82-76 en la seva estrena a Copa Espanya i vol aconseguir la 8a Lliga Catalana de la seva història. Pel que fa al temps, cel clar aquest matí, que de cara a la tarda s'espera que doni pas a ruixats, precipitacions que previsiblement continuaran també demà. Les temperatures oscil·len avui entre els 23 i els 28 graus. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar i qui els parla avui, Rocío Santa Eufemia. L'ampliació de l'aeroport del Prat s'endarrereix 5 anys més. El Consell de Ministres ha aprovat el document de regulació aeroportuària, el DORA 3, pel període 2027-2031, que no inclou una partida específica per l'allargament de la tercera pista, però sí la compra de terrenys per compensar l'ampliació si finalment té l'aval europeu. Així ho ha assegurat el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Òscar Puente, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, que ha condicionat la inversió de l'aprovació per part de la Unió Europea del Pla Director de l'Aeroport del Prat, en fase de redacció.
1: De esos 191,25 millones, la mayor parte, la parte sería para digamos los actos preparatorios del edificio satélite, pero una parte muy importante de esos 191 millones serían las compensaciones medioambientales necesarias para la ampliación de pista. Compensaciones medioambientales que, en el caso de que la Unión Europea, teniendo en cuenta que además se afecta a un espacio adscrito a la Red Natura 2000, considerara que son viables, se materializarían sobre todo en la adquisición de suelos y desarrollo de espacios medioambientalmente equiparables a los de la Red Natura 2000 y que, por tanto, habría que comprar, que habría que adquirir, que habría que acondicionar.
0: Recordem que la proposta d'ampliació de l'aeroport del Prat presentada per AENA compta amb el vistiplau del govern de l'Estat i la Generalitat i preveu compensar per 10 cada hectàrea afectada. Així doncs, el DORA preveu una despesa de més de 191 milions d'euros per l'adquisició d'aquests terrenys, sempre que la Unió Europea doni llum verda al projecte d'ampliació. Puente ha avançat que, si es dona aquesta circumstància, l'allargament de la tercera pista s'inclouria al DORA 4 pel període 2032-2036. El DORA s'ha aprovat al Consell de Ministres amb el rebuig de Sumar precisament per l'oposició de la formació allargament de la tercera pista. Puente ha confirmat la diferència d'opinions entre els socis de govern en aquesta qüestió, però ha refermat el compromís de l'executiu amb l'ampliació del Prat. El document de regulació aeroportuària recull totes les inversions que s'executaran als aeròdroms espanyols en un període de 5 anys. Al DORA 3 s'inclouen 13.000 milions, dels quals 1.765 aniran a l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat. La partida més gran, d'uns 450 milions d'euros, seran per millorar la T1 i 92 per la T2. També es destinaran 150 al manteniment de les pistes i 91 a la seguretat. I l'Ajuntament del Prat qualifica d'irresponsable que el govern continuï apostant per l'ampliació de l'aeroport del Prat, tot i el retard de 5 anys anunciat al Consell de Ministres. L'alcaldessa del Prat considera que l'endarreriment de les obres de l'ampliació de l'aeroport fins almenys al 2038 anunciada pel Consell de Ministres demostra la dificultat de complir amb les mesures mediambientals que exigiran des de la Unió Europea. Alba Bou ha qualificat d'irresponsable que el govern espanyol vulgui incrementar les emissions de la infraestructura davant l'emergència climàtica.
2: Considerem que és irresponsable, sobretot després de l'estiu que hem hagut de patir, un estiu amb nits tòrrides, amb temperatures elevadíssimes i absolutament insostenibles, sobretot tenint en compte que hem hagut de patir incendis que han costat la vida d'algunes persones, i considerem absolutament irresponsable que es dediquin diners a un projecte que continuarà ampliant les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les que causen l'emergència climàtica que ja avui estem patint.
0: La batllessa també ha fet referència a l'habitatge o al servei de Rodalies per criticar la inversió prevista en aquest document. Alba Bou ha comparegut acompanyada dels portaveus del Prat en Comú, Esquerra Republicana i el Partit Popular. Ha estat a les portes de la gran manifestació de diumenge convocada per Aeroport contra l'ampliació i a la qual ha confirmat que assistirà. També ha assenyalat que l'Ajuntament continuarà amb els contactes que ja va iniciar el passat mes de juny a Brussel·les.
3: L'entrevista.
0: I tot a punt per la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge que convoca Aeroport i que compta amb el suport de més de 210 entitats adherides. Ho repassem amb aquesta entrevista de Luis Rodríguez.
4: Bona tarda. Saludem a Clàudia Custodio, ella és membre de l'aeroport. Què tal? Bona tarda, Clàudia, com estàs?
5: Hola, bona tarda, bé.
4: En primer lloc, quines expectatives teniu de cara a diumenge?
5: Doncs es preveu que diumenge hi hagi una participació massiva a la manifestació, com ja vam demostrar fa 5 anys per aturar aquesta proposta d'ampliar l'aeroport del Prat.
4: Fins a quin punt creieu que l'endarreriment que va anunciar ahir el ministre de Transports doncs pot marcar aquesta protesta de diumenge?
5: Clar, endarreriment, suposo que refereixes a l'allargament de la tercera pista.
4: Sí.
5: Sí. Bé, nosaltres pensem que en realitat això és només... aquest endarreriment es deriva del fet que ara mateix no poden posar sobre la taula la proposta d'ampliació que inclou una expansió territorial de l'aeroport perquè estan pendents les compensacions ambientals de l'ampliació interior i això és Europa que ha dit que ho han de fer abans de poder posar qualsevol de poder ampliar territorialment, com dèiem, l'aeroport. Tot i així, sí que la proposta aprovada ahir sí que inclou un pla d'inversions que planifica incrementar la capacitat operativa de l'aeroport, per tant, incrementar el volum de passatgers i el nombre d'operacions i, per tant, pensem, no? Ho entenem també com una ampliació que encara que no sigui territorial, però sí operativa, no ens podem permetre perquè segueix tenint molts impactes tant en el territori com en la vida de les persones que vivim a prop de l'aeroport. Per tant, pensem que el diumenge la protesta serà massiva i que això no representarà cap canvi perquè el que necessitem és demostrar aquest rebuig frontal a qualsevol ampliació de l'aeroport del Prat.
4: Respecte doncs, a això, a aquestes compensacions que comentaves, també, quines serien acceptables per vosaltres?
5: Pensem que les compensacions no són un mecanisme, tampoc. Al final, això el que planteja és quan es destrueix un espai natural per l'expansió, en aquest cas, d'una infraestructura, buscar un altre lloc on, diguem-ne, recrear les zones destruïdes. Uh-huh. Ara mateix sabem que el Delta del Llobregat està cobert amb un 60% per ciment, actualment, i que, per tant, potser aquestes compensacions impliquen necessàriament com que no es traurà aquest ciment, no? Doncs fer ús de terrenys que, per exemple, ara mateix són agrícoles. Per tant, també té moltes controvèrsies aplicar aquestes compensacions i, per tant, el que pensem nosaltres és que no s'ha de dur a terme cap activitat que requereixi compensacions que al final són falses i que no podran, de les maneres, substituir els espais naturals destruïts.
4: Tal com dèiem a l'inici, Clàudia, acabo amb aquesta pregunta. Al final, el que s'està fent és un endarreriment de l'ampliació de l'aeroport de Prat i que, per tant, doncs, aquesta manifestació, ja ho indicaves tu, no serà l'última. Quins seran els propers passos per part dels aeroport?
5: Al final nosaltres seguirem estant atentes i donant resposta al que pugui venir. Pensem que l'ampliació no s'acabarà fent perquè pensem que la podrem aturar. Aquest diumenge esperem ser moltes per demostrar primer no, aquest contundent no a l'ampliació i veurem com ens hem de mobilitzar en el futur per aconseguir finalment aturar-la.
4: Doncs aquesta mobilització que arrencarà a les 12 a la Cruïlla de Passeig de Gràcia, també a Aragó, a Barcelona. Abans ja doncs, hi haurà les sortides que es faran des de les diverses columnes. Recordeu que aquí la del Prat sortirà pràcticament a 3:15 del matí, des de la sessió de Rodalies. I hem parlat amb Clàudia Custodio, que és membre de Zero Port, al respecte d'aquesta doncs, convocatòria que hi ha de cara a diumenge. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al Connectats i molt bona tarda.
5: Gràcies.
3: Entitats.
0: La Granja de la Ricarda s'omplirà dissabte de memòria amb la primera jornada d'Història i Patrimoni del Prat de Llobregat, una iniciativa d'Amics del Prat i el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat que girarà entorn l'arquitectura com a part del patrimoni històric i cultural. L'objectiu és posar en valor el patrimoni arquitectònic del Prat en el marc del seu entorn més immediat, la comarca i l'àrea metropolitana. Avui volem parlar d'aquesta primera jornada d'Història i Patrimoni del Prat, però també volem fer de la que és la nit d'Amics del Prat, que serà aquest mateix dimecres, de fet, al Prat Ràdio enguany. Estem especialment contents d'aquesta celebració. Per fer-ho, ens trobem amb el Felip Nerigordi i el Pau Rodríguez d'Amics del Prat. Bona tarda.
6: Bona tarda.
0: I també tenim al telèfon el Rafael Bellido del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat. Rafa, molt bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Si us sembla, Felip Neri, comencem parlant per aquesta gran nit d'Amics del Prat, aquest sopar anual que organitzeu des de l'entitat i on també es fa un reconeixement a diferents persones i entitats del municipi amb els guardons. Com està preparant-se aquesta nit tan especial?
6: Sí, bàsicament és la trobada anual amb la qual, a part del... de, diguéssim, fer el resum del com ha anat el curs i els objectius i tot això, sempre cada any donem uns premis, no?, que alguns són per votació. Aquest any ens ha fet especial il·lusió, perquè a part de la Federació El Nus, aquesta de les entitats de cultura popular, que ha sortit per votació, o la doctora Anna Carreras, que ha sortit també per votació entre tot el públic del Prat, més enllà de l'entitat, o l'Àngels Codina, que és una persona que porta 25 anys fent que la gent del Prat participi als Pastorets, amb aquesta escola de teatre que ho és a nivell de Catalunya també, però ella és la que ho fa al Prat, i el Prat Ràdio, que ens fa molta il·lusió perquè esteu a punt d'arribar als 25 anys i que el Prat tots som molt fans i tots ens ho passem molt bé col·laborant, no? Que està molt bé això de que sigui amb molta participació per part de la gent del poble. I a l'últim és precisament ens porta lo de dissabte, perquè és un arquitecte nascut al Prat, el Joan Busquets i Grau, que ha fet una labor important de l'arquitectura i l'urbanisme. De fet, és un dels urbanistes espanyols més reconegut internacionalment, que avui està donant classes a Harvard, però precisament com que estem a l'any de l'arquitectura, sabem que la UNESCO va dir el 2026 Barcelona és la capital mundial de l'arquitectura tot l'any, i una de les coses que es va fer el passat juliol va ser el Congrés de la Unió Internacional d'Arquitectes, el Congrés Mundial d'Arquitectura es va fer a Barcelona, i precisament el Joan Busquets va ser el president d'honor d'aquest congrés, i quasi que ja passem a lo de dissabte, no? Abans de que ho parli el Pau, clar, dèiem, ens feia moltes gràcies fer una jornada sobre el patrimoni, perquè el proper mandat a l'Ajuntament doncs hi ha el compromís una mica de revisar el catàleg aquest que vam fer el 2004, i això sempre es va fer-ho perquè actualitzes els criteris o les interpretacions, però dintre de l'arquitectura també forma part del catàleg, no? I estàvem pensant, home, l'arquitectura vista des d'aquest punt de vista de que és una cosa històrica i cultural, doncs mira, no va tindre un gran protagonisme al Congrés o a l'any de l'arquitectura aquest que està capitanejant l'Ajuntament de Barcelona. I llavors, d'acord amb el Centre d'Estudis Comarcals, bé, ara us ho comentaran, doncs fem aquesta jornada sobre l'arquitectura, l'any de l'arquitectura, i va dir molt interessant i molt agraïts de poder-la fer al Prat, eh?
8: Sí, bueno, és que no sé si ho puc explicar millor del que ho ha fet. En el que deia el Felip Neri, estem en un context propici, que és l'any de l'arquitectura aquí a Barcelona, com a seu, i aprofitem aquesta avinentesa per remoure una mica, com sempre, la història del Prat, el patrimoni, i també en clau de país i en clau comarcal, que és molt important, i per això participem juntament amb el Centre d'Estudis Comarcal del Baix Llobregat. Una mica els tres conceptes claus d'aquesta jornada, o els objectius que volem debatre i fomentar una mica idees, és primer el de la investigació del propi patrimoni, la pròpia història, una mica entendre com era el nostre passat. El segon concepte és el de la gestió, que fem amb tot aquest patrimoni històric que molt està en estat ruïnós, que està amenaçat, que no sabem ben bé a vegades com gestionar-lo. I el tercer és el de la conservació, com restaurar-lo i com una mica tenir-lo una mica en el context actual de crisi, de nous reptes, que diríem. I és per això que tenim tres taules rodones amb diferents especialistes en cada matèria. En el de la investigació, per exemple, comptem amb historiadors, amb arxivers, precisament comptem, per exemple, amb l'arxiver del COAC, que és el Col·legi d'Arquitectes, un arxiu molt important perquè combina l'arquitectura i l'arxivística. En el camp de la gestió comptem amb funcionaris públics de l'Ajuntament del Prat, precisament, per exemple, amb el Felip Neri també, que ha treballat molt el tema dels catàlegs, i amb el Rafa Bellido, que tenim al telèfon. I en el camp de la conservació, per exemple, trobem un perfil molt interessant a les xarxes socials, que és la Marta Lloret, que és la caçadora Macias. És a dir, que comptem amb diferents bagatges professionals i de diferents disciplines que ens ajuden una mica a donar a entendre què és el patrimoni en si, perquè a vegades és una paraula molt, molt genèrica, però l'apliquem en un cas pràctic, que és el Prat. I una mica, refilant una mica el cas pràctic, el propi lloc on fem la jornada ja és un cas pràctic com a tal, que és la granja de Ricarda, que és una granja modernista que es va haver de moure per l'ampliació de l'aeroport, i ja dona fe que el patrimoni és viu i que es pot gestionar d'una manera una mica curiosa.
0: Rafa, de fet, aprofitant que et tenim amb nosaltres, et volia preguntar com ha estat aquesta organització, no?, amb Amics del Prat, d'una jornada com aquesta, i sobretot també els tres, què espereu de dissabte, d'aquesta primera jornada d'Història i Patrimoni del Prat?
7: Aviam, jo crec que aquí és interessant la forma en què observem nosaltres el patrimoni, perquè crec que ens ajuda molt que som de professions diferents, un historiador, un arquitecte i un advocat. Crec que ens ajuda, quan cooperem, que ho veiem des de prismes diferents, un mateix objecte, no? I en aquest sentit, crec que un dels encerts de la jornada és que no únicament es veu el patrimoni com una qüestió fossilitzada que pertany al passat, sinó que és una matèria viva, que està en ebullició, que estem generant patrimoni cap al futur, i per una altra banda també que no ens fixem en el patrimoni només com a elements físics edificatoris, sinó també el valor que té els arxius, que ens permeten doncs llegir de forma molt acurada aquest passat que volem estudiar.
0: Doncs una jornada ben completa, aquesta primera jornada d'Història i Patrimoni. Rafa, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres en directe telefònicament i apropar-nos també la vostra part com a Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat en la participació d'aquesta activitat.
7: A vosaltres. També dir-vos que de facto també em sento amic del Prat i que estic molt contenta que se celebri en aquesta ciutat.
0: Pau, Felip Neri, gràcies, un plaer com sempre tenir-vos aquí als micròfons del Prat Ràdio.
6: Com sempre.
8: A
6: vosaltres, Rafa. Fins aviat.
9: Escolta l'entrevista sencera a la secció informatius del Prat.Ràdio.
0: Passen 3 minuts d'un quart, fem una petita pausa i tornem de seguida.
10: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
11: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
9: Medi ambient.
0: Seguim diversos estudis, com el del Programa Europeu d'Observació i Monitorització de la Terra, Copernicus, o els del grup d'estudis World Weather Attribution, alerten de l'increment de la temperatura marina a causa del canvi climàtic i avisen dels impactes d'aquest fenomen que podrien alterar la fauna i la flora. L'increment de la temperatura de la Mediterrània podria modificar el comportament de les espècies marines, segons el Centre de Recuperació d'Animals Marins. El CRAM alerta que els darrers anys s'ha detectat nidificacions de tortugues en zones que abans es consideraven massa fredes. De fet, abans de 2023 no s'havien vist nius de tortuga babagua a la Costa Brava. Des d'aleshores ja s'han albirat a Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro o l'Escala. Escoltem Lucía Garrido, cap de Clínica del CRAM.
12: El comportamiento sí que puede estar variando, lo único que todavía es pronto para tener datos concluyentes. Lo que sí que vamos viendo con los años es una evolución en el cambio también de la nidificación en las costas, por ejemplo, de Cataluña, o cambios también en animales, como el año pasado, por ejemplo, que hubieron tortugas laúdes, paciente que no habíamos tenido de manera tan habitual en las instalaciones, vamos, en el CRAM. Entonces sí que estamos viendo modificaciones en fauna, o el caso tan sonado del año pasado de las móbulas, que hubieron esos varamientos de un número tan elevado de animales que previamente no había existido.
0: Una de les explicacions de per què les tortugues fan postes en aigües més fredes està en la pròpia biologia d'aquests animals. L'escalfament global fa que neixin més femelles que mascles i les tortugues migren per compensar aquest efecte.
12: A mayor temperatura del nido ahí se producen más hembras, es un fenómeno de sexo en el caso de los animales, de las tortugas marinas. Entonces, claro, lo que se cree es que las tortugas están buscando zonas menos cálidas de las habituales para que los nidos sean más viables y para que haya más diversidad a la hora del sexo, porque si no, si tenemos solo nidos en zonas muy cálidas y solo hubiera hembras, sería un problema a la hora de la reproducción de las tortugas.
0: Aquest estiu el CRAM ha atès diverses tortugues que havien quedat atrapades en bosses de ràfia i fins i tot s'han hagut d'amputar dues d'elles per aquesta causa. També hi ha hagut diverses actuacions per encallaments de cetacis a la costa.
13: Esports.
0: I ara és moment de repassar l'actualitat esportiva i per fer-ho saludem al Nil Piera. Nil, molt bona tarda.
14: Hola, bona tarda. Doncs sí, la selecció espanyola sub-17 de Julia Pastor s'ha imposat 2-0 a França al partit amistós que s'ha disputat aquest matí a les Roses. La jugadora pretenca del Futbol Club Barcelona ha estat titular a l'eix de la defensa i ha jugat els primers 45 minuts del partit. Els gols d'Espanya els han marcat Carlota Chacón i Maria Rius. El partit ha servit com a preparació pel Mundial sub-17 que se celebrarà al Marroc el proper mes d'octubre. La concentració de la selecció espanyola acabarà demà i Pastor tornarà al Barça, on el passat dissabte va entrar per primera vegada en una convocatòria del primer equip per enfrontar-se a l'Atlètic de Madrid, tot i que no va disposar de minuts. Hem de parlar ara de bàsquet, perquè el CB Prat juga a les 8 del vespre la final de la Lliga Catalana segona FEB contra la Bisbal. El conjunt potablava arriba llançat després d'haver superat l'Amics de Castelló en la seva estrena a Copa Espanya. El Prat buscarà sumar al palmarès la 8a Lliga Catalana de la seva història, on ja hi té 4 de primera FEB, una Lliga Catalana de segona FEB i dues Lligues Catalanes de tercera FEB. El tècnic Mario del Campo va apel·lar a aprofitar l'oportunitat de fer més gran el palmarès del club.
15: Y una cosa que me hace especial ilusión es aportar el segundo título. El año pasado pues quedamos campeones y el miércoles tenemos la oportunidad de traer una Lliga Catalana al Prat, que desde el año 2019 no se gana, y pues quieras o no, son 7 años con una vinculación, y lo que está haciendo el club ahora sin la vinculación tiene mucho más mérito, el poder tener un equipo sin desmerecer nada a Juventud, que es todo agradecimiento, pero la andadura del club es tan solitario, y creo que tiene mucho mérito por parte de la Junta, el presidente y toda la gente del club y toda la ciudad del club, ayuntamiento y demás, el poder tener a una Lliga Catalana en las vitrinas, una más.
14: El CD Prat no podrà comptar per la cita ni amb Cusialls, amb un dit fissurat, ni amb Thomas Smallwood. Oportunitat, per tant, perquè agafin més rodatge noms com Solomon Campbell o Kevin Kelky, acabats d'arribar, i on jugadors com Adrià Amabilino hauran de tornar a assumir galons. L'Ale va destacar també la il·lusió per jugar una final.
16: Sí, és un altre repte a principis de temporada. Ens ho prenem de la mateixa manera. Ens sortirem a competir al màxim. Ens fa molta il·lusió la Lliga Catalana. Personalment no conec massa la Lliga i no conec massa la Bisbal, però segur que és un rival duríssim. Llavors, anem amb aquestes ganes i aquest nivell de que volem competir al màxim nivell i guanyar la Lliga Catalana. I farem això, sortirem a mort. Però sí, descansarem demà, recuperarem, farem un entrenament intens el dimarts i preparats per competir el dimecres.
14: El partit es disputa a les 8 del vespre al pavelló Juan Carlos Navarro de Sant Feliu de Llobregat. Mentrestant, el club barcelonista Terlenca ja pensa en el seu debut a la Lliga d'aquest dissabte a casa davant l'Espluguenc. Després del descens del curs passat, els Potablava comencen la temporada amb il·lusions renovades i amb el retorn a Primera Catalana com a principal.

0: también, pues al fin y al cabo es normal. Espero que la transición táctica que estamos proponiendo pues está siendo un poco compleja. Ha habido en muchos tramos de partidos de pretemporada pues que hemos conseguido que el equipo transmita lo que nosotros queremos, pero sí que es verdad que bueno, que ha habido otros tramos pues que no hemos sabido continuar el ritmo de los 90 minutos.
1: Marc García, que ha assegurat que aquest curs veurà una versió diferent de la Terlenca, amb una proposta de joc alegre i amb la pilota com a protagonista. Tot plegat amb un projecte que ha tornat a les arrels pretenques del club. 20 dels 21 jugadors de la plantilla són pota blaves i, a més, aquesta pretemporada ja han sumat minuts amb el primer equip 4 jugadors del filial, 2 del juvenil A i 2 del juvenil C. Amb tot, Marc García ho té clar. L'objectiu d'aquesta temporada ha de ser buscar l'ascens.
0: Creo que l'objectiu principal és volver a hacer el playoff de ascenso y bueno, no nos vamos a cerrar puertas. Si luego llega febrero o marzo y estamos luchando por la primera posición para conseguir el campeonato de liga, pues conseguiremos, intentaremos conseguir esa posición. Creo que el equipo está capacitado y luego veremos.
1: Un camí que, com dèiem, començarà aquest dissabte a les 6 de la tarda davant l'Espluguenc a l'Estruc, a la primera jornada del grup 4 de segona catalana. Un partit que ha de servir per anar assentant la idea del nou míster, tot i que la prioritat són els 3 punts.
0: Bueno, vamos a afrontar el partido en casa, donde lo que te he comentado, queremos proponer, queremos ser protagonistas con balón, queremos ir a por el rival y bueno, vamos a intentar, sobre todo, en este primer partido pues intentar sacar los 3 puntos y hacer disfrutar a la gente de fuera, a la gente que nos viene a ver, para intentar transmitir ese cambio de chip y que nos puedan recolzar durante toda la temporada.
1: Un primer enfrontament pel qual la Terlenca parteix com a favorit, sobretot tenint en compte que l'Espluguenc és un dels equips recent ascendits a la categoria. I comença el compte enrere per la 17a edició de la Caminada Transdelta. La marxa, que se celebrarà aquest mateix diumenge, sortirà a les 9 del matí de la plaça de la Vila, lloc on també se situa l'arribada. Amb un recorregut de 13 km i mig a través del delta del Llobregat, els participants disposaran de 2 punts d'avituallament, així com d'un obsequi un cop acabin la caminada.
2: Gràcies, Nil. Estarem pendents també, sobretot avui, amb l'edició tarda del Prat Esports. Sí. Que vagi bé.
1: Merci.
3: El temps.
2: I acabem, com sempre, repassant la informació meteorològica i per això saludem el Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
4: Bon dia. El temps s'està enrevessant per moments i atenció, perquè al llarg de les properes hores acabarem tenint tempestes, per bé que locals, molt intenses. Ja immediatament, algunes s'aniran produint cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, arrencant del Barcelonès i del Baix Maresme, i després s'aniran desplaçant a gran part del Vallès. Ja diem, de forma puntual. No estarà plovent tota la tarda, ni tampoc d'una forma general. També alguns primers ruixats van entrant des de l'Ebre o a les comarques de Ponent. En aquest cas, més aviat, pluja molt passada i amb poca quantitat. Ja immediatament aquesta tarda el reguitzell de tempestes fortes, a més, seran ben paleses a gran part de la Catalunya central, també les comarques de Girona i les de Barcelona. I al llarg d'aquesta propera vesprada i sobretot nit, molta atenció al curs del riu Foix, del riu Anoia, també de les rieres del Garraf, del Baix Llobregat, perquè aquí hi haurà una entrada de tempestes ben destacables. La temperatura anirà baixant.
2: I pel que fa a la situació marítima?
4: Situació que s'ha d'anar embolicant a tota la costa al llarg de les properes hores, i és que el vent cada cop serà més intens i, a més, variable, anirà virant d'una forma molt evident, a més de l'arribada d'algunes tempestes. Al llarg d'aquesta tarda de dimecres, aquestes tamborinades acabaran fent acte de presència a gran part de la costa barcelonina, també la costa brava, i fins i tot al nord de la costa daurada, cap al litoral, aproximadament del Baix Penedès i també del Tarragonès. Compte, perquè en algun cas es pot formar algun tornado, alguna mànega, justament sobre el mar i a prop de la costa. Amb ventades més aviat de sud, de sud-est, s'imposarà una mica més la tramuntana a última hora de la tarda cap a la costa brava nord. De fet, el dijous començarà amb aquest vent de nord en aquesta zona gironina, també vent de mestral al sud del Cap de Salou i vents variables fins i tot més sud, que no pas una altra cosa, a la costa central. Sempre amb maró, forta maró. De fet, les immediates hores la mar estarà bastant esvalotada, especialment mar enfora, a Girona. N'estarem pendents a la xarxa.
2: Estarem pendents, com sempre. Luismi, gràcies. I fins aquí l'informatiu migdia al Prat. És notícia d'avui,

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM. Bon dia i bon dimecres, 16 de setembre de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Martí González.

Dimecres 16 de setembre, avui amb la prèvia del Barça Racing de Santander i el repàs també de la derrota de l'Espanyol. Ahir 2-1 a Butarque contra el Rayo Vallecano, la primera masculina de futbol. També parlarem de bàsquet amb la presentació ahir de les lligues masculina i femenina a Madrid. Molt hoquei patins, amb l'entrevista del president de la Federació Catalana de Patinatge per parlar de la Golden Cat, el torneig internacional que reuneix a partir de demà a Cerdanyola algunes de les millors seleccions del món que competiran amb la catalana. En parlarem, com dèiem, amb Benjamí Pons. I també amb waterpolo, perquè aquest mateix migdia es presenten les lligues masculina i femenina al casino de Rubí, a les divisions d'honor. A una estona ja anirem en directe. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, el Barça buscarà avui la sisena victòria en 6 partits de Lliga, la primera masculina.
1: Els blaugrana reben aquesta nit a partir de 9:45 al Racing de Santander. L'objectiu, torna a guanyar per batre el rècord del millor inici de curs a la història del club. El Barça va renovar ahir, per cert, fins 2030, el jove davanter egipci Hansa Abdelkarim, que podria tenir minuts en el partit d'aquesta nit. En cas de victòria, l'equip de Hansi Flick continuarà líder en solitari a la Lliga.
0: Ahir el Madrid va superar l'Elx per igualar momentàniament el Barça a 15 punts, a falta que acabi aquesta sisena jornada.
1: També ahir l'Espanyol va caure 2-1 a Butarque contra el Rayo Vallecano. Després d'una molt mala primera meitat del conjunt perico, es va veure superar pas madrilenys. A la segona, l'equip de Manolo González va reaccionar i va retallar distàncies amb un golaç de Roberto Fernández, el sisè del davanter andalús en 6 partits, però no va poder completar la remuntada. A banda de la derrota, la mala notícia és l'expulsió per doble groga d'Omar, a l'última jugada del partit, que fa que el lateral de l'Hospitalet es perdi el proper partit.
0: El partit que serà només 2 dies, aquest mateix divendres a casa contra l'Elx, en el primer partit de la setena jornada. En bàsquet, ahir s'han presentat l'ACB i la Lliga Femenina de forma conjunta, en un acte sense precedents.
1: La seu del patrocinador principal de les dues competicions, Endesa, va acollir la presentació amb representants dels 7 equips catalans que hi participen. 5 a la masculina, Barça, 6 a Joventut, FIAC Girona, Kids Anas Manresa i Lilerna Lleida. I 2 en la femenina, Espart Girona i Cadí la Seu. El primer gran repte arriba aquest mateix cap de setmana amb la Supercopa masculina que es disputa a Badalona, amb l'equip anfitrió, la Penya i el Barça com a representants catalans.
0: N'anirem parlant, evidentment, d'aquesta Supercopa d'Espanya masculina. La Lliga ACB comença el cap de setmana següent, del 26-27 de setembre. Tot això tenim en marxa ja el Mundial d'Handbol en cadira de rodes, la seva quarta edició que se celebra, comença avui, de fet, a Granollers.
1: Avui debuta la selecció espanyola que s'enfronta a Líbia en el primer partit de la fase de grups. El combinat dirigit per Òscar Perales compta amb dos jugadors catalans, tots dos al Palau Tordera, Òscar Pérez i Rafa Benítez. El partit a les 8 del vespre al Palau d'Esports de Granollers.
0: Precisament aquest Mundial fa que el compromís de la Lliga Guerreres que té avui el CAC7 Granollers s'hagi de traslladar al pavelló del Congost.
1: L'equip de Josep Morales s'afronta la tercera jornada de Lliga rebent el Morverdre a partir de 8:45 del vespre. Les vallesanes sumen 2 punts després d'haver guanyat l'Oviedo en el debut i perdut a la Rioja en l'últim partit.
0: En waterpolo, també aquest mateix migdia, es presenten al casino de Rubí les lligues nacionals de waterpolo d'aquesta temporada.
1: Competicions totes dues farcies d'equips catalans. La masculina arrenca aquest mateix cap de setmana, mentre que la femenina ho farà el cap de setmana següent, 26-27 de setembre.
0: En una estona hi anirem en directe al casino de Rubí amb els companys de Ràdio Rubí per veure com va aquesta presentació. Per cert, ja tenim definides les semifinals de la Copa Catalunya Femenina de waterpolo.
1: Ahir el Sabadell va certificar el seu bitllet per tornar a superar l'Atlètic Barceloneta. Els vallesans s'enfrontaran a Catalunya a Butxí a quarts del Sant Andreu. A l'altre semi s'enfrontaven al Mataró i al Terrassa. Aquestes semis es jugaran dissabte. Diumenge tindrà lloc la final, tot plegat a la piscina Joan Serra de la capital maresmenca.
0: I un últim punt, Tarragona es prepara per convertir-se en la capital de l'esport inclusiu.
1: Del 9 al 12 d'octubre, la capital tarragonina acollirà els Jocs Especial Olímpics a 1.700 esportistes amb discapacitat intel·lectual procedents de 10 països. Durant 4 dies competirà en 16 disciplines en diferents instal·lacions de la ciutat i el territori. L'esdeveniment comptarà amb més de 600 voluntaris que seran clau per fer-ho possible. Però aquests Jocs Especial Olímpics van molt més enllà de la competició. Són una aposta per la inclusió, la visibilitat i la igualtat d'oportunitats.

0: Dimecres 16 de setembre, 5 minuts passant de 2:15, comencem parlant de futbol. Avui el Barça buscarà mantenir el ple de victòries a la Lliga, la primera divisió masculina, rebent al Camp Nou un dels recent ascendits, el Racing de Santander, en aquesta jornada intersetmanal. Un Racing que, això sí, no ha començat gens malament la Lliga, ha sumat 7 punts en els primers 5 partits i es troba a mitja taula. L'entrenador blaugrana Hansi Flick no volia pensar en batre rècords de victòries consecutives ni tampoc en rècords golejadors, simplement pensava en guanyar cada partit.
1: No sóc d'aquests que els agrada trencar rècords. Al final nosaltres volem guanyar partits, cada partit. I aquest és el focus. Volem guanyar el següent partit i no pensar en altres coses. Només hem de pensar en això, perquè tenim un partit important a casa contra un rival que ho està fent molt bé. José Alberto ha fet una feina fantàstica i és fantàstic veure com juguen, com surten valents, com també en les segones pilotes ho fan bé, com ataquen sempre a la profunditat. No és un partit fàcil. Per tant, necessitem a tothom centrat en mostrar que som el millor equip.
0: Al tècnic alemany li van preguntar molt poc a la prèvia sobre el partit d'aquesta nit i molt sobre Lamine Yamal i com s'havia postulat com a candidat per guanyar la pilota d'or. Més enllà de reconèixer que no li feia especialment gràcia, Hansi Flick va assegurar que li donava suport al seu jugador i que esperava que aquest debat no desentrés a l'hora de competir.
1: Tu no pots guanyar els títols avui i l'únic dia en què pots guanyar és avui. Aquesta és la nostra mentalitat. Estem centrats en allò que podem canviar, el que depèn de nosaltres, que és treballar dur cada dia. I al final això ens portarà els resultats. Això és el que volem, estem centrats en això. I sé, tothom ho sap, que si guanyes la pilota d'or o si guanyes títols amb l'equip, que per mi són més importants, és que t'ho mereixes, perquè has treballat dur. I això és el que volem fer.
0: Veurem si avui tenen minuts jugadors menys habituals, com per exemple el jove davanter egipci Hamza Abdelkarim, que hi va renovar el seu vincle amb el club blaugrana fins al 2030, de 18 anys, Hamza. Avui a 9:45 de la nit, aquest Barça-Racing. I ahir ja va jugar el Real Madrid, que va guanyar amb un gol en temps afegit de Carlos Espí, 2-3 al camp de l'Elx. També va jugar ahir l'Espanyol, que en aquest mateix divendres rep a casa precisament l'Elx a l'inici de la setena jornada. Ahir, com dèiem, va caure 2-1 a Butarque, a Leganés, contra el Rayo Vallecano. Molt mala primera meitat del conjunt perico, que va millorar molt a la segona i va tenir alguna opció per com a mínim empatar, però no ho va aconseguir, tot i un golaç de Roberto. Així ho resumia després del partit Manolo González, que no volia assenyalar directament els tres canvis que havia fet a l'11 respecte al partit de Pamplona, ni tampoc els tres canvis que va fer al descans per canviar la situació.
2: No és just això tampoc. Hem fet una primera part molt, molt dolenta, una segona part penso que molt bona, que hem sigut superiors al Rayo. Hi ha jugadors que han tingut un dia molt dolent, però això pot passar a qualsevol equip del món. Ha passat avui, per desgràcia, hem estat molt malament. El que diem, hem tocat l'equip a la mitja part, ha anat millor, i ens centrem en tres jugadors perquè, torno a dir, ha sigut tres jugadors de 11. Hem estat molt, molt malament als 11, no tres. No hi ha cap jugador de la primera part que el puguem rescatar, cap. Llavors, hem fet aquests tres canvis, sí, però era per canviar potser a tots a la mitja part o canviar-nos tots. Llavors, crec que no és just sacrificar tres jugadors.
0: Ahir va tornar a marcar amb un golaç per ser Roberto Fernández, com dèiem, que va per gol per partit. En porta 6 per retallar distàncies. I una altra mala notícia, més enllà de la derrota, és l'expulsió a l'últim minut de l'afegit d'Omar El Hilali, que es perdrà el partit de divendres contra l'Elx. L'Espanyol, que es queda a mitja taula amb 7 punts, a falta que es completi aquesta sisena jornada, i com dèiem, no juguen només dos dies, divendres a les 9 a l'RCD Stadium, contra un Elx que hi va perdre 2-3 contra el Real Madrid. També ahir es va jugar l'Alavés 0, València 1. I més enllà del futbol de primera, avui també juga un duel de vuitens de final de Copa Federació amb presència catalana al Terrassa, que s'enfronta al Binèfar aragonès. Només dues eliminatòries separen el conjunt agarenc de jugar la primera eliminatòria de Copa del Rei contra un equip de primera divisió. Al partit de 8:15 del vespre a l'Olímpic de Terrassa. I a la Lliga Elite, ja n'hem anat parlant, aquest cap de setmana arrenca la competició amb la primera jornada i ho fa amb un derbi usonenc entre Manlleu i Vic, que feia uns anys que no es vivia. Ràdio Manlleu, Arnau Casals.
3: La Fundació Unió Esportiva Vic afronta el seu retorn a la Lliga Elite amb les necessitat de sumar 3-3 per tornar a tercera federació. El conjunt usonenc ha renovat l'equip amb fitxatges com David Batanero, David Reyes o Hachi Sesai, que tindran l'objectiu de posar els usonencs a la part alta de la màxima divisió de la Federació Catalana de Futbol. L'entrenador de l'equip, Ramon Carrascal, admet que té ganes de tornar a la competició i l'engresca la idea d'aconseguir els 3 primers punts enfront al Manlleu.
4: Arribem a aquest primer partit de Lliga amb la casuística de que és un derbi, però per nosaltres no ha variat el que hem fet durant la pretemporada, que és donar forma i contingut a l'equip, i arribem contents amb la pretemporada que hem fet, ja amb ganes de que arribi la competició, i si a sobre, a més, contra el Manlleu, doncs bé, es multipliquen aquestes sensacions competició que tots volem que arribi, deixar de banda els amics i ja que la Lliga ens posi cadascú al seu lloc. I el que volem és tornar cap a Vic amb els 3 punts.
3: Els blanquivermells han extret bons resultats al llarg de tota la pretemporada i arriben al derbi amb molta confiança.
0: Gràcies, Arnau. I en bàsquet, ahir s'ha presentat en un acte únic sense precedents l'ACB i la Lliga Femenina a Madrid, de forma conjunta a la seu principal del patrocinador Endesa. Aquest mateix cap de setmana passat, la Supercopa masculina es juga a que es disputa l'Olímpic de Badalona, obre foc a les competicions oficials estatals amb 2 representants catalans, l'anfitrió La Penya, que s'enfronta al Baskonia a semifinals, i el Barça, finalista de la Lliga l'any passat, que es veurà les cares amb el campió, un renovat València. Ens ho explica tot plegat des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
5: La Supercopa Sevilla s'ha posat en marxa a Badalona i ahir es va poder veure en el Palau Olímpic, on la penya no va poder entrenar en l'escenari habitual. I és que l'ACB ja va entrar a l'Olímpic i va començar a fer els canvis per preparar-ho per la competició d'aquest cap de setmana. El primer que es va fer va ser instal·lar el parquet, que es fa servir per les competicions com la Copa o la Supercopa. Això va obligar a la Sisa Joventut a entrenar-se a les pistes annexes. El director esportiu de la penya, Jordi Martí, valorava l'equilibri que donarà el darrer fitxatge que ha realitzat el club, Eli Ndiaye.
6: Doncs molt, i més una mica amb l'endarreriment de la lesió de l'Ante. És un jugador que sobretot ens pot donar 2 posicions, però així ens equilibra a l'equip. Ara mateix amb el Soler podem anar més al 5 i ell al 4, però inclús podria tocar un 5, depèn amb quin emparellament o amb quin estil de joc. Molt contents per la predisposició del jugador. Hem esperat a trobar la millor peça, per això també trigàvem, també veient l'evolució de com era la lesió de l'Ante, però ara és el millor que podem tenir i pensem que un cop també incorporem a l'Ante ens queda un equip molt, molt compensat i penso competitiu.
5: Martí ha confirmat que els terminis de la recuperació de Tomic ja estaven previstos.
6: Estem dins dels marges que ens havíem marcat. Sí que sempre una lesió aquesta té un ventall de més menys, i per sobre de tot el que volem preservar el jugador perquè quan entri a la pista no tinguem més sustos.
5: Precisament el nou fitxatge de la penya, Ndiaye, va ser el representant verd i negre a la presentació que l'ACB va fer a Madrid.
0: Demà arrenca el pavelló de Can Xarau de Cerdanyola del Vallès la 5a edició de la Golden Cat, torneig internacional d'hoquei patins que reunirà algunes de les millors seleccions del món, inclosa la catalana. Per parlar-ne tenim al telèfon el president de la Federació Catalana de Patinatge, Benjamí Pons. Benjamí, molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
7: Bon dia a vosaltres, gràcies.
0: Tot a punt per aquesta 5a edició de la Golden Cat?
7: Tot a punt. Sempre amb el coquet a dintre de que abans de començar l'edició sempre hi ha els nervis normals de començar un esdeveniment, però sí, ja tenim la mà trencada en aquest sentit, la 5a edició, com molt bé deies, i amb ganes de que comenci i que guanyi el millor i que el millor sigui a Catalunya.
0: Deia a la presentació que és un orgull poder organitzar esdeveniments com aquest que internacionalitzin, ja ho direm, l'esport. Què significa més arribar, com dèiem, a la 5a edició?
7: Clar, aquí hi ha una cosa claríssima que a dintre del que és l'hoquei patins mundial és un torneig oficial de Golden Skate, per tant té una importància de capdalt pel que fa al nostre esport, i en aquests dies Cerdanyola serà la capital mundial de l'hoquei patins. És significatiu també que les diferents seleccions de salut, les millors del món, ens donin la confiança necessària per tirar això endavant, perquè moltes d'elles repeteixen. Aquest any tenim la novetat d'Angola, però per exemple Portugal, França, Alemanya repeteixen, i vol dir que estan ben tractats, que el torneig té una categoria doncs, a nivell internacional molt valorat, i això ens fa ser molt feliços i ens dona l'autoconfiança, la confiança suficient a la Federació Catalana de Patinatge per continuar fent esdeveniments com aquests.
0: També deia la presentació que en aquesta edició hi haurà sorpreses. Li he de preguntar quines es poden dir ja avui.
7: Bé, la primera de totes, que ja ho he pensat, és la primera participació d'Angola, un país africà que és un dels potenciers mundials d'hoquei patins, que fins ara ens havíem limitat doncs, a seleccions nacionals europees, tot i que són les més potents. Portugal ha sigut diverses vegades campió del món, Itàlia quan va venir doncs, també, França també ha fet pòdiums, i per tant una de les novetats era aquesta, també una novetat, diguéssim, des del punt de vista logístic, i que de fet moltíssim en positiu, és que aquest esdeveniment de la Golden Cup està dintre el paraigües de la Setmana Catalana de l'Esport, i es farà l'acte central de la Setmana Catalana de l'Esport doncs, el diumenge dia 20, a la final masculina que es fa a la tarda.
0: Doncs aquestes novetats, com dèiem, ja li anava preguntat justament per les seleccions que venen, però ja m'han parlat bastant. És la tercera vegada, de fet, que se celebra Cerdanyola consecutiva, que també s'està erigint com a epicentre en moltes ocasions de l'hoquei patins català, i en aquest cas també internacional, aquest pavelló de Can Xarau, no?
7: Sí. Pel que fa a la participació, dir també, i això ho vull revelar al clau, perquè és un torneig tan masculí com femení. O sigui, és un torneig internacional, reconegut per World Skate, tant masculí com femení. En l'àmbit masculí doncs, tenim les seleccions de França, Portugal i Angola i Catalunya, i en l'àmbit femení doncs, França, Portugal, Alemanya i Catalunya. El pavelló de Can Xarau, i de fet aquí estem molt agraïts amb el club, que hi aposta moltíssim, i sense la col·laboració del club i els voluntaris això seria complicadíssim de fer, i també un agraïment a l'Ajuntament de Cerdanyola per la cessió de les instal·lacions, que el que hagi estat sap perfectament que són úniques al país, perquè hi han fins a 4 pistes en el qual s'hi pot practicar esports de roda petit, i per tant l'hoquei patins. Tenim un village, una zona en el mig d'aquestes pistes que també ens dona un plus, un aficionat de l'hoquei patins hi trobarà de tot, des de conferències, podcast que es fan en directe de mitjans de comunicació que es dediquen a l'hoquei patins. Vull dir que tenim tota una festa al voltant de la competició, és molt important.
0: I de fet, acabo en aquest sentit també tenim la Youth Golden Cup, que aquesta competició sub-13 que es disputa al pavelló annex de Can Xarau, també en aquestes instal·lacions, i que reunirà segurament el futur de l'hoquei patins de casa nostra. Quina importància també li dona a veure això, a poder reunir també el millor d'aquest sub-13, d'aquest futur de l'hoquei patins.
7: Exacte, o sigui, una de les funcions que té aquesta Golden Cup és una mica, doncs, a les categories de base, també fer entendre que l'hoquei patins català, que l'esport català en general té aquesta vocació d'internacionalització, i per tant no ens limitem a les seleccions absolutes, les millors del món, sinó que també treballem la base a partir d'aquest torneig sub-13 a nivell internacional, que bàsicament el que fa és recollir doncs, una mica tota la feina feta de tecnificació durant la temporada, en el qual doncs, aquesta canalla entre 13 i 15 anys doncs, tenen unes tecnificacions periòdiques fetes per la pròpia federació, i que fa doncs, que aquest torneig internacional sigui també un premi en aquesta resiliència, aquestes ganes de venir, aquest compliment per part de l'esportista de que això és important, i aquest torneig internacional doncs, premia això, i també fa evident a les nostres esportistes d'aquesta edat doncs, que la internacionalització de l'esport doncs és un valor per a la nostra federació.
0: Doncs aquesta Golden Cup que arrenca demà a les 10 del matí, com dèiem, amb la competició femenina, amb un Portugal-França, ni més ni menys. Després, a quarts d'una, serà el torn de la selecció catalana, que debutarà contra Alemanya. El seguirem també aquí a l'Enjoc de Fet. En categoria masculina, el primer partit serà el Portugal-Angola, demà a quarts de 3 de la tarda. El comiat català s'estrenarà a les 9 del vespre contra França. Tot plegat, com dèiem, al pavelló de Can Xarau de Cerdanyola del Vallès. N'hem parlat amb el president de la Federació Catalana de Patinatge, organitzadora del torneig, com dèiem, Benjamí Pons. Benjamí, moltes gràcies per atendre l'Enjoc i molta sort, que vagi molt bé aquesta Golden Cup.
7: Sòpica, moltíssimes gràcies, i també donar-vos suport a la difusió que feu del nostre esport.
0: Parlem ara de waterpolo, perquè aquest mateix migdia es presenta en el casino de Rubí les lligues nacionals de waterpolo d'aquesta temporada, la masculina i la femenina. Seguint l'acte, i tenim el company de Ràdio Rubí, Siscu Lara García. Siscu, bon dia, com va i com ha anat aquesta presentació?
8: Què tal? Molt bon dia. Doncs mira, tot just és que està arribant ara a la seva fi, està fent al Parlament a Fernando Carpena, el president de la Real Federació Espanyola de Natació, per posar el punt i final aquest acte que s'ha dut a terme al casino de Rubí, que tot just va començar a arrencar després de la seva restauració en aquesta primavera, un acte en el qual doncs, ja s'ha presentat el que serà la pròxima temporada, amb tots els equips presents i amb la novetat d'una APP a través de la federació que farà que hi hagi molta més interacció amb les persones que així ho desitgin. També s'han reconegut els jugadors de la passada temporada amb els 7 ideals, així com també els millors jugadors, jugadores, porteres i porters, en el qual ha destacat que Ariadna Ruiz, rubinenca, ha rebut el premi a la millor jugadora de la passada temporada pel que fa a la Lliga Divisió d'Honor de Waterpolo.
0: Gràcies, Siscu. La competició masculina que arrenca aquest mateix cap de setmana, mentre que la femenina ho farà el cap de setmana següent, el del 26-27 de setembre.

0: Anna, em vol un apunt. Ja hem dit que avui comença, de fet ja ha arrencat el Mundial en cadira de rodes, d'handbol en cadira de rodes, que es disputa a Granollers, al Palau d'Esports. Avui al vespre juga a debut a la selecció espanyola amb dos catalans contra Líbia, i en handbol, en aquest cas femení, no en cadira de rodes, el CAC Granollers disputa avui la tercera jornada de la Lliga Guerreres, rebent en aquest cas el pavelló del Congost, ja que el Palau d'Esports, com dèiem, està ocupat al Morvedre. Aquesta tercera jornada, el Granollers, que ha guanyat un partit i n'ha perdut un altre després de les dues primeres jornades. Ràdio Granollers, Arnau Camí.
1: L'equip ballesà rep a partir de 8:45 de la nit el balonmano Morvedre en el que serà el seu tercer enfrontament a la Lliga Guerreres Iberdrola. Les de Josep Morales arriben al partit després de caure lluny de Granollers davant l'Sporting La Rioja per 28-23. Unes sensacions que, lluny de ser dolentes, envien un missatge d'autocrítica al conjunt, que durant la setmana ha treballat per polir els defectes de la segona jornada de la competició.
2: Bé, l'equip està bé. Crec que s'ha refet bé de la derrota, perquè som conscients del que vam fer bé i del que vam fer malament. I de cara al dimecres, doncs, òbviament, estan molt motivades, perquè sabem que és un partit molt important. Creiem que és un rival que d'un nivell similar al nostre, ja ho vam veure a pretemporada, i creiem que si estem igual de bé en defensa que els dos últims partits i seguim evolucionant l'atac, sens dubte el partit estarà allà, i si estem concentrades crec que el traurem.
1: El Morvedre no és un equip desconegut pel CAC7. Ja s'han enfrontat en els darrers mesos. Un partit amistós que va acabar amb victòria granollerina amb un ajustat 30-29. Així doncs, l'enfrontament d'aquesta nit entre Vallesanes i Saguntines promet un duel igualat.

0: I abans d'acabar, un parell de punts, tornem al waterpolo, perquè a banda de la presentació d'aquestes lligues, també ja sabem que tenim definides les semifinals de la Copa Catalunya Femenina de waterpolo. Ahir el Sabadell va segellar el seu bitllet per tornar a superar, en tornar a superar a l'Atlètic Barceloneta. Les ballesanes s'enfrontaran al Catalunya, que és el butxí a quarts del Sant Andreu, que va ser finalista l'any passat i campió el 2024. A l'altra semifinal s'enfrontaran Mataró i Terrassa. Aquestes semifinals es jugaran dissabte i diumenge serà la final, tot a la piscina Joan Serra de Mataró. I un últim punt abans d'acabar. Ara sí, tot a punt per a la 12a edició de la cursa de les dones de Terrassa, la Fanny Sallés 2026, que es disputarà el 4 d'octubre a la Cocapital Vallejana, una cursa solidària amb la Fundació Oncolliga, que treballa per millorar la vida a les persones que pateixen càncer. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
1: La cursa Fanny Sallés, la cursa de les dones, encara la recta final. I és que s'espera poder batre el rècord de l'edició anterior, on van participar unes 2.500 persones. Novament, la solidaritat serà protagonista amb Oncolliga. Escoltem a la presidenta de la mitja marató de Terrassa, Marina Cano, i a l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart.
2: Perquè és molt més que una cursa. Per nosaltres és una cursa que ja forma part de la ciutat, que cada any es reuneixen milers de persones i que volem que continuï creixent, però sobretot que continuï tenint sentit. I tornarem a tenir una cursa oberta a tothom, perquè quan parlem de reivindicar l'esport femení i la igualtat, creiem que ho hem de fer comptant amb tota la societat. Volem que la cursa de les dones sigui una porta d'entrada a l'esport, que una mare que normalment no corre s'animi a caminar-la, que una nena vegi dones fent esport i ho visqui com una cosa normal.
3: Una cursa que és molt emblemàtica, que és la cursa de les dones de Barcelona, que tothom coneix. Volem doncs, que realment també aquesta sigui la segona cursa de Catalunya i que també doncs, pugui atraure l'atenció i pugui participar persones de fora de la ciutat en una cursa que, com deia, doncs, és molt més que una cursa, és molt més que esport, és una gran festa ciutadana també.
1: Doncs inscripcions obertes fins al 30 de setembre. Demà es farà un entrenament previ i també doncs, diferents sortejos de dorsals. I tot preparat per al 4 d'octubre, cursa de 5 quilòmetres al Parc dels Catalans.
0: Gràcies, Miqui. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Urel Cromín, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dijous a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Nova alerta de Protecció Civil per risc de pluges torrencials a partir d'aquesta tarda i que s'allargaran fins al vespre i la nit. S'alerta de xàfecs forts molt localitzats, especialment al litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i el Barcelonès, però també a l'interior de les comarques de Girona. Per això, Protecció Civil demana la màxima prudència en els desplaçaments, ja que la pluja pot sorprendre en qualsevol moment. Joan Ramon Cabello, subdirector de Prevenció de Protecció Civil, posa alguns exemples.
2: La sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs també estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions.
0: Volem conèixer el detall de la previsió de cara a les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, hem d'estar pendents dels ruixats i de les tamborinades que aniran caient al llarg de les properes hores. Ja en cauen alguns de xàfecs a les comarques de l'Ebre, també de Ponent, i es comencen ja a formar algunes tempestes a l'àrea metropolitana, especialment a les muntanyes del Vallès. D'aquí a poca estona ja tindrem algunes tempestes més intenses al voltant de l'àrea metropolitana, així com al Pla de Girona, i compta aquesta tarda i vespre, començant per la Catalunya central i ja acabant a la Costa Daurada. Aiguats.
0: És dimecres 16 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Primera sessió del judici contra quatre policies nacionals acusats de provocar la pèrdua d'un ull a l'activista Roger Espanyol amb una pilota de goma, Sònia Kerr.
4: Els fets van passar durant el referèndum de l'1 d'octubre. Espanyol es mostra confiat en que el judici acabarà en condemna i reclama la fi de l'ús de pilotes de goma per part de la policia.
5: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
0: Salvador Illa defensa el nou model de finançament autonòmic a Extremadura.
4: En el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, Illa es reuneix aquest migdia amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, del PP, que s'hi oposa, l'anima a proposar un d'alternatiu.
0: Crida de la Fundació Pasqual Maragall a invertir en recerca sobre Alzheimer perquè s'està disparant la recerca.
4: Això obre la porta a medicaments més eficaços i cal preparar el sistema sanitari. Ho adverteix la presidenta de la Fundació, Cristina Maragall.
6: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya de voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
0: En cultura arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que porta 72 propostes artístiques a la capital d'Osona.
4: La xarxa és el mitjà oficial del mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 concerts a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Entre ells, els de Mamaduixa, Queralt Lahoz, Ginestà o Quimi Portet.
0: En esports, el Barça vol recuperar el lideratge en solitari a la Lliga de Primera. Joan Barberà.
7: Els blaugranes reben el Racing a 9:45 de la nit al Camp Nou. Un partit més està pendent del temps perquè pot ploure amb intensitat.
0: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Protecció Civil activa la fase d'alerta del Pla Inuncat per fortes pluges aquesta tarda, sobretot al vespre, nit i matinada. El focus de les tempestes, que poden ser torrencials, afectaran el litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i el Barcelonès, també a la Catalunya central i les comarques interiors de Girona. Protecció Civil demana extremar les precaucions, limita els desplaçaments i anar seguint l'evolució d'aquestes precipitacions que localment poden ser molt intenses. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. El Servei Meteorològic de Catalunya situa en un nivell 4 de 6 el grau de perill per intensitat i acumulació de pluja i preveu que se superin els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Protecció Civil no es planteja per ara l'enviament de missatges és alerta a la població, però no ho descarta si al llarg de la tarda se superen els llindars d'acumulació d'aigua o si hi ha inundacions. Això sí, demana precaució, sobretot al vespre. Joan Ramon Cabello és el subdirector de Prevenció de Protecció Civil.
2: Qüestions, doncs, típiques de més mobilitat, complicat, com per exemple la sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral, o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions. Ja la gent normalment ja va amb força temps, doncs a afegir una miqueta més de temps extra i anar preparats, perquè podria ser que ens sorprengués un xàfec important.
8: El Servei Meteorològic de Catalunya recomana estar pendents minut a minut de l'evolució de les tempestes, perquè localment poden ser molt fortes i és difícil preveure el lloc exacte on cauran. Ho explica Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Meteocat.
9: Xàfecs i tempestes locals, que és la situació que tenim ara per les pròximes hores, doncs tenen aquesta dificultat de la localització. Per això a vegades fem un avís d'una agrupació de comarques, que no vol dir que els xàfecs caiguin en tota i cada una de les comarques, sinó que en totes aquestes comarques hi ha la probabilitat local de que caiguin aquests aiguats forts.
8: Protecció Civil recomana reduir la mobilitat i diu que si cal desplaçar-se es faci per vies principals, s'evitin zones baixes, guals i cruïlles en rius i rieres.
0: Tornem a connectar amb el nostre home del temps, Luismi Pérez, per conèixer el detall de la previsió i saber en quines zones hem de ser especialment curosos. Luismi, bon dia de nou. Què ens espera aquesta tarda?
10: Bon dia, Marta. Doncs pendents d'aquestes tempestes. De fet, a hores ara ja es comença a animar una mica l'atmosfera en forma d'aquests ruixats que, com molt bé apuntaven des del Servei Meteorològic de Catalunya, són extremadament locals, però alguns són molt intensos. Ja en tenim alguns que s'estan formant a l'àrea metropolitana i sobretot cap al prelitoral dels dos Vallesos, per exemple, on tenim els primers ruixats. I, independentment, està entrant alguna tempesta pel Pirineu de Lleida i algun ruixadet entre l'Ebre i les comarques de Ponent. En aquest cas, a Lleida i Tarragona, al sud de Tarragona, ha de ploure poc les properes hores, però ja des d'ara mateix les tempestes aniran sovintejant localment amb moltes ganes al prelitoral barceloní, també a les comarques de la Catalunya central i les de Girona. Podem dir, Marta, que serà bàsicament l'àrea entre el Bages, Osona, Lluçanès, el sud del Berguedà, la comarca del Ripollès per una banda, i aquest vespre i nit entre el Penedès, inclòs el Baix Penedès, el Raf, l'Anoia, Baix Llobregat i els dos Vallesos, també el barcelonès, on esperem que plogui més. Molt probablement hi haurà inundacions i acumulacions d'aigua molt importants, especialment al riu Foix. Per tant, precaució, perquè la zona zero de l'aigua i de la tempesta serà aquest vespre aquella àrea del sud de Barcelona, sobretot.
0: Déu-n'hi-do, gràcies, Luismi Pérez. En prenem nota, no?, de tot plegat, de totes les zones, on són poques, que poden tenir forts aiguats i inundacions de cara a aquesta tarda. I, justament, reduir el risc d'inundacions i aprofitar al màxim l'aigua de la pluja és un dels reptes de les ciutats en plena crisi climàtica. A Barcelona es fa servir l'anomenat urbanisme climàtic, amb el qual l'any passat es va aconseguir retenir un volum equivalent a gairebé 150 piscines olímpiques. És aigua provinent de la pluja que no va acabar el clavegueram. Carina Bellvé, bon dia.
11: Bon dia. Per terres inundables, paviments permeables, pous d'infiltració, són alguns dels exemples dels anomenats sistemes urbans de drenatge sostenible, l'anomenat urbanisme climàtic. A Barcelona n'hi ha fins a un centenar d'exemples, amb una superfície equivalent a 15 illes de l'Eixample, i amb els quals s'ha aconseguit salvar d'acabar el clavegueram fins a 370 milions de litres d'aigua de la pluja. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de Barcelona.
12: Per lluitar contra les grans inundacions tenim, efectivament, les grans infraestructures, tenim els dipòsits pluvials, tenim els col·lectors, però també tenim, a través d'aquest urbanisme climàtic, no?, amb aquestes transformacions en el verd de la ciutat, també tenim una altra solució per combatre el risc d'inundacions a les pluges intenses, però alhora també ens permet combatre les pujades de temperatura.
11: En els darrers 6 anys, el consistori ha multiplicat per 3,5 la superfície d'aquest urbanisme climàtic i ha pressupostat 10 milions d'euros en manteniment pels propers 3 anys, el que suposa quadriplicar els recursos actuals.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Primera sessió del judici a 4 policies nacionals acusats de provocar la pèrdua d'un ull a l'activista independentista Roger Español amb una pilota de goma. Els fets van passar durant el referèndum de l'1 d'octubre. El judici, que ha arrencat avui, és l'únic cas que envia la banqueta dels acusats a agents de la Policia Nacional vinculats amb episodis de violència policial aquell dia.
13: Roger Español es mostra convençut que disposa de totes les proves necessàries perquè el judici acabi amb una condemna dels agents i s'ha mostrat confiat que en el seu cas obrirà el camí a altres víctimes. També ha reclamat la fi de l'ús de pilotes de goma per part dels cossos de seguretat.
5: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat. i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi per tota aquella gent que no va poder tenir ni reconeixement, ni justícia, ni reparació de l'1 d'octubre, i també perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
4: En la seva declaració davant l'Audiència de Barcelona, Espanyol ha assegurat que no hi va haver cap risc per a la Policia Nacional quan el van disparar i que ho van fer com a represàlia perquè poc abans havia intentat impedir que un agent recuperés la porra. El judici continuarà demà. Espanyol demana fins a 13 anys pels policies processats, mentre que la Fiscalia en demana l'absolució.
0: Obrim plana política, passant 10 minuts de les dues. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reuneix aquest migdia amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, del Partit Popular, i ho fa en el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Illa vol explicar a Guardiola que el nou model de finançament autonòmic beneficia tothom i anima els que s'hi oposen, com és el seu cas, que en proposin un d'alternatiu. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. El president Salvador Illa està de viatge institucional de 2 dies a Extremadura. Diu que vol agrair i reforçar els vincles històrics i culturals que uneixen aquesta comunitat amb Catalunya. Ha visitat un monument a l'emigrant que hi ha al poble de La Zarza, a Badajoz, i ha comparegut amb l'alcalde. Illa ha defensat el nou model de finançament.
15: 21.000 milions d'euros de més que posa l'administració general de l'Estat al servei del conjunt de les comunitats autònomes de règim comú, no? I que són per millorar la sanitat, per millorar l'educació, per millorar les infraestructures, no? 21.000 milions d'euros addicionals que es posen al servei d'això, no? I a més, si m'ho permeten també, guanyarien credibilitat aquells que critiquen el model si fessin una proposta alternativa que fins a data d'avui no he vist.
14: Aquesta tarda Illa anirà a Mèrida per encapçalar l'acte institucional de la Diada que se celebrarà al Palau de Congressos. El fil conductor seran els extremenys que van emigrar a Catalunya als anys 60.
0: Anem ara fins a Madrid. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha acusat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de voler cronificar el problema de Ceuta i de ser un patriota de pa sucat amb oli. D'altra banda, Junts ha acusat els socialistes d'empobrir la ciutadania i aplanar el camí a l'extrema dreta. Ha estat durant la sessió de control executiu que s'ha fet al Congrés dels Diputats, Mont.
14: Ha començat la sessió el cap dels populars, Alberto Núñez Feijóo, assegurant que Sánchez no vol expulsar els migrants.
16: Si Marruecos dice que está dispuesto a recibirlos, se lo dice de forma reiterada, y la ley europea habilita al retorno inmediato, ¿nos puede decir por qué sigue en Ceuta mes y medio después amargando la vida a 80.000 españoles y degradando la imagen de la nación?
14: El president Pedro Sánchez ha contestat que el Partit Popular vol cronificar el problema de Ceuta.
17: Ustedes ayer propusieron en el Parlamento Europeo suspender el acuerdo de asociación con Marruecos. Si ese es el país al que la mayor parte de los migrantes van a retornar porque no tienen derecho a la protección internacional, si esa es su propuesta, ustedes están intentando cronificar el problema o resolverlo, señor Feijóo.
14: De la seva banda, la diputada de Junts, Míriam Nogueras, ha dit que els salaris no permeten una vida digna i ha acusat els socialistes d'aplanar el pas a l'extrema dreta.
18: Són vostès una màquina de fabricar pobres i s'han convertit en l'autopista per on avança l'extrema dreta.
14: Pedro Sánchez ha dit que el govern ha executat 3.000 milions d'euros a Rodalies, que hi va aprovar atorgar-ne 2.000 per l'aeroport del Prat i que enguany s'han creat 116.000 llocs de treball nous a Catalunya.
0: La seguretat a Europa, la intel·ligència artificial i l'accés de menors a xarxes socials han centrat el discurs sobre l'estat de la Unió de la presidenta de la Comissió Europea. Ursula von der Leyen ha anunciat una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Noruega i el Canadà per mirar de frenar Trump i Putin.
4: La líder de l'executiu comunitari ha advertit que la pau està en risc després dels atacs de Rússia amb drons contra la Unió Europea. També s'ha dirigit a la ciutadania espanyola en referència a l'entrada massiva d'emigrants a Ceuta del juliol i ha plantejat la creació d'un mecanisme de resposta europeu.
19: Ceuta és Espanya i Ceuta és Europa, i Europa us donarà suport. Però els esdeveniments d'aquest estiu demostren que cal fer evolucionar les eines que tenim, especialment per a situacions d'emergència. Europa necessita mitjans per protegir les seves fronteres en qualsevol moment, especialment en casos en què els moviments massius estan orquestrats i s'usen com a arma.
0: En relació a les xarxes socials, la presidenta comunitària ha plantejat la prohibició d'accés als menors de 13 anys i que fins als 15 només puguin tenir comptes limitats i supervisats pels pares.
4: Von der Leyen també ha demanat que no s'ignorin els avisos sobre els riscos de certs models d'intel·ligència artificial i aposta per una regulació global.
1: Notícies en xarxa.
0: La Fundació Pasqual Maragall fa una crida a les administracions a invertir en recerca sobre Alzheimer i a preparar el sistema sanitari per quan arribin medicaments més eficaços contra la malaltia. Els investigadors ressalten que s'ha disparat la velocitat del diagnòstic i també la troballa de fàrmacs per estadis primerencs d'aquesta malaltia neurodegenerativa i que, per tant, cal estar preparats. Dilluns vinent és el Dia Mundial de l'Alzheimer i es calcula que el 2% de la població pateix algun tipus de demència. Maite Pola, bon dia.
19: Bon dia. Al món hi ha 192 assajos científics en marxa per combatre l'Alzheimer. És un rècord que els responsables i especialistes de la Fundació Pasqual Maragall es miren amb esperança i demanen a totes les administracions públiques, catalanes i espanyoles, que es coordinin per al futur. La presidenta de la Fundació Pasqual Maragall és la filla de l'expresident de la Generalitat. És Cristina Maragall.
6: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya de voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui en dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
19: En els darrers 5 o 6 anys s'ha avançat molt en el diagnòstic de l'Alzheimer. A Catalunya, tots els hospitals de referència, segons Arcadi Navarro, el director de la Fundació, es fan analítiques que confirmen la malaltia en persones amb símptomes primerencs i, fins i tot, en alguns casos, abans de tenir símptomes.
0: Anem ara fins a Tarragona. Allà el Mercat Central ha recuperat la normalitat relativa aquest matí després de la tragèdia que va viure ahir al vespre quan un operari va morir i una altra vegada ferit crític per la inhalació de monòxid de carboni. Els paradistes han fet, això sí, un minut de silenci mentre que els Mossos investiguen l'accident. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
20: El Mercat de Tarragona ha reobert aquest matí, tot i que hi havia consternació entre els periodistes que hi van haver de ser evacuats de manera urgent. Ho ha explicat la presidenta dels paradistes, Marta Lafuerza.
21: Estem consternats, estem tristos i, clar, i una tasca que és normal, diguéssim, i que hagi acabat d'aquesta manera, no?
20: Moltes parades no van tenir temps a recollir. Mercè Miró, de Cal Jan, i Mònica Brull, de Carnisseries Virgili.
22: I es van dir que marxéssim del mercat, però doncs van anar baixant els toldos i sortim cap a fora al carrer.
23: Paradistes també, tots fora, tots fora. Vam agafar el bolso i cap a fora.
20: El cap territorial de Guàrdia dels Bombers, Xavier Ferrer, explica que quan els efectius van arribar, van trobar les dues persones inconscients.
24: Estaven operant a la zona d'una arqueta on hi havia les aigües de desguàs, on ja es recullen les aigües de desguàs de tot l'edifici.
20: Els paradistes han guardat aquest migdia un minut de silenci. L'Ajuntament ha suspès el repartiment del pastís al braç de Santa Tecla, un acte de festa major organitzat per mercats.
0: A Lleida, dels Mossos d'Esquadra investiga les circumstàncies de la baralla multitudinària que aquesta matinada ha acabat amb 8 persones ferides, 3 de les quals per arma blanca. Els fets han tingut lloc a la plaça dels Pagesos, on entre 12 i 15 persones s'han enfrontat amb armes blanques, katanes, matxets i pals. Ho avui Lleida Ràdio, Quim Gassó.
25: La baralla ha tingut lloc al voltant de les 6, quan la policia ha rebut un avís per un enfrontament entre un grup de persones a la plaça dels Pagesos que ha acabat desplaçant-se al turó de Gardeny. La regidora de Seguretat, Cristina Morón, ha assegurat que l'origen han estat unes desavinences personals i ha afegit que la investigació policial ja està en marxa per tal d'esclarir els fets.
26: Mossos d'Esquadra està fent la investigació, estan tots els ferits identificats i també tots els autors, però s'han escapolit i estan en recerca a veure si els troben. Intentaran doncs, també que els agredits posin aquestes denúncies. Però també vull deixar clar que aquesta baralla no té res a veure amb l'incident del parc de les vies.
25: Segons els Mossos, els participants duien armes blanques, matxets, katanes i pals. Dos dels implicats han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, on se'ls han hagut d'intervenir quirúrgicament a causa de les ferides que presentaven.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Detingut un fisioterapeuta per fer tocaments a 3 clientes al Segrià.
4: Es tracta d'un jove de 30 anys i veí de Lleida, contra el qual pesen 3 denúncies de clientes que afirmen que durant uns massatges els hauria fet tocaments als pits i a la zona dels genitals. Els Mossos l'acusen de 3 presumptes delictes d'agressió sexual. La investigació policial segueix oberta per mirar d'aclarir si hi ha més casos similars.
0: 5 detinguts per 3 robatoris violents en 2 setmanes a una mateixa benzinera de Vilafranca del Penedès.
4: Es tracta de 4 homes i una dona d'entre 27 i 51 anys. Un dels homes, amb 24 antecedents policials, hauria participat en els tres assalts. El modus operandi sempre era el mateix. Arribaven a la benzinera en cotxe, amenaçaven els treballadors amb un ganivet i fugien endur-se diners en metàl·lics i altres productes. Les similituds dels tres assalts i les imatges de les càmeres de seguretat van permetre als investigadors relacionar els tres casos.
0: És moment per la cultura. La Brisca, la Mona i el Mantide, la Gilda, nos basques de Can Vallès, la vida al final és un panellet que ha caulat calent. Vic s'ha despertat aquest matí ja amb les piles ben carregades per donar el tret de sortida a 5 dies de música, indústria i noves oportunitats. I és que arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que enguany programa 72 propostes artístiques repartides arreu de la ciutat. La xarxa, per cert, és el mitjà oficial del mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 dels concerts a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
4: En concret, els de Dan Peralbó i el Comboi, Lia Cali, Mamaduixa, Queralt Lahoz, Ginestà, Bayuca i Quimi Portet.
0: El 9FM, Ona Fàbrega.
2: Vic aquest matí donava el tret de sortida a la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que durant 5 dies convertirà la ciutat en un punt de trobada de la indústria musical. El mercat arriba enguany amb 72 propostes artístiques i per segon any consecutiu sota la direcció dels usonencs Jordi Casadesús, Rubén Pujol i Joan Rial. Des de primera hora del matí, l'Atlàntida ha reunit artistes i professionals del sector que han recollit les acreditacions i han començat a descobrir noves propostes i establir contactes. La primera jornada professional ha inclòs sessions de pitching, speed meetings i xerrades informatives. L'artista Carla González en fa èmfasi.
3: És una oportunitat guai perquè del novembre traiem disc. Som artistes independents i estaríem buscant mànager, llavors sempre és una bona oportunitat aquí trobar-te amb molta gent i poder parlar i compartir el projecte.
2: I el tret de sortida musical l'ha donat Playground, el projecte personal del trompetista de Stay Homes, Klaus Stroink, amb el primer concert exclusiu per als professionals acreditats. 5 dies per descobrir música, generar contactes i obrir noves oportunitats dins del sector musical.
0: Un apunt de cinema perquè La Bola Negra de Javier Calvo i Javier Ambrosi representarà Espanya als Oscars i optarà a la candidatura a millor pel·lícula internacional.
4: La Bola Negra s'ha imposat al Ser Querido de Rodrigo Sorogoyen i a Los Domingos de Lauda Ruiz de Azúa. Guanyadora del premi a la millor direcció a Cannes, La Bola Negra iniciarà el seu camí cap als premis de Hollywood amb les seves fases de selecció.
0: Un gran espectacle de drons a la platja celebrarà la participació de Xangai com a ciutat convidada a la Mercè. Serà un dels punts forts de la festa, juntament amb una proposta escènica de gran format de la Fura dels Baus i una commemoració de l'any Gaudí al Parc Güell amb dansa i música d'arrel. Té tots els detalls de la Festa Major de Barcelona amb David Navarro. Bon dia.
7: Bon dia. L'Espigó del Gas és el lloc escollit per l'espectacle El Fil Vermell de Barcelona a Xangai dijous 24. 750 drons de la companyia que va fer l'espectacle inaugural de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família convertiran el cel de la ciutat en el punt de trobada entre Orient i Occident. El mateix dia, però al moll de la fusta, la Fura dels Baus, juntament amb les creacions visuals d'Iceberg i la música electrònica de Satori, presentarà, com ha explicat la cap del Departament de Festes de l'ICUP, Anna Lleó, l'espectacle Emergency Exit.
8: És aquest missatge que té a veure amb aquest món en transformació, amb el col·lapse marcat per aquesta clara reflexió mediambiental, amb aquest eslògan, si voleu, amb aquest push que anomenen Peace on Earth o Peace with Earth.
7: També el dia de la Mercè, el Parc Güell acollirà l'espectacle de Costumari a la plaça de la Natura. Per commemorar l'any Gaudí i el centenari del parc, la companyia L'Esbord reunirà una cinquantena d'artistes en escena amb la participació de dansaires dels esbarts barcelonins i de l'Orquestra de Músiques d'Arrel.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça vol recuperar el lideratge en solitari a la Lliga de Primera.
9: Bon dia, Marta. Els blaugranes reben el Racing de Santander a 9:45 de la nit al Camp Nou. Un partit més, pendents del temps, perquè pot ploure amb intensitat. Els blaugranes tenen 15 punts, els mateixos que el Real Madrid, que hi va guanyar el Camp de l'Elx per 3-2, amb un gol en el temps afegit. Escoltem el tècnic del Barça, Hansi Flick, que té clar que avui juguen contra un equip a tenir en compte.
10: We want to win every game, so this is the focus, and we want to...
12: Volem guanyar cada partit, aquest és l'objectiu, volem guanyar el següent partit. No pensem en altres coses, només pensem en demà, perquè tenim un duel molt important a casa contra un rival que ho està fent molt bé.
10: They are doing really good. It's not an easy game.
12: No serà fàcil i necessitem a tothom concentrat per mostrar que som el millor equip.
10: Showing that we are the better team.
9: I ahir l'Espanyol va perdre contra el Rayo Vallecano per 2-1. Els blanquiblaus van jugar una primera part per oblidar. L'entrenador espanyolista Manolo González estava enfadat amb la situació i amb el com va jugar el primer equip en el temps.
5: La segona part de l'equip

0: Any de la Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
1: El Terrassa Futbol Club afronta aquesta tarda el partit de vuitens de final davant el Binèfar. I és que el Terrassa està a dues eliminatòries de poder disputar la Copa del Rei. I n'és conscient el tècnic Oriol Alsina, que ha convocat a tota la plantilla per afrontar aquest partit. Escoltem a Jaime Barrero, jugador del Terrassa Futbol Club.
2: Sí, la verdad que es un inicio de temporada muy ajetreado en cuatro partidos, pero bueno, para eso tenemos la plantilla que tenemos. Tenemos una plantilla muy larga, una plantilla en la que todos los jugadores son de muchísimo nivel y pues bueno, el míster puede hacer rotaciones perfectamente y el nivel no baja, ¿no? Creo que también eso viene bien para que todo el mundo esté enchufado, porque al final, a lo largo de la temporada vamos a necesitar de todos si queremos pelear por estar en lo alto.
1: Doncs recordem que el Terrassa encara no ha encaixat cap gol en els tres partits oficials que ha disputat. El maig començarà a 8:15 de la tarda a l'Estadi Olímpic de Terrassa.
0: Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa. Avui s'han presentat a Rubí les lligues nacionals de waterpolo. La masculina comença aquest proper cap de setmana, la femenina ja el següent. I avui juga el CAC7 Granollers, partit de la divisió d'honor femenina d'handbol, tercera jornada contra el Morvedre. Serà a 8:15 del vespre, un partit que podeu seguir en directe a Vallès Oriental Televisió i a la plataforma La Xarxa Més.
3: Gràcies, Joan Barberà. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 3:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Nutrició amb Laura Crosas.
3: Alimentació pre- i post-entrenament. Per aconseguir els objectius que et proposis amb l'esport, no només dependrà del resultat dels entrenaments realitzats. Per aquest motiu, és molt important que també dediquis temps a assegurar un bon descans, alimentació prèvia, durant i post-entrenaments i proves, i tenir benestar emocional. Si vols aconseguir resultats més efectius, cal que adaptis l'alimentació a les freqüències d'entrenaments i intensitats d'aquests. No només has de fixar-te amb les ingestes just abans o després d'entrenar, sinó amb tots els àpats previs durant la setmana. Per tant, no faràs la mateixa ingesta abans de sortir a passejar o fer una sessió suau de gimnàs a casa que d'una sessió de crossfit o un partit de futbol. En general, un bon preentrenament ha de ser de fàcil digestió. És a dir, quan s'inicia l'activitat, el menjar no hauria de ser a l'estómac per evitar sensacions desagradables, regurgitacions o baix rendiment perquè els nutrients encara no han passat a la sang. La millor textura per a aquestes tomes és la líquida o semilíquida, o si són sòlides que es masteguin ràpid com el pa blanc. A més, serà baix en greixos, proteïna i fibra per assegurar un buidament gàstric ràpid. Per tant, un preentrenament estarà compost principalment per hidrats de carboni per omplir el glucogen muscular i beure aigua per sortir amb uns nivells òptims d'hidratació. Opcionalment, si és un entrenament previ a les 4 de la tarda, es pot aportar cafeïna per la seva evidència amb la millora del rendiment. Per un postentrenament, l'objectiu és evitar tallar el catabolisme muscular i ajudar a recuperar el dany del teixit muscular que produeix l'entrenament. Es recomana fer aquesta toma no més tard entre que s'acaba l'entrenament i les 3 hores posteriors. Estarà compost per hidrats de carboni, proteïnes i aigua. Per exemple, si faràs un entrenament de cardio suau o vols reduir el greix corporal, un bon preentrenament d'entre àpats principals pot ser un batut casolà amb llet, cacau pur i farina o flocs de civada, o bé un sàndwich de gall dindi i formatge d'untar baix en greix, i com a postentrenament, un iogurt amb fruita i cacau pur o una torrada integral amb truita. Si vols millorar el teu rendiment esportiu, perdre greix, recuperar-te per seguir entrenant o guanyar massa muscular, és essencial que dissenyis un pla específic alimentari enfocat a la teva rutina d'esport per assolir els teus objectius.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:15.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Nova alerta de protecció civil per risc de pluges torrencials a partir d'aquesta tarda, que s'allargaran al vespre i la nit. S'alerta de xàfecs forts molt localitzats, especialment al litoral i prelitoral, entre el Camp de Tarragona i el Barcelonès, però també a l'interior de les comarques de Girona i la Catalunya central. Per això Protecció Civil demana la màxima prudència en els desplaçaments, ja que la pluja pot sorprendre en qualsevol moment. Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil, posa alguns exemples.
2: La sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral, o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions.
1: Volem conèixer el detall de la previsió de cara a les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. L'atmosfera s'enrevessa al llarg de les properes hores. En aquests moments hi ha alguns primers ruixats intensos, però són bastant locals, tot sigui dit. Estan caient cap al Pirineu de Lleida, al voltant de l'Ebre, especialment a la comarca del Baix Ebre, i algun primer ruixat comença a treure el nas també al voltant del Gironès. Compte perquè immediatament, i sobretot ja aquesta tarda i aquest vespre, tempestes fortes, les més destacables a la Catalunya central, al Prepirineu de Girona, i compte aquest vespre i nit entre el Camp de Tarragona i l'àrea de Barcelona. Molt possiblement alguns aiguats i inundacions.
1: En estarem pendents. Gràcies, Lluís. És dimecres 16 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Engega el judici a 4 policies nacionals pel tret en pilota de goma que va fer perdre un ull a l'activista Roger Espanyol. Sòria Kerr.
4: Els fets van passar durant el referèndum de l'1 d'octubre. Espanyol es mostra confiat en que el judici acabarà en condemna i reclama la fi de l'ús de pilotes de goma per part de la policia.
5: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
1: Salvador Illa defensa el nou model de finançament autonòmic a Extremadura.
4: En el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, Illa es reuneix aquest migdia amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, del PP, que s'oposa al nou model. L'anima a proposar-ne un d'alternatiu.
1: Crida de la Fundació Pasqual Maragall a invertir en recerca sobre Alzheimer perquè s'estan accelerant els resultats.
4: I això obre la porta a medicaments més eficaços i cal preparar el sistema sanitari. Ho adverteix la presidenta de la Fundació, Cristina Maragall.
6: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya de voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
1: En cultura arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que porta 72 propostes artístiques a la capital d'Osona.
4: La xarxa és el mitjà oficial del mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 dels concerts a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Entre ells els de Mamaduixa, Queralt Lahoz, Ginestà o Quimi Portet.
1: Als esports, el Barça vol recuperar el lideratge en solitari de la Lliga de Primera. Joan Barberà.
7: Els blaugranes reben el Racing a 2:15 de la nit al Nou Camp Nou. Un partit més està pendent del temps perquè pot ploure amb intensitat.
1: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts a 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Protecció Civil activa la fase d'alerta de l'Inuncat per fortes pluges aquesta tarda, especialment intenses al vespre, la nit i la matinada. El focus de les tempestes, que poden ser torrencials, afectaran el litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i el Barcelonès, també la Catalunya central i les comarques interiors de Girona. Protecció Civil, per tot plegat, demana extremar les precaucions, limitar els desplaçaments i anar seguint l'evolució d'aquestes precipitacions, que localment poden ser molt intenses. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. El Servei Meteorològic de Catalunya situa en un nivell 4 de 6 el grau de perill per intensitat i acumulació de pluja i preveu que se superin els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Protecció Civil no es planteja per ara l'enviament de missatges des d'alerta a la població, però no ho descarta si al llarg de la tarda se superen els llindars d'acumulació d'aigua o si hi ha inundacions. Això sí, demana precaució, sobretot al vespre. Joan Ramon Cabello és el subdirector de Prevenció de Protecció Civil.
2: Qüestions, doncs, típiques de més mobilitat, complicat, com per exemple la sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral, o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions. Ja la gent normalment ja va amb força temps, doncs a afegir una miqueta més de temps extra i anar preparats, perquè podria ser que ens sorprengués un xàfec important.
8: El Servei Meteorològic de Catalunya recomana estar pendents minut a minut de l'evolució de les tempestes, perquè localment poden ser molt fortes i és difícil preveure el lloc exacte on cauran. Ho explica Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Meteocat.
9: Xàfecs i tempestes locals, que és la situació que tenim ara per les pròximes hores, doncs tenen aquesta dificultat de la localització. Per això a vegades fem un avís d'una agrupació de comarques, que no vol dir que els xàfecs caiguin en tota i cada una de les comarques, sinó que en totes aquestes comarques hi ha la probabilitat local de que caiguin aquests aiguats forts.
8: Protecció Civil recomana reduir la mobilitat i diu que si cal desplaçar-se, es faci per vies principals, s'evitin zones baixes, guals i cruïlles en rius i rieres.
1: En aquest punt, doncs, tornem a connectar amb el nostre home del temps, amb Lluís Mi Pérez, per conèixer el detall de la previsió i també saber en quines zones hem de ser especialment curosos. Bon dia de nou, Lluís Mi, què ens espera aquesta tarda?
3: Bon dia. Tempestes que van a més i que en algun cas acabaran sent bastant aparatoses. Podem dir que gran part de les comarques de l'Ebre i també de Lleida, aquí la pluja ha de ser molt escassa. De fet, hi haurà molts indrets en els quals simplement s'acabarà banyant el terra, quatre gotes i poca cosa més. Però, en canvi, ja les tempestes aniran a més i d'una forma molt més extensa al llarg de la tarda a les comarques de la Catalunya Central, de Barcelona i també de Girona, on esperem que caigui més aigua. A més, amb calamarsa, probablement, i amb ventades locals, és entre el Bages, el sud del Berguedà, el Ripollès, Osona, el Lluçanès, el Moianès i també a l'àrea de Barcelona. I atenció amb alguna de les tempestes que també arribarà fins al Gironès, a l'interior de la Selva o al sud de la Garrotxa. Aquesta propera vesprada i nit, sens dubte que haurem d'estar molt a l'aguait al curs del riu Anoia i també del Foix. Aquí molta aigua en poca estona i és probable fins i tot que es formi algun tornado sobre el mar.
1: Gràcies, Lluís Mi, estarem pendents de tot plegat, molts fronts a tenir en compte. I justament reduir el risc d'inundacions, aprofitant al màxim l'aigua de la pluja, és un dels reptes de les ciutats en plena crisi climàtica, i per això a Barcelona es fa servir l'anomenat urbanisme climàtic, amb el qual l'any passat es va aconseguir retenir un volum equivalent a gairebé 150 piscines olímpiques. És aigua provinent de la pluja que no va acabar el clavegueram. Carina Bellvé, bon dia.
10: Bon dia. Per terres inundables, paviments permeables, pous d'infiltració, són alguns dels exemples dels anomenats sistemes urbans de drenatge sostenible, l'anomenat urbanisme climàtic. A Barcelona n'hi ha fins a un centenar d'exemples, amb una superfície equivalent a 15 illes de l'Eixample, i amb els quals s'ha aconseguit salvar d'acabar el clavegueram fins a 370 milions de litres d'aigua de la pluja. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de Barcelona.
11: Per lluitar contra les grans inundacions tenim, efectivament, les grans infraestructures, tenim els dipòsits pluvials, tenim els col·lectors, però també tenim, a través d'aquest urbanisme climàtic, no?, amb aquestes transformacions en el verd de la ciutat, també tenim una altra solució per combatre el risc d'inundacions a les pluges intenses, però alhora també ens permet combatre les pujades de temperatura.
10: En els darrers 6 anys, el consistori ha multiplicat per 3,5 la superfície d'aquest urbanisme climàtic i ha pressupostat 10 milions d'euros en manteniment pels propers 3 anys, el que suposa quadruplicar els recursos actuals.
1: Primera sessió del judici a 4 policies nacionals acusats de provocar la pèrdua d'un ull a l'activista independentista Roger Espanyol amb una pilota de goma. Els fets van passar durant el referèndum de l'1 d'octubre. El judici ha arrencat avui i és l'únic cas que envia la banqueta dels acusats agents de la Policia Nacional vinculats amb episodis de violència policial aquell dia.
4: Roger Espanyol es mostra convençut que disposa de totes les proves necessàries perquè el judici acabi amb una condemna dels agents i també s'ha mostrat confiat que el seu cas obrirà el camí a altres víctimes. També ha reclamat la fi de l'ús de les pilotes de goma per part dels cossos de seguretat.
5: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi per tota aquella gent que no va poder tenir ni reconeixement, ni justícia, ni reparació de l'1 d'octubre i també perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
4: En la seva declaració davant l'Audiència de Barcelona, Espanyol ha assegurat que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan el van disparar i que ho van fer com a represàlia perquè poc abans havia intentat impedir que un agent recuperés la porra. El judici continuarà demà. Espanyol demana fins a 13 anys pels policies processats, mentre que la Fiscalia en demana l'absolució.
1: 20 minuts i seran les 3, obrint plana política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reuneix aquest migdia amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, que és del Partit Popular, i ho fa en el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Illa vol explicar-li que el nou model de finançament autonòmic beneficia tothom i anima els que s'hi oposen, com és el cas de Guardiola, que en proposin un d'alternatiu. Mon Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. El president Salvador Illa està de viatge institucional de 2 dies a Extremadura. Diu que vol agrair i reforçar els vincles històrics i culturals que uneixen aquesta comunitat amb Catalunya. Ha visitat un monument a l'emigrant que hi ha al poble de La Zarza, a Badajoz, i ha comparegut amb l'alcalde. Illa ha defensat el nou model de finançament.
13: 21.000 milions d'euros de més que posa l'Administració General de l'Estat al servei del conjunt de les comunitats autònomes de règim comú, no? I que són per millorar la sanitat, per millorar l'educació, per millorar les infraestructures. No? 21.000 milions d'euros addicionals que es posen al servei d'això. No? I, a més, si m'ho permeten també, guanyarien credibilitat aquells que critiquen el model si fessin una proposta alternativa que fins a data d'avui no he vist.
12: Aquesta tarda Illa anirà a Mèrida per encapçalar l'acte institucional de la Diada que se celebrarà al Palau de Congressos. El fil conductor seran els extremenys que van emigrar a Catalunya als anys 60.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La Fundació Pasqual Maragall fa una crida a les administracions perquè inverteixin en recerca sobre l'Alzheimer i també preparin el sistema sanitari per quan arribin medicaments més eficaços contra la malaltia. Els investigadors ressalten que s'ha disparat la velocitat del diagnòstic i la troballa de fàrmacs per estadis primerencs. Dilluns vinent és el Dia Mundial de l'Alzheimer i es calcula que el 2% de la població pateix algun tipus de demència. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. Al món hi ha 192 assajos científics en marxa per combatre l'Alzheimer. És un rècord que els responsables i especialistes de la Fundació Pasqual Maragall es miren amb esperança i demanen a totes les administracions públiques, catalanes i espanyoles, que es coordinin per al futur. La presidenta de la Fundació Pasqual Maragall és la filla de l'expresident de la Generalitat. És Cristina Maragall.
6: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya de voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui en dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
14: En els darrers 5 o 6 anys s'ha avançat molt en el diagnòstic de l'Alzheimer. A Catalunya, tots els hospitals de referència, segons Arcadi Navarro, el director de la Fundació, es fan analítiques que confirmen la malaltia en persones amb símptomes primerencs i, fins i tot, en alguns casos, abans de tenir símptomes.
1: No deixem la salut i atenció a aquesta iniciativa pensada com a visites culturals que millorin el benestar emocional. És l'objectiu del projecte que estan tirant endavant els centres d'atenció primària i els museus de la comarca del Baix Empordà. A través d'audioguies sensorials, cada museu convida els pacients a fer els recorreguts posant-hi els 5 sentits. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
15: Les àrees bàsiques de salut podran recomanar visites als museus com una activitat més per cuidar la salut emocional. Carme Andreu, coordinadora de recerca i innovació de serveis de salut integrats del Baix Empordà.
16: No ens sonava que s'hagués subvencionat ningun projecte així que implicava una col·laboració entre la salut, no?, i entre un altre departament, un altre estament, en aquest cas la cultura.
15: Eva Martínez, referent de benestar emocional de l'ABS de Sant Feliu de Guíxols.
17: Que el que busquem és que tota aquella persona que se sent en un moment de malestar o que simplement necessita un moment d'introspecció, de connexió, pugui fer-ho en un espai d'un museu, que és un recurs de tots.
15: I participen al Museu d'Arqueologia d'Ullestret, al Museu de la Pesca de Palamós, al Museu del Suro de Catalunya a Palafrugell, al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, al Terracota Museu de la Bisbal d'Empordà i al Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols.
1: I atenció a aquesta informació que ens acaba d'arribar. Els Mossos d'Esquadra han detingut un altre entrenador del Club Joventut de Badalona. Es tracta d'un home de 35 anys al qual la policia li atribueix un delicte contra la llibertat sexual amb víctimes menors d'edat.
4: L'arrest es va produir ahir i, segons sembla, l'home hauria assetjat un menor. La detenció coincideix en el temps amb l'arrest d'un altre entrenador del mateix club esportiu i alhora mestre del Col·legi Badalonès per assetjament sexual a menors. Fonts coneixedores dels dos casos precisen que no estan vinculats entre si, més enllà de la coincidència que els arrestats treballen al mateix club.
1: Gairebé 3:45, l'antiga estació d'autobusos de Lleida es convertirà en un nou equipament esportiu que comptarà amb una inversió de 6 milions d'euros. La proposta preveu una piscina de 25 metres, un gimnàs, una pista esportiva, així com espais per a entitats i un bosc urbà. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
18: La proposta guanyadora, a càrrec dels arquitectes Aleix González i Manuel González, planteja combinar l'edifici actual amb una nova construcció i crear espais oberts i zones verdes que connectin l'equipament amb el seu entorn. En aquest sentit, Laura Fortuny, cap del Servei d'Urbanisme de l'Ajuntament de Lleida, ha explicat com seran aquests espais. Escoltem.
19: Una construcció d'una piscina i una construcció d'un element esportiu en una planta primera per tal de garantir aquesta connectivitat d'aquests usos principals en un espai central dintre del que és l'illa de la Mansana. Aquest element central, que seria la nova construcció, a més, complementat amb la possibilitat de l'obertura d'uns elements, d'uns carrers, d'uns espais verds que connectarien aquest edifici existent amb l'edifici de nova construcció.
18: En paral·lel, el nou equipament esportiu comptarà amb 200 noves places d'aparcament a l'Avinguda Brundel. Amb tot, des de l'Ajuntament han advertit que el projecte executiu no compta amb un calendari establert, però preveuen que a finals de 2027 l'espai continuarà en obres.
1: I atenció a aquesta iniciativa pionera al Baix Penedès per evitar el malbaratament alimentari. Les escoles de Santa Oliva i Bellvei congelaran el menjar sobrant en carmanyoles per donar-lo a famílies vulnerables a través d'entitats com Càritas o Creu Roja. És una prova pilot que es vol ampliar a tots els municipis de la comarca. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
20: Santa Oliva i Bellvei són els dos primers municipis que han impulsat aquest nou servei, amb el qual es vol donar una segona oportunitat als aliments cuinats que no s'han arribat a servir. La intenció és reduir les elevades xifres de malbaratament alimentari que hi ha als menjadors escolars, ja que es calcula que diàriament es llencen entre 10 i 15 quilos de menjar a cada centre escolar. El funcionament del programa l'explica Alba Capmany, responsable de l'empresa Setitria, que gestiona el servei de menjador escolar a Santa Oliva.
21: Diàriament, doncs, en acabar el servei, la cuinera congelarà, val? I setmanalment, des de l'Ajuntament, val? Es passarà a recollir. Hi ha un arcó específic només per aquest projecte. Val? Llavors, setmanalment, l'Ajuntament serà encarregat de recollir totes aquestes carmanyoles i ja fer la distribució segons ells tinguin organitzat.
20: Els aliments es distribuiran a famílies en situació de vulnerabilitat, en el cas de Santa Oliva, i a usuaris de Càritas, en el cas de Bellvei. El servei s'avaluarà en aquests primers mesos amb la intenció d'anar-lo desplegant progressivament a tota la comarca.
1: Aquest matí s'ha celebrat a l'Auditori de Girona el primer fòrum de municipis, organitzat pel Diari de Girona i Premsa Ibèrica. Durant la jornada s'han pogut escoltar diverses taules rodones amb personalitats importants de la província.
4: I entre els temes destacats s'ha parlat d'habitatge, sensellarisme, pla de barris, infraestructures, mobilitat i seguretat.
1: Televisió de Girona, Marc Guibas.
22: L'Auditori ha obert les seves portes al primer fòrum de municipis de la ciutat de Girona, un espai creat per debatre sobre els temes importants de la província, precisament amb aquells que prenen les decisions al territori gironí. En aquest sentit, una de les dificultats principals que viuen els ciutadans avui dia és l'habitatge i l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, n'ha volgut expressar la seva opinió.
23: Sens dubte, avui el principal problema que afronten les ciutats, i com a mínim la ciutat, una ciutat com Girona, una capital com Girona, que a més té una força d'atracció, diguéssim, innata, natural, i que a més hem anat treballant al llarg dels anys, és l'habitatge. I sobretot perquè implica, o acaba derivant, en allò que és central en la vida de qualsevol persona, que és el cos de la nostra vida. I la realitat és que en els últims 20 anys, independentment de qui hi hagi governat a l'Estat, el que ens hem trobat és que el preu de l'habitatge ha anat pujant moltíssim.
22: Així doncs, el Fòrum de Municipis tanca la seva primera edició després de tractar les possibles solucions a les problemàtiques que dificulten el dia a dia de les persones.
1: I és moment per la cultura. Tu que tu...

0: que avui arriba molt musical perquè Vic ja s'ha despertat aquest matí amb les files ben carregades per donar el tret de sortida a 5 dies de música, indústria i noves oportunitats. Arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que enguany programa 72 propostes artístiques repartides arreu de la ciutat. La xarxa, per cert, és el mitjà oficial del mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 dels concerts a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
1: En concret, els de Dan Peralgo i el Comboi, Lia Cali, Mamaduixa, Queralt Lahoz, Ginestà, Bayuca i Quimi Portet.
0: El 9FM, Ona Fàbrega.

0: Seguim en cultura i en concret en cinema. La Bola Negra de Javier Calvo i Javier Ambrosi representarà Espanya als Oscars i optarà la candidatura a millor pel·lícula internacional.
1: La Bola Negra s'ha imposat al Ser Querido de Rodrigo Sorogoyen i a Los Domingos de Lauda Ruiz de Azúa. Guanyadora del premi a la millor direcció a Cannes, la Bola Negra iniciarà el seu camí cap als premis de Hollywood amb les seves fases de selecció.
0: Ens situem ara a Barcelona. Un gran espectacle de drons a la platja celebrarà la participació de Xangai com a ciutat convidada a la Mercè. Serà un dels punts forts de la festa, juntament amb una proposta escènica de gran format de la Fura dels Baus i una commemoració de l'any Gaudí al Parc Güell, amb dansa i música d'arrel. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. L'Espiga del Gas és el lloc escollit per l'espectacle El Fil Vermell de Barcelona a Xangai dijous 24. 750 drons de la companyia que va fer l'espectacle inaugural de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família convertiran el cel de la ciutat en el punt de trobada entre Orient i Occident. El mateix dia, per al Moll de la Fusta, la Fura dels Baus, juntament amb les creacions visuals d'Iceberg i la música electrònica de Satori, presentarà, com ha explicat la cap del Departament de Festes de l'ICUB, Anna Lleó, l'espectacle Emergency Exit.
3: És aquest missatge que té a veure amb aquest món en transformació, amb el col·lapse marcat per aquesta clara reflexió mediambiental, amb aquest eslògan, si voleu, amb aquest push que anomenen Peace on Earth o Peace with Earth.
2: També el dia de la Mercè, el Parc Güell acollirà l'espectacle de costumari a la plaça de la Natura per commemorar l'any Gaudí i el centenari del parc. La companyia L'Esbord reunirà una cinquantena d'artistes en escena amb la participació de dansaires dels Esbarts de Saurins i de l'Orquestra de Músiques d'Arrel.
0: I el Museu del Barroc de Catalunya estrena una exposició sobre els lligams de l'art recent amb aquest moviment cultural dels segles XVII i XVIII. Es diu Persistències efímeres i reflexiona sobre el llegat del barroc a través d'obres d'artistes catalans com Salvador Dalí, Joan Brossa o Jaume Plensa. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
3: L'exposició recull una cinquantena d'obres fetes a finals del segle XX. Amb elles s'analitza com l'estètica i l'esperit del barroc han continuat presents en la cultura catalana. El comissari de l'exposició és Ricard Mas.
4: Més enllà del període dels segles XVII i XVIII, que és el que no apareix del barroc, hi ha una sèrie de constats d'arrels que ja existien i han seguit existint i que es manifesten en alguns moments amb molta més força que d'altres.
3: La proposta compara fets i obres del passat amb dissenys actuals i troba moltes similituds. Per exemple, una desfilada a Barcelona de l'any 1759 per celebrar l'arribada de Carles III amb l'espectacle de la cerimònia d'obertura dels Jocs Olímpics del 92, també a Barcelona. És la primera exposició temporal que estrena l'equipament Manresa i es pot visitar fins al 6 de desembre.
0: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça vol recuperar el lideratge en solitari a la Lliga de Primera.
5: Bon dia, Marta. Els blaugranes reben el Racing de Santander a 2:15 de la nit al Camp Nou. Un partit més està pendent del temps perquè pot ploure amb intensitat. Els blaugranes tenen 15 punts, els mateixos que el Real Madrid, que ahir va guanyar el Camp de l'Elx per 3-2, amb un gol en el temps afegit. Escoltem el tècnic del Barça, Hansi Flick, que té clar que avui juguen contra un equip a tenir en compte.
6: We want to win every game, so this is the focus and we want to...
7: Volem guanyar cada partit, aquest és l'objectiu, volem guanyar el següent partit. No pensem en altres coses, només pensem en demà, perquè tenim un duel molt important a casa contra un rival que ho està fent molt bé.
6: So they are doing really good. It's not an easy game.
7: No serà fàcil i necessitem a tothom concentrat per mostrar que som el millor equip.
6: Showing that we are the better team.
5: I ahir l'Espanyol va perdre contra el Rayo Vallecano per 2-1. Els blanquiblaus van jugar una primera part per oblidar l'entrenador espanyolista. Manolo González estava enfadat amb la situació i el joc de l'equip al primer temps.
8: La segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis, quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. I torno a dir, jo soc conscient de que no ha sortit bé i ja està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar.
5: I avui a la Copa Federació, el Terrassa, l'únic equip català que continua en aquesta competició, juga contra el Binèfar. La prèvia amb el company de la Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
9: El Terrassa Futbol Club afronta aquesta tarda el partit de vuitens de final davant el Binèfar. I és que el Terrassa està a dues eliminatòries de poder disputar la Copa del Rei. I n'és conscient el tècnic Oriol Alsina, que ha convocat a tota la plantilla per afrontar aquest partit. Escoltem a Jaime Barrero, jugador del Terrassa Futbol Club.
10: Sí, la verdad que es un inicio de temporada muy ajetreado en cuatro partidos, pero bueno, para eso tenemos la plantilla que tenemos. Tenemos una plantilla muy larga, una plantilla en la que todos los jugadores son de muchísimo nivel y pues bueno, el míster puede hacer rotaciones perfectamente y el nivel no baja, ¿no? Creo que también eso viene bien para que todo el mundo esté enchufado, porque al final, a lo largo de la temporada, vamos a necesitar de todos si queremos pelear por estar en lo alto.
9: Doncs recordem que el Terrassa encara no ha encaixat cap gol en els tres partits oficials que ha disputat. El maig començarà a 8:15 de la tarda a l'Estadi Olímpic de Terrassa.
5: Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa. Avui s'han presentat a Rubí les lligues nacionals de waterpolo. La masculina comença aquest proper cap de setmana, la femenina la següent. I avui juga el CAC 7 Granollers, partit de la tercera jornada de la divisió d'honor femenina d'handbol contra el Morvedre. Un partit a 8:45 del vespre que es podrà seguir en directe a BOTV i també a la plataforma La Xarxa Més.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3 de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda. Thank you.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Protecció Civil activat en fase d'alerta al Pla Inuncat per fortes pluges aquesta tarda, al vespre i la nit i la matinada. El focus de les tempestes, que poden ser torrencials, afectaran el litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i el Barcelonès. També a la Catalunya central i les comarques interiors a Girona. Es demana extrema precaucions, limitar els desplaçaments i anar a seguir l'evolució de les precipitacions que localment poden ser molt intenses. Escoltem el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà.
2: Xàfecs i tempestes locals, que és la situació que tenim ara per les pròximes hores, doncs tenen aquesta dificultat de la localització. Per això a vegades fem un avís d'una agrupació de comarques, que no vol dir que els xàfecs caiguin en tota i cada una de les comarques, sinó que en totes aquestes comarques hi ha la probabilitat local de que caiguin aquests aiguats forts.
1: I a Lleida, els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies de la baralla multitudinària que aquesta matinada ha acabat amb 8 persones ferides, 3 de les quals per arma blanca. Els fets han tingut lloc a la plaça dels Pagesos. Entre 12 i 15 persones s'hi han enfrontat amb armes blanques, katanes, matxets i pals. Ha tingut lloc al voltant de les 6. Escoltem la regidora de Seguretat, Cristina Morón.
3: Mossos d'Esquadra està fent la investigació, estan tots els ferits identificats i també tots els autors, però s'han escapolit i estan en recerca a veure si els troben. Intentaran doncs també que els agredits posin aquestes denúncies. Però també vull deixar clar que aquesta baralla no té res a veure amb l'incident del Parc de les Vies.
1: En plana política, la diputada del Parlament, Laura Vega, ha acceptat ser la cap de llista de la CUP per Barcelona a les properes eleccions municipals al maig. Les assemblees de les organitzacions que impulsen la candidatura CUP i comunistes ja han expressat el seu suport. És un procés intern que acabarà divendres i que es podria proclamar el proper dissabte. I el Mercat Central de Tarragona ha recuperat la normalitat després de la tragèdia que va viure ahir al vespre quan un operari va morir i un altre va quedar ferit crític després d'inhalar monòxid de carboni. Els paradistes han fet un minut de silenci mentre els Mossos continuen investigant l'accident. I parlem de Vic, perquè s'ha despertat avui amb les piles ben carregades per donar el tret de sortida a 5 dies de música, indústria i noves oportunitats. Arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que enguany programa 72 propostes artístiques repartides arreu de la ciutat. La xarxa és el mitjà oficial del mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 dels concerts a les televisions locals. Entre els noms destacats, Mamaduixa, Cara Laó, Ginestà i Quimi Portet.
4: Hola, Morgades. Te faig un àudio que així acabo més pront, eh? Escolta, estava pensant que arran de 54 podríem parlar de la garrofa. Ara és temporada de la garrofa, aquí a les Terres de l'Ebre, però he pensat que li podríem donar una volta i fer un breu explicant una miqueta les utilitats. Jo no sé si ho sabeu a Barcelona, però de la garrofa, per exemple, se'n fa una farina, que se'n fa xocolata. Ah, i faig un coc que la propera vegada que vindré a les Barcelones em porto per a tota la xarxa en ple. Això sí, en la condició de que m'acceptis el reportatge. Va, mira-te-ho en carinyo, vale? I em diràs alguna cosa.
5: A veure, parla'm una mica tu.
6: Hola, sóc el López.
5: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
6: Vale.
5: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
6: Em van a Morgades Valldosera.
5: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
6: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
5: Vale, doncs ja està.

0: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.
1: Benvolgut oient o oienta? Puc dir oienta? Arnau, apunta, que el consultarem al TermCat. De moment, benvolguda audiència. Tens clar que jo sóc de Vilanova i la Geltrú, oi? Viure a Barcelona potser em treu algun punt del carnet, però quan puc, vilanovisme. Doncs bé, el nostre gran convidat d'avui no és de la capital del Garraf, però és el nivell prèmium dels ismes. És tortosí, tortosista, i això és el més top, cronista oficial d'aquella ciutat. És el periodista Josep Bayerri Raga, que ja és als estudis de Ràdio Tortosa al costat del David Benito. Benvinguts tots dos al Rambla 54.
2: Hola, bon dia.
3: Bon dia.
2: Què tal, com estem?
1: Doncs molt bé. David, quin luxe de convidat, no?
2: Sí, sí. El Josep és una institució amb majúscules. Té 82 anys i fa més de mig segle que es dedica al periodisme a seguir de prop la realitat política, social i cultural de Tortosa i de les Terres de l'Ebre. I l'he portat avui aquí al Rambla per això i perquè, a més, l'han nomenat cronista oficial de la ciutat. Una distinció que el reconeix en el seu profund coneixement de la història contemporània tortosina.
1: Doncs de seguida en parlem, però abans, David, com que avui tu i Ràdio Tortosa doncs us estreneu al programa, podries fer-nos 5 cèntims o fer-li 5 cèntims a l'oient de qui sou tots dos, tu i la ràdio, què hem de saber?
2: Mira, doncs us puc explicar que Ràdio Tortosa és una emissora municipal des del 1999, ja fem 27 anys, déu-n'hi-do, amb una programació molt variada, en una vintena de col·laboradors del territori, i està dirigida per Núria Mora, que fa el programa insigne d'esta casa, que és La Punta del Diamant. I si voleu que us expliqui alguna cosa de mi, doncs us puc dir que sóc periodista, col·laborador en diversos mitjans del territori, i que a més també havia col·laborat i havia treballat en tots vosaltres a la xarxa des del recinte de la maternitat.
1: Efectivament, teníem aquí al costat a la redacció. Ara et saludem des de la distància. David, doncs fetes aquestes presentacions, anem per feina. Josep, quina gran responsabilitat ser cronista oficial del lloc on vius i estimes, no?
4: Bueno, més que responsabilitat, una alegria molt gran, perquè veure, a la meva edat, després de tota la vida dedicada al periodisme, que l'Ajuntament de Tortosa el reconegui en un càrrec honorífic, perquè de fet el ser cronista oficial de la ciutat no suposa cap cosa rellevant, però...
1: I no hi ha calés, Diem que no hi ha calés.
4: No, en absolut no. És un càrrec honorífic i gratuït. Uh-huh. Però la veritat és que a mi m'ha complagut molt, moltíssim. És a dir, quan arribes a certa edat, el problema més important ja no és ni els calés ni la situació social en què et mous, sinó és el reconeixement públic i el nomenament com a cronista per unanimitat. Jo ja vaig dir que si no era per unanimitat, pues que no m'interessava. Que des de la CUP està Junts, tots els socialistes i Esquerra, tots accepten que jo sigui el cronista oficial de Tortosa després d'un munt d'anys en què este càrrec estava, o esta funció estava vacant. Bueno, és una satisfacció que no us podeu imaginar lo gratificant que és quan s'arriba a cert estadi de la vida en què mirar el futur és ja gairebé poc rellevant, i comences a mirar en reticència al passat, no? I això vol dir que et reconeixen el passat.
1: I què és exactament el que t'han encarregat? Què ha de fer un cronista oficial?
4: Bé, diu que és emetre opinió i resoldre consultes sobre temes relacionats en el passat de la ciutat. És a dir, jo estic a disposició de l'Ajuntament sempre que em preguntin el que sigui, sempre que vingui alguna autoritat de fora i volen que l'acompanyi, participar en la divulgació, donar xerrades si convé, col·laborar en actuacions del patrimoni documental, bibliogràfic i artístic, estar en un contacte més directe en les biblioteques, en el museu de la ciutat, en l'arxiu del territori, arxiu, territorial, i com a obligació, diríem, més rellevant, és al final de l'any redactar un informe valoratiu de com anar la vida cultural de la ciutat durant aquest any.
2: Sí. Anna, heu de saber que Tortosa recupera esta figura després de 50 anys sense cronista oficial. De fet, ho deia el mateix protagonista, que va ser a través del ple municipal que es va aprovar en la majoria absoluta, en unanimitat, i també a proposta del Col·legi de Periodistes d'aquí de la demarcació de les Terres de l'Ebre. Sí, Josep, sí. Per què és important recuperar esta figura de cronista?
4: A veure, històricament vol dir, no hi ha dades concretes, però sempre es diu que el primer cronista de Tortosa va ser Cristòfol Despuig, mm-hmm. l'autor dels col·loquis, un dels actors més rellevants de la literatura catalana durant el Renaixement, Despuig, no? Això és una referència històrica, perquè la funció de cronista oficial no existia. Els cronistes oficials de la ciutat apareixen a mitjans del XIX, a les ciutats més grans. Per exemple, com a dates que us situaran, el primer cronista oficial de Valladolid va ser José Zorrilla, el dramaturg. El de Madrid va ser Mesonero Romanos. A totes les ciutats van haver més importants. A Tortosa se va crear el càrrec, van haver diversos cronistes entre l'any 1870 i l'any 1970, els 200 anys, entre ells personatges tan significatius com Mestre i Noé, Francesc Mestre i Noé, que és l'intel·lectual més rellevant de la Renaixença a les Terres de l'Ebre, autor d'infinitat de llibres i mogut en els moviments culturals, en els moviments polítics catalanistes dels primers anys del segle XX. Un antecedent familiar meu, que era Enrique Bayarri, mm-hmm. que és aquell cèlebre historiador que va dir que Colón era de Tortosa, va escriure un llibre, este era cosí germà de Montrevés Gaia, de situar-nos a la relació familiar. I el darrer cronista va ser Manuel Beguer, que va morir l'any 70 i que era director de la revista La Zuda, que era la revista més cultural més important d'aquells anys, i quan va morir, no sé per què, l'Ajuntament va deixar la funció de cronista en via morta, i va estar un munt d'anys en via morta. Llavors ja feia de periodista, jo escrivia a La Vanguardia, estava, i vaig proposar o suggerir diferents noms com a cronista, entre ells Jesús Massip, Gerard Vergés, Manuel Pérez Bonfill, i sigui pel que sigui, l'Ajuntament no va voler i va quedar en via morta. I hasta que ara fa un parell d'anys el Col·legi de Periodistes de les Terres de l'Ebre, Josep Bauví, que és el president, van assumir el compromís de tornar-lo a reactivar, perquè van dir que no podia ser que Tortosa no tingués aquesta funció de cronista, quan no tenia altres ciutats. Per exemple, Lluís Permanyer va ser proposat com a cronista oficial de Barcelona, mm-hmm. que passa que sembla que no hi havia unanimitat en la seva designació i ell se va negar. Huerta Esclaveria també va passar el mateix, també va estar proposat com a cronista de Barcelona, i també l'últim que va haver va ser Abelí Artís, Sempronio, l'últim del que es té constància, no? Però és una història molt de gent gran, per dir-ho. No, a la gent jove aquestes coses no els suposen massa.
1: Bé, has de tenir una mica de trajectòria, suposo, perquè et facin cronista, perquè et donguin aquesta mena de reconeixement que, com tu deies, és tot un honor. Aquesta feina de cronista, com t'aproximes als fets? S'ha de limitar a documentar tot allò que passa a la teva ciutat, que seria el cas de Tortosa, o has de fer interpretació, donar context i, quan calgui, ser crític?
4: A veure, jo vaig començar als 18 anys a fer de cronista a La Vanguardia. És una anècdota que l'explico sempre. Un bon dia vaig ser agosarat i vaig escriure una carta al director de La Vanguardia, li vaig dir, veig que Tortosa en estos moments no tenen corresponsal i jo m'oferixo. La sorpresa meva va ser que al cap d'una setmana vaig rebre una carta, no em van demanar cap explicació ni currículum, no em van demanar res, i em van dir que ja podia començar a escriure. L'alegria que vaig tindre quan vaig veure a La Vanguardia estàvem a l'any 63, 64, cap allà, 60 i pico, vaig veure a La Vanguardia crònica de nostre corresponsal José Bayarri, llavors era en castellà. L'alegria que vaig tenir als 19 anys va ser enorme, no? Vaig estar a La Vanguardia 18 anys i vaig fer el mateix que faig ara, que és fer carrer. Fer carrer és anar pel carrer, moure molt, parlar amb la gent, parlar molt amb la gent, saludar a uns... L'avantatge que té una ciutat com Tortosa és que...
2: Coneixes a tothom, no?
4: Exacte, exacte. I que tothom t'atura, tothom te diu coses, i tu dius coses i comentes, i això és molt bonic. En determinats moments és molt bonic, perquè ja no entres en confrontacions, ja vas estar molt posat en política, però desenganyat. Però ara no, ara estic content, vaig pel carrer i parlo amb la gent, eren els companys periodistes primer, perquè són els meus companys, en ells me vaig fer gran, al món del periodisme i en altres mons, però el periodisme és el porto dins, va, el porto a l'ànima.
2: I per això precisament segurament t'han nombrat aquest cronista que parla, com has dit, de documentar i divulgar el passat, però també el present de Tortosa. Com se fa de cronista d'uns fets que encara estem vivint actualment?
4: Bueno, jo intento sobretot moure'm en el món del consens. I jo estic prenent notes, vaig apuntant cada dia les coses que passen en previsió de que al final de l'any me tocarà resumir-ho en la crònica anual, no? Vaig prenent, i mentrestant, quan vaig pel carrer i pregunto, la gent m'explica, ara per exemple un problema de seguretat a Tortosa important, doncs bueno, la gent m'ho explica, pot ser un problema que no és de Tortosa, que està en moltes ciutats de Catalunya. És on l'estudi d'opinió diu que és el problema més important que té la que considera era la gent, problemes de per què la ciutat no creix més, o perquè continuem estant ancorats en el món de l'agricultura i no fomentem altres, bueno, per què no es fa un hospital nou com s'havia de fer i no es fa més que apedaçar l'hospital vell que hi havia, i tot això són coses que la gent te va dient i que tu vas assumint, procurant no fer opinions doctorals, no dogmatitzar sobre les respostes, escoltar, però no vull que ningú digui, mira, et dona la raó a l'esquerra, o dona la raó al Movem Tortosa, que és l'antiga iniciativa, no?
2: No fer una crònica de part.
4: Exacte, no, estic fugint molt d'això, molt, sí.
1: Una de les teves responsabilitats, com ens explicava, serà elaborar aquest informe anual sobre el més destacat que ha passat a Tortosa, que és una mica el que fem els mitjans de comunicació amb el resum de l'any, però clar, a nivell local, a mi això em sembla francament difícil tenir un criteri per dir això sí que hi va i això no, perquè són els teus veïns, són la gent que et trobes al forn de pa o al bar fent un cafè, no?
4: Sí, per això pregunto a la gent, per això prenc nota, me vaig apuntant coses, sobretot lo de l'eclipse, el moviment que va haver, la importància que va tindre la veïna ciutat de Roquetes, perquè va ser on la Generalitat va centralitzar la seva presència en l'eclipse, l'arribada de la Volta a Espanya, i tot això són històries que a la gent del carrer els dona importància. Els polítics només se mouen en recursos de si hi ha pressupost, no, la gent del carrer a vegades parla de coses que sembla que tinguin menys importància, però que en realitat és la que tenen, és la que fa l'entramat i el teixit, el que teixís la ciutat i teixís la gent. I en això estem. A veure, escolta, ja m'ha dit, i la companya ha dit que jo tinc 82 anys, no? A veure, als 82 anys el que es té és perspectiva, és el més important. I es veuen les coses en perspectiva.
2: Perquè moltes coses s'acaben repetint. Mira, això va profundament bé per dir que actualment, en l'època que estem vivint, sobretot la gent més jove està abocat al món efímer de les xarxes socials, on tot es resumeix a través d'un tuit. Això fa més difícil construir-ne una crònica?
4: Se fa difícil, sí, perquè és que a més el problema que té la gent jove és que no llitx, no llitx. Nosaltres quan teníem 18 o 19 anys, jo recordo quan vaig fer periodisme a l'escola, que una assignatura que es diu Literatura Universal, l'escola, estic parlant de l'escola de les Rambles, l'escola, la de periodisme, no la facultat, i ens van donar un llistat de llibres d'autors contemporanis per a que llegiguéssim i féssim una valoració. Llavors no hi havia el Google i per tant no podíem copiar no podíem anar a buscar un resum al Google, sinó que teníem que llegir, almenys encara que fos en diagonal. Me va ajudar molt i em fa pensar que el que fa falta avui en dia al món de l'ensenyament, jo també vaig ser professor, vaig estar uns anys de professor, el més important és que la gent pugui llegir, que llitgui, que llitgui, i que llitgui en paper, no la pantalla, no. Davant d'un paper, i que després faci una valoració del que llitgi. I això, penso que això és una de les coses més greus que tenim ara. No, la gent no llitgi, no llitgi. Jo a vegades tinc un net d'uns anys i li dono un paper i dic, llitgi este paper i fes-me una valoració. I al cap de dos dies o tres li pregunto, ja has llegit? I diu, sí, diu, això és molt antiquat. És la seva resposta que fa, és que és molt antiquat.
2: De fet, això va sortir l'informe PISA, no? Que la comprensió lectora és un de les falles que tenim actualment en el nostre sistema educatiu.
4: Sí, també, bueno, és el que això. Hi ha, clar. I la sort que vaig tindre va ser que els anys que vaig estar posat al món de l'educació vaig estar a la formació professional a diversos llocs, a París, a Madrid, en fi, a molts llocs. I a la formació professional l'important és la competència, no pas els continguts, no pas els coneixements, sinó les competències que assumeixes quan estudies. Això és molt important. La gent ha d'aprendre a fer coses. No cal que sàpiga coses. Les coses ja les sabrà quan les necessite, no? Bueno, això és una altra història, no?
1: Perquè el periodisme, tu que tens, permet-me l'expressió, tanta mili, al final és un ofici. Per això és important llegir, com és important per un ofici treballar amb les mans la matèria que sigui, no? L'hem de concebre així?
4: El periodisme, a veure, per a ser periodista s'ha de fer el que fem a la meva generació, que és cada dia llegir 3 diaris o 4. Això és fonamental, és fonamental. Jo recordo que va haver una època en què cada dia me llegia per suposar el periòdico El País i el català, el que llavors era que també vaig escriure el Punt, vaig escriure molt de temps, i Le Monde, perquè nosaltres som de cultura francesa. Jo l'inglès no el sé parlar, ni l'he sapigut, ni tinc cap interès en saber-lo. Saben tots els que estan al meu costat. No, jo sóc de cultura francòfona, perquè a l'època nostra la segona llengua era el francès. I en francès llijo els llibres originals, i llegia Le Monde cada dia, i de veritat t'enriquís molt llegir diversos diaris al dia, compartint les opinions diverses de gent sobre temes que és el mateix tema, és fonamental. I això els nois que estudien periodisme haurien de fer-ho des del primer dia, llegir cada dia diversos diaris de diferents orientacions ideològiques, inclús de diferents països. I no sé si ho fan, perquè suposo que ho fan, ja no ho sé, això, vosaltres els que som més joves ho direu, si ho feu o no ho feu.
2: Aquest és un dels problemes també de les xarxes socials, que al final el teu algoritme només et fa llegir allò que tu vols sentir, no?
4: Les xarxes socials són una trampa. Ser una trampa, perquè és que fan dogmatitzen el que pensa la persona que ho escriu, i no tens no ho pots contrastar, perquè si tu llegis al mateix temps el periòdico, l'Avui i La Vanguardia, per exemple, per dir alguna cosa, tres catalans, i saps que són d'ideologia diferent, que cada un està en una línia ideològica, i tu les contrastes, tu saps de què va la cosa. Però si tu només llegis una cosa, i a més el que t'escriu com si fos el dogma de la Santíssima Trinitat, llavors no te n'enteres, coneixes només una part de la qüestió. I jo penso que el periodisme, l'important és que sigui capaç de contrastar sobretot les opinions de la gent. Abans a Tortosa hi havia dos seminaris, ara només n'hi ha un. Jo preferia l'època que n'hi havia dos, jo era director dels dos,
2: Més pluralitat,
4: hi havia dos, un de dretes i l'altre d'esquerres, i claro, era interessant contrastar, veure què passava.
2: Josep, per anar acabant, este nomenament de cronista oficial és per a 5 anys, fins a l'estiu del 2031. Quan acabes, quina és la feina que t'agradaria haver deixat feta?
4: Bueno, lo que m'ha manat la norma de Constitució, que és haver escrit durant 5 anys la crònica anual del d'això, i ja està, perquè escriure... Jo tinc escrit les meves memòries, però no les penso publicar. No penso publicar un llibre. Les està escrites i als amics i companys els hi dono, els hi envio, per a que les tinguin i les puguin llegir. O sigui que ja no estic en l'època d'escriure memòries. Vull acabar de fer esta funció. Tindré 87 o 88 anys quan acabi la meva trajectòria de cronista. No ho sé, llavors, si aniré amb bastó o aniré amb cadira de rodes, o no
2: segurament que ve com te podem veure ara.
4: No ho sé.
1: Josep, una cosa... Em parlaves que a Tortosa només hi ha un setmanari. Jo no sóc tortosina, però sí. Em permets un comentari perquè l'apuntis a la teva llibreta, a veure si a final d'any tinc sort? Jo volia explicar-te que teniu una immensa sort a Tortosa, que és la de tenir aquesta emissora que està parlant amb nosaltres, Ràdio Tortosa, que fan una feina de formigueta absolutament increïble amb els quatre que són, amb el David Benito, amb la Núria Mora, em deixaré gent, però reconec la feina de tots. Crec que estaria bé que els veïns de Tortosa se'ls estimin i els reconeguin aquesta feina.
4: Sí, no el reconeixen prou, no està prou reconeguda la Tortosa. Aquesta és la veritat. Jo trobo que els polítics dels quals de Pebre, que és una emissora municipal, haurien de fer alguna cosa per incentivar-la més, per a donar més mitjans i per a promocionar-la, perquè és que creu-me que tots ells són fantàstics. La Núria, que la conec de fa molts anys, de quan jo era director del setmanari, i el seu marit, que també treballa al setmanari, el seu fill, és una família de periodistes, marit i muller i fill. O sigui, imagina't tu a casa seva com se deuen barallar.
2: Imagina, ho parlem moltes vegades. Des de comandar aquestes converses de sobre taula.
1: Doncs au, a veure si colem dos frases a l'informe final i els hi fan una mica més de cas. Una abraçada a tots dos, a Tortosa, i moltíssimes, moltíssimes gràcies per tot aquest coneixement que heu aportat al Rambla 54. Fins aviat.
2: Gràcies, una abraçada.
4: Adéu, bona tarda.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.

Anna, bones. Mira, ara m'estava recordant que l'altre dia ens vam quedar amb aquella pregunta a l'aire de si les abelles de la mel dormen o no. I tant tu com jo vam dir, ostres, això ho hem de... Això ho hem d'investigar. Així que, saps què? Li he enviat un WhatsApp a en Jan Ister, a veure si ens pot dir el quid de la qüestió, desentrellar, perquè jo estic amb la mosca o amb l'abella darrere l'orella.

0: buenas. Pero sí que redueixen, bueno, es queden quiets, immòbils, no mouren antenes ni les ales, fins i tot redueixen l'activitat cerebral. Hi ha alguns estudis que suggereixen que podrien fins i tot somiar. Per tant, bueno, no sé el mateix son que tenim nosaltres, però és algo similar, no? A vegades la majoria del temps és dins de la colmena, però també hi ha casos que potser fora, les àvies més grans. També les àvies més joves descansen més per intervals, i les més grans, les més veteranes, són més actives de dia i dormen més de nit. Per tant, això, bueno, em sembla més al son que tenim nosaltres. I bueno, i com tots els éssers, pues, necessiten aquest descans per recuperar bueno, per sobreviure, treballar millor i tot això. Vale? Molt bon dia, adeu.
1: Rambla 54, a Ràdio Rosselló.
2: Ben tornada al Rambla 54, Maria Gateu.
3: Molt bones, Anna.
2: Escolta, que et truquem perquè ens vas dir que tenies una història sonora d'Almacelles que havíem de conèixer, oi?
3: I tant, de fet, és un fenomen sonor, entre cometes, que fa molts anys que va canviar el dia a dia dels veïns i veïnes.

0: Què et sembla, Anna?
1: Doncs sembla un avís d'aquests de risc químic, rotllo gent, tots confinats a casa, com diuen, anem a morir tots, és una sirena, no?
2: Doncs sí, exacte, és la sirena del Macelles, i no és pas un indicatiu de que s'acaba el món ni res d'això, eh? De fet, porta anys marcant el dia a dia de la gent, els seus hàbits, i bàsicament la vida quotidiana dels almacellencs i almacellenques.
1: I això cada dia?
2: Sí, sí, cada dia, eh? I t'he portat algú que t'ho explicarà a la perfecció, perquè, a banda de ser músic i musicòleg, és almacellenc i ho sap de bona tinta. Eduard Morell, molt bones.
3: Bona tarda.
1: Eduard, benvingut al Rambla 54.
3: Moltes gràcies.
1: Escolta'm, d'on ha sortit aquesta sirena? Per què al Macelles teniu aquesta sirena?
3: Doncs és una cosa com molt curiosa. Va ser arran de la Guerra Civil. El juliol del 36, no, després del cop d'estat i que comencés la guerra, el Consell Local del Fòrum Popular d'Esquerres d'Almacelles va decidir treure el campanar. O sigui, desmuntar el campanar, de l'església en va fer, la van buidar tota, van cremar tots els bancs, les imatges, tot plegat, en van fer un mercat, i això, i les campanes, les van baixar, les van deixar en un corral. Què passa? La gent... anàvem les campanes a l'hora de treballar, a l'hora d'anar a dinar, bueno, les hores marcaven, o sigui, les campanes marcaven les hores. Clar. I marcaven altres avisos que la població necessités. I al 37, al gener del 37, s'instal·la efectivament una sirena de fàbrica. Uh-huh. Una sirena de fàbrica que està feta a Sabadell i que sona a les 8, a la 1, a les 3 i a les 6 per marcar les hores d'enganxar i de plegar, tant pels qui treballen al camp com pels qui treballaven a les bòbiles que hi havia a punta i punta del Macelles.
2: Llavors el seu ús era social però també laboral.
3: Sí, bueno, no només marcava l'hora d'enganxar o de plegar, també marcava avisos tipus incendis. Oh. Si tocava repetides vegades, bueno, depèn, feia també diferents avisos, això repetint el toc.
2: Uh-huh. I però, escolta, que el campanar es va acabar reconstruint el 49, no? I això sí. amb campanes incloses, però els veïns i veïnes ja s'havien acostumat a la sirena, no? I no van voler, o sigui, van voler que continués al municipi i no que la treguessin.
3: Clar, les campanes es van tornar a puesto perquè es van treure per fer munició si calia, no va fer falta. I al 49, com deies, amb això de l'auxilio de regiones devastades, uh-huh, es va reconstruir el campanar. Si us fixeu al Macelles, el campanar és de totxo i la resta de l'església és de pedra, diguéssim. Uh-huh. Doncs es va reconstruir i, efectivament, la gent va dir: volem la sirena perquè estem acostumats a com funcionem. Clar, aquí, així.
1: Clar.
3: I llavors, des de llavors...

0: campanes i sirenes simultàniament.
1: Uh-huh. Eduard, i sona la sirena a les mateixes hores, a les 8, a la 1, a les 3 i a les 6, o s'ha adaptat als horaris moderns?
0: No. Ens hauríem d'adaptar potser nosaltres a la sirena.
1: Potser sí, eh?
0: Perquè, bueno, és una altra manera. De fet, els meus padrins, i padrins de molta gent, inclús ara també, a la 1, quan sonava la sirena, quan sona la sirena, a parar taula. Uh-huh. Ara és impossible, perquè pleguem a les 2, a les 2 i mitja, a les 3, alguns, i...
2: Però llavors, una anècdota, per exemple, que te volíem preguntar també per això, és aquesta, oi? De com marcava la vida, en aquest cas, no?, de la casa dels teus avis.
0: Sí, sí, o sigui, és una cosa que efectivament passava. Eh? Jo dic, passava els meus padrins perquè ja no hi són, però molta gent encara continua que potser no va a les hores que portem avui en dia, que està jubilat el que sigui, i si toca la 1, doncs hem de parar a taula... Si toque les 6, pues sortir a fora del carrer a prendre la fresca a l'estiu, o saps?
2: Clar.
0: Però encara anem molt... se segueix anant amb la sirena. Uh-huh. Inclús també s'utilitza la sirena avui en dia quan, per exemple, venen els Reis, se fa aquest toc repetit, o per... Sí, sobretot quan venen els Reis, se fa aquest toc repetit. I ma mare m'ha explicat alguna vegada que quan siguin això que venen els Reis i se repetís el toc, se li erissa la pell perquè es pensa que un incendi o alguna cosa de quan era petita.
1: Clar. Es confon una cosa amb l'altra, no?
0: Se t'ha associat, se t'ha associat.
1: Eduard, i aquesta sirena ha deixat de sonar en algun moment? Penso en la gran apagada del 28 d'abril del 25, però no sé, francament, si la sirena va enxufada o no, si va corrent o com funciona.
0: Sí, vam corrent la sirena, perquè al final se necessita un motor que faci girar a la part que expulsa l'aire per a que soni l'instrument, diguéssim. Ho desconec si va sonar durant l'apagada. Sí que la van treure o la van apagar durant una breu temporada, quan van tornar a posar les campanes, el 49, i arran d'això la gent es va queixar de que la volien.
2: Uh-huh. I escolta, abans hem parlat de fenomen, no? I és que aquest detall del municipi, aquesta sirena, no? És un fenomen sonor, i concretament això està inclòs en la categoria de paisatge sonor. Per a que ens entengui tothom, què vol dir això? Què és un paisatge sonor?
0: El paisatge sonor és tot aquell conjunt de sons que configure, que es pot escoltar en un espai i que l'identifiquen. Així explica't una mica ràpid i malament, però més o menys. Pot ser sons ambients, com pot ser, per exemple, els cotxes en una ciutat, els ocells en un poble en una hora determinada del matí, el murmuri de la gent a l'hora del mercat, o poden ser sons més puntuals, marques sonores, que aquestes identifiquen més, com pot ser un toc de campanes, la sirena d'Almacelles, els clàxons dels cotxes...
1: Però clar, els claxons dels cotxes jo crec que deuen sonar, bueno, potser és una qüestió de volum, però deuen sonar igual al Almacelles que a Barcelona.
0: Això sí, hi ha hagut una homogenització, però també és curiós, i aquí poso un parèntesis, que segons d'on ve el cotxe o segons quina marca és o en quin país està construït, els claxos sonen diferents. Per qüestions culturals de com hem assumit la música. Per exemple, un Rolls Royce són en tres terceres a la vegada, o un cotxe de l'est d'Europa té un interval de quarta, mentre que aquí és un interval de tercera. Una cosa així, més o menys, explicat ràpid i malament també.
2: Tot això, Anna, deixa'm recordar que Eduard Morell és musicòleg i això és una de les qüestions que estudien en aquesta ciència, no? Que no deixa de ser una ciència.
1: Sí, sí. I l'objectiu d'aquesta musicologia, per suposat, és evitar, suposo, que aquests sons particulars i aquests paisatges concrets doncs es perdin, no? Aquesta homogeneïtzació que ens deies, una mica combatre-la.
0: Clar, sí, al final com a científic, si això ho faig a vegades un símil, me diuen, no t'has de posar en qüestions polítiques. Bueno, sí, quan un biòleg o un meteoròleg es posa, diu, el canvi climàtic ens arrasarà a tots, doncs qüestions identitàries o qüestions simbòliques com aquestes, com el toc particular d'una campana d'un poble, perquè té aquell timbre, la campana, o en aquest cas Almacelles, que té aquesta sonoritat perquè hi ha la sirena, és una cosa que s'ha de conservar, s'ha de reivindicar, que Almacelles ho tenim molt assumit, però que sorprèn, sorprèn. Quan ve gent, alguna vegada amb l'Ateneu hem fet algun dinar a la plaça i a les 3 ha sonat la sirena, i són gent de pobles d'on sigui, s'espanten, sí, però els expliquem i és una cosa també patrimonial.
2: Escolta, Edu, ara que estem acabant ja, l'última pregunta, tenim alguna altra marca curiosa a Catalunya o podem dir que la d'Almacelles és la vostra, és la més atípica al territori?
0: Doncs és aquí ja m'agafes. Ho desconec completament. A veure, potser la d'Almacelles és atípica pel tipus d'instrument que és una sirena. Però, de totes maneres, a tots els pobles, cada campana sona diferent. Cada manera de tocar-la també. En el sentit que, a nivell tímbric, sonaran unes freqüències unes altres que farà el dibuix d'aquella campana, que serà molt identificable amb aquell poble, i també els tipus de patrons rítmics amb què es toquen aquelles campanes, que segurament entre territoris, no dic entre pobles, sinó entre territoris, per dir una cosa més ampla, canvi, i el tocar d'una manera vol dir que s'ha mort un senyor gran, tocar d'una altra manera vol dir que s'ha mort una senyora gran, o tocar d'una altra manera és una boda. I pot canviar si anem a dalt a la muntanya als Pirineus o a baix a les Terres de l'Ebre.
1: Eduard, em sembla un temasso, això. Podem tornar-te a trucar un dia per parlar de campanes i el so de les campanes?
0: I tant.
1: De moment, avui, moltes gràcies per haver-nos presentat aquesta sirena d'Almacelles. Jo no la coneixia musicalment, doncs no em sembla el so més agradable del món, però sí que m'heu fet agafar ganes de venir a veure doncs, com la integreu amb normalitat en aquest paisatge sonor. I gràcies a tu també, Maria. Per cert, ja tinc el teu poemari, o sigui que tornem a ramblejar aviat per parlar-ne.
2: Home, i tant que sí, Anna.
1: Gràcies a tots dos.
2: Adéu.
0: Adéu.
3: Vale, heu de dir Rambla 54. Primer tu, va.
4: Rambla 54.
3: Ara tu, mama.
5: Rambla 54.
3: I ara ho dieu los dos a la vegada, quan digui 3, 2, 1, vale?
4: Rambla 54.
3: Perfecte, ja ho teniu.
4: Jo sóc pobre.
6: Anna, per cert, una pregunta. On puc trobar el programa per enviar els enllaços a la gent? Perquè he trobat molts enllaços de diferents ràdios que col·laborem, que el tenim, però hi ha algun enllaç com de la xarxa directa que pugui enviar-ho per enviar el tall i tot? Vinga, gràcies, abraçadota.
1: Doncs mira, Enric, si vols recuperar cap dels programes del Rambla 54 que ja hem fet, a banda de les webs de cada emissora, com dius, doncs tenim la nostra web, laxarxa.cat, i entres, i a la part superior hi ha un apartat que diu Continguts. Cliques allà i tries l'opció Àudio. A dins hi trobaràs molts productes, podcasts i programes que fan les ràdios d'arreu de la xarxa, com a les Portes de Troia, de Ràdio Castellà, el Calaix, Dona la Torre, els moments d'òpera de l'Albert Galzeran, des d'Olesa Ràdio, o el Paraules Habitables, que fem servidora i l'Ivan. Per cert, Ivan, et dec encara un guió del proper. A la mateixa fila que vegis el Paraules, tres caràtules més enllà, hi ha el Rambla, que té, t'ho he de dir, una caràtula xulíssima, que és obra del Romà Pellejero, que és un company de grafisme que fa unes coses molt i molt boniques. En aquest apartat és on, en principi, l'amiga de l'Arnau, la intel·ligència artificial, hi col·loca cada dia el programa que hem fet en directe. Allà, tu, el Jan i qualsevol oient o oienta, no ho sabem, ho preguntarem, els podeu recuperar absolutament tots.
7: Anna, una cosa.
1: Digues.
7: Mira, que estàvem parlant aquí ara amb l'Arnau i la Gisela, espera, que et saluden.
8: Hola.
7: I dèiem que podries trucar demà o un dia d'aquests a la tele per parlar del que es fa amb les garrofes.
1: Ja. Vosaltres, això és un cop d'estat i vosaltres el que voleu és que ens faci aquest cop que diu, no?
7: Estaria bé.
1: Doncs, bueno, heu mirat si cap a l'escaleta anem bastant patats. No sé si l'Arnau...
7: Va, que un coc es menja sense gana.
1: Vinga, doncs mirem-ho.
9: Jo escolto Rambla 54 a Radio Ciutat de Badalona.
1: Amb aquesta música podries pensar que ara connectem amb el Japó, però seria mentida. Amb qui connectem és amb el Martí Villegas, de Badalona. Martí, benvingut a la Rambla.
5: Hola, què tal? Moltes gràcies.
1: Escolta'm una cosa, com que avui ens estem presentant encara una mica tots i, Martí, vosaltres des de Badalona encara no havíeu entrat al Rambla 54, ens pots fer 5 cèntims de la ràdio, de Ràdio Ciutat de Badalona i la seva història, una mica què feu?
5: Sí, i tant. Mira, Ràdio Badalona va néixer el 1981, una ciutat de més de 230.000 habitants, i portem, doncs, això, 140 anys informant. Formem part d'un conglomerat que es diu Badalona Comunicació. Tenim Televisió de Badalona i Ràdio Ciutat de Badalona, que es pot escoltar des de Barcelona fins a Sant Pol, amb la qual cosa, doncs, és una emissora que es pot escoltar per tot el barcelonès i el Maresme, pràcticament.
1: I ja posats a presentar, jo sóc de Vilanova i la Geltrú, això queda claríssim. Faig, us ho he de dir, les millors galetes de xocolata del món, Arnau apunta, i col·lecciono figures i dibuixos de Mazinger Z. De tu, què n'hem de saber?
5: Mira, jo a la cuina potser no sóc el millor del món. M'hauria de posar molt les piles per poder fer les millors galetes de xocolata del món, però el que sí que us haig de dir és que m'encanta el futbol sala, el practico des dels 7 anys, i també, doncs, sóc entrenador d'aquest esport des dels 16. Ara en tinc 23, o sigui que ja fa uns quants anys que jugo aquest esport i que també l'entreno, i m'encanta, és un dels meus grans hobbies.
1: Doncs mira, si un dia fem reunió de ràdios, allò, un partidet després de dinar, ja sabem. Home, tant, aquí posarem, tenim el Messi del futbol sala.
5: Bé, no, doncs, no m'atreviria tant.
1: Doncs, fetes aquestes presentacions, ara sí que ja podem explicar per què estava sonant música japonesa per parlar de Badalona. Què ens vols dir?
5: Doncs us vull presentar en José Luque, que és veí de Badalona. Com sempre s'ha dit, cada persona és única i estem segurs que en José també ho és, però hi ha una qüestió per la qual és realment especial, almenys arreu d'Europa. És l'únic luthier de shamisen que hi ha al continent.
1: Luthier de shamisen. A veure, un luthier sé el que és. La meva filla toca el violoncel i una vegada vam haver de llimar-li el pont, que estava massa alt o no sé què, i ho vam fer en un luthier, el Guillem Jacobí, que vaig pensar que també tenia una entrevista, però ell fa violoncels convencionals, d'aquests que veiem a tot arreu, Pau Casals i aquestes coses. Això del shamisen, francament, no tinc ni idea de què és.
5: Creu-me, Anna, que jo tampoc n'havia sentit a parlar mai. És un instrument molt típic de la cultura japonesa. De fet, originalment era xinès i d'allà va fer el salt al Japó al segle XVI. És un instrument de cordes pinçades de la família dels llaüts i té una particularitat força notable. És de percussió, gràcies a la caixa de ressonància de fusta coberta amb pell i de forma rectangular que té a la part de baix, però també és de corda, tres en concret, que recorren la caixa de ressonància i el mànec de la part superior. Hi ha diversos tipus de shamisen, depenent de la regió del Japó. El José Prons en va ensenyar un de concret.
10: Aquest concretament és un Tsugaru shamisen, que és un shamisen del nord del Japó. Diguem-ne, per fer un símil, és com si fos la guitarra flamenca i la guitarra clàssica, doncs és un tipus de shamisen diferent, que és una mica més potent i és més versàtil. Es pot fer, diguem-ne, el repertori tradicional o també el repertori més modern.
1: Per tant, el shamisen és un instrument de corda, de tres cordes, ens has dit, que es fan vibrar, però no sé com es fan vibrar, amb la mà, amb una pua, amb alguna mena d'arc?
5: Doncs, en aquest cas, l'element que es fa servir és el bachi, que fa la mateixa funció que els plectres o les pues amb les guitarres. Ara bé, el bachi té una forma d'espàtula amb una part superior, atenció, feta a partir de closca de tortuga.
1: I per què closca de tortuga, pobres tortugues? Què té aquesta closca que la faci tan especial?
5: Doncs, mira, en José ens va dir que aquest material garanteix una molt bona combinació de rigidesa i flexibilitat a l'hora de fer vibrar les cordes del shamisen. No és l'únic material peculiar que es fa servir per la construcció d'aquest instrument. Antigament, la pell que cobria la caixa de ressonància era pell de gos o de gat. Ara, per sort, se'n fan servir també de sintètica. Tots aquests i d'altres materials, però, són molt difícils d'aconseguir. És per aquest motiu que en José va decidir començar a fabricar els seus propis shamisens.
10: Jo volia continuar tocant, però clar, aquí a Espanya no hi havia ningú que fabriqués. Llavors vaig començar i bueno, ja em vaig ficar cap a dins fins al final i fins a construir el meu instrument. Aquest és el quart que he construït jo i bueno, que sona igual de bé com qualsevol que puguis comprar al Japó.
5: I no pensis que fabricar un shamisen es fa d'un dia per l'altre. Normalment, en José triga entre 3 i 4 mesos dedicant-hi unes 5 hores al dia. Et pots imaginar la feinada que comporta això i tot depèn del nivell de detallisme que es vulgui aplicar a l'instrument.
1: Doncs estem parlant d'una persona, bé, de fet, l'única persona arreu d'Europa que fabrica des de zero aquest instrument. Però què fa que un veí de Badalona acabi tocant el shamisen i sentint-se tan arrelat a la cultura japonesa?
5: Doncs tan senzill com molta altra gent als anys 80 i 90, gràcies als animes i a Bola de Drac.
10: A mi de petit sempre m'ha agradat molt, com a tothom, no? L'anime de Dragon Ball i tot això, però sí que quan era més adolescent i començava a veure més anime, m'agradava molt la música del Japó. A mi sempre m'ha agradat la música rock, també, però em vaig interessar per la música dels animes i hi havia grups que m'agradaven molt. Llavors, en un viatge al Japó, doncs vaig anar a un concert d'aquests grups i a la sortida d'aquest concert vaig conèixer una amiga japonesa i em va dir, tu coneixes, has escoltat això mai? I em va ensenyar els Yoshida Brothers, que és un grup molt famós de shamisen, i vaig flipar amb el so. O sigui, vaig dir, aquest so m'encanta i no sé, m'agradaria interessar-me més per l'instrument.
5: La manera com va aprendre a tocar el shamisen també val la pena explicar-la. Ho va fer de forma autodidàctica, mirant vídeos des de casa dels artistes que li agradaven. Més endavant va saber que, de fet, els artistes japonesos aprenen a tocar el shamisen imitant els seus mestres, és a dir, tal com ho havia fet ell, però des de casa.
1: Déu-n'hi-do, i això li ha acabat valent fins i tot un reconeixement d'origen des del mateix Japó, no?
5: Sí, sí. El març passat, la cònsul del Japó a Barcelona, Akiko Shikata, el va rebre al consolat i li va fer entrega del Premi al Mèrit per la difusió de la cultura japonesa mitjançant el shamisen. Aquest reconeixement, diu, li va fer molta il·lusió.
10: Això fa molta il·lusió i és un honor molt gran perquè, bueno, ser reconegut com, diguem-ne, per divulgar la cultura del Japó a través del shamisen, no? Perquè, clar, jo toco el shamisen, soc de les poques persones que hi ha a Espanya i a Europa que l'interpreta, però, a més, és un instrument que estàs sempre sol, no?, tocant sol, i que et reconeguin d'aquesta forma, doncs, és molt maco.
1: Martí, doncs, si et sembla, tanquem la nostra conversa amb la música del shamisen del José Luque. Saps què és, això que interpreta?
5: Doncs és part d'una cançó tradicional japonesa que es diu Utsugaru Yongara Bushi. Espero haver-ho pronunciat bé. He d'afegir que Google diu que és una peça que requereix bastant de virtuosisme per interpretar-la.
1: Doncs moltes gràcies, Martí. Benvingut al Rambla 54. Tornem a parlar ben aviat. Sayonara.
5: Fins aviat. Moltes gràcies.

0: Hola, Anna. Soc la Gemma Bufies. Sí, la de Ràdio Montblanc. Com estàs? Per aquí estem una mica ressecoses, eh? Perquè tot just hem acabat la festa major i com que l'hem feta tan gros amb les decenals... Però ja ho sé, ja ho sé. Ja toca posar-se a la feina i aquest dijous us portaré una història la mar de guapa. Perquè durant les festes de la Mare Déu de la Serra em van presentar una dona que va fer d'ermitana al santuari durant un any i mig. I ara això és cert, però no us ho creureu, potser. Eren 11:45 de la nit que vam venir a l'estudi a gravar l'entrevista. Dijous la podreu sentir. Va, una abraçada.
1: Estàs escoltant Rambla 54, AUAU, Lleida Ràdio.
2: Ja portem uns quants dies de programa i ara també em fa alguns que no revisem la guia de carrers del Rambla 54. Crec que hauríem de posar-hi remei i per fer-ho podem saludar a l'Eric López de Lleida Lleida. Eric, benvingut al programa.
3: Gràcies, Anna, un plaer.
2: Com que és el teu primer dia, el dia que t'estrenes al Rambla 54, ja saps que et demanarem saber quatre coses de la ràdio, d'UAU Lleida Ràdio, i de tu mateix, quan vulguis.
3: Doncs sí, mira, seré una miqueta breu. Soc l'Eric López, periodista d'UAU Lleida Ràdio, com bé has dit. Explico, no? Una ràdio local que emet el 104.5 de la FM de les Terres de Lleida i és un mitjà que, deixeu-me explicar-vos, que va començar com una ràdio musical l'any 2010 i que progressivament, no?, ha acabat de transformar-se en una ràdio generalista com a grup Simarlo, no? I després, doncs, per parlar de mi breument, no? Personalment, perquè em conegueu una mica, sóc un gran aficionat i també exjugador de futbol i, bueno, en general de l'esport, no? I sí, si us esteu pensant, sóc d'aquelles persones que les Olimpíades s'ho han passat tot, sí, sí.
2: I ei, que jo he dit que eres de Lleida, Lleida, i en realitat tu ets de Lleida Igualada, no?
3: Sí, Anna, però això ja són qüestions més, no?, de treballs, estudis, però tampoc hem vingut a parlar de mi, no?, sinó de la ciutat de Lleida, com deies, i un dels carrers, doncs, més emblemàtics de la ciutat, com és el carrer Major, Anna.
2: Doncs vinga, quan vulguis, carrer Major.
3: Mira, explico, és un carrer que marca el centre de la capital del Segrià. Aquest carrer Major del que parlem comença a la plaça de la Paeria i arriba fins a la plaça de la Catedral, doncs, on allà es converteix ja en carrer Sant Antoni, i m'agradaria destacar que es troba entre el turó de la Seu Vella i el riu Segre, que són unes vistes meravelloses.
2: I quin és l'origen d'aquest carrer Major?
3: Doncs ens hem de remuntar uns quants anys enrere, eh? Aquest carrer Major de Lleida, batejat amb aquest nom al 1946, és una via comercial des del 1166, ja fa uns quants anys. Com he comentat, aquest carrer és el centre neuràlgic de la ciutat i ja existia amb la via Augusta dels Romans. Antigament, aquesta, doncs, la travessava la capital i fins que el marquès de Blundell, un altre carrer gran que tenim aquí a la ciutat de Lleida, no va construir la carretera de la Banqueta al 1787, doncs tot el trànsit rodat passava per aquest carrer Major que estem parlant, Anna.
2: Marquès de Blundell és un nom també curiós. Algun dia tornem a trucar per saber-ne més. De moment ens centrem en el carrer Major, que és el que ens ocupa avui. Alguna cosa més que cal destacar d'aquest carrer, del gran carrer de Lleida?
3: Doncs sí, Anna, mira, per destacar on acaba i comença aquest carrer Major, doncs depèn de com ho miris, no? Depèn si ho mires per un costat o per un altre.
2: Clar, depèn d'on comenci, dues... no?
3: Exacte. Trobem elements pictòrics de la ciutat com són la Paeria de Lleida, juntament amb l'Arxiu Municipal, a la mateixa plaça de la Paeria, i també a l'altre inici del carrer que parlàvem, no? Està la catedral nova de Lleida, a la plaça de la Catedral, justament, i sí, a veure, són plaça Paeria i plaça Catedral. No es van trencar massa el cap a l'hora de posar el nom, però bueno, això ja és una altra qüestió. I també, tot just davant de la catedral, trobem l'antic hospital de Santa Maria, i que actualment també és seu de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, que és un edifici que el veus des de fora i sembla, doncs, un edifici antic normal, no? Però si entres a dins, et quedes... Ja us dic jo que us quedeu meravellats amb el seu claustre i les seves columnes magnífiques que hi podeu trobar.
2: En dono fe, realment és un edifici que per dintre és molt i molt i molt bonic. Molta gent de fora de Lleida, quan escoltem parlar de la Paeria o el Paer o la Paera en cap, no sabem massa bé a què us referiu.
3: Correcte.
2: I pensem que són coses de Ponent. D'on surt això?
3: Doncs mira, deixa'm fer un petit apunt a l'UIN, Anna, que jo encara que sigui d'Igualada, com has comentat, també em va costar una miqueta entrar a aquesta roda. Sí, per qui no ho conegui, doncs, que és una paeria, és l'Ajuntament del municipi, que a les Terres de Ponent doncs, se li diu amb aquest nom, i també a l'alcalde o l'alcaldessa se l'anomena pae o paera en cap.
2: Sí, no és una cosa només de llei de ciutat, això de la paeria i el paer, em sembla, no?
3: No, a tota la demarcació de Lleida, sobretot a el que són les Terres de Ponent, molts municipis li diuen així, sí.
2: D'aquesta manera. I, Eric, tornant al carrer Major, pel que has comentat, ara és una via plena de botigues.
3: Exacte, a banda de ser l'eix històric, com comentàvem, és una de les artèries comercials més rendibles d'Europa, perquè cada portal, si tu passeges pel carrer, és una botiga i conflueix també, doncs, com estem comentant, amb l'eix comercial de la ciutat de Lleida, i és una de les zones de vianants de botigues més extenses de l'Estat i una de les majors d'Europa, amb més de 3,5 quilòmetres de comerços i serveis de tota mena. O sigui que, déu-n'hi-do, si voleu passejar.
2: I la de Vices, que deuen tremolar en aquests 3 quilòmetres i mig.
3: Déu-n'hi-do, sí, sí.
2: Però el carrer Major no té 3 quilòmetres i mig de llargada, no?
3: No, aquest carrer Major conflueix, com us he dit, amb l'eix comercial de la ciutat de Lleida, que agrupa doncs, altres 7 carrers del centre comercial de la ciutat de Lleida. No? El carrer Major forma part d'aquest eix comercial que, per als més gastadors, com deies tu, Anna, no? Podria ser el paradís a l'aire lliure per anar de compres sense estar, doncs, com estem acostumats, no? A un centre comercial tancat. Sí, sí.
2: Eric, doncs moltíssimes gràcies per portar-nos avui a ramblejar per aquest carrer Major de Lleida, que no es diu Rambla, no és una Rambla com a tal, però bé,
3: exacte,
2: fa la feina de Rambla, no?
3: Sí, sí, doncs gràcies a tu també, Anna.
2: Vinga, doncs parlem aviat.
3: Adéu, adéu.
1: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: Hola, Tere. Mira, per aclamació popular, demà mateix et fem un espai perquè ens parlis de l'ús de la garrofa. Vinga, fins demà, un petó. Adéu.
1: La xarxa de comunicació local. El Prat Ràdio, 91.6 FM.
2: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
3: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
4: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
5: I així, durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any, segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Vine a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
7: L'Espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
8: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
9: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
10: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
11: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
12: Festejamos nuestra décima temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el Prat Radio.
13: ¿Te recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
14: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
15: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
16: Són les 5.
1: El Prat en 3 minuts.
16: Bona tarda, us parla Rocío Santa Eufèmia. L'ampliació de l'aeroport del Prat s'endarrereix 5 anys més. El Consell de Ministres ha aprovat el document de regulació aeroportuària, el DORA 3, pel període 2027-2031, que no inclou una partida específica per l'allargament de la tercera pista, però sí la compra de terrenys per compensar l'ampliació si finalment té l'aval europeu. Així ho ha assegurat el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Òscar Puente, que ha condicionat la inversió a l'aprovació per part de la Unió Europea del Pla Director de l'aeroport del Prat.
17: Una parte muy importante de esos 191 millones serían las compensaciones medioambientales necesarias para la ampliación de pista. Compensaciones medioambientales que, en el caso de que la Unión Europea, teniendo en cuenta que además se afecta a un espacio adscrito a la red Natura 2000, considerara que son viables, se materializarían sobre todo en la adquisición de suelos y desarrollo de espacios medioambientalmente equiparables a los de la red Natura 2000.
16: Les reaccions no s'han fet esperar. L'alcaldessa del Prat considera que l'endarreriment demostra la dificultat de complir amb les mesures mediambientals que exigiran des de la Unió Europea. Alba Bou ha qualificat d'irresponsable que el govern espanyol vulgui incrementar les emissions de la infraestructura davant l'emergència climàtica.
18: Considerem que és irresponsable, sobretot després de l'estiu que hem hagut de patir, un estiu amb nits tòrrides, amb temperatures elevadíssimes i absolutament insostenibles, sobretot tenint en compte que hem hagut de patir incendis que han costat la vida d'algunes persones. i considerem absolutament irresponsable que es dediquin diners a un projecte que continuarà ampliant les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les que causen l'emergència climàtica que ja avui estem patint.
16: La batllessa també ha fet referència a l'habitatge o al servei de Rodalies per criticar la inversió prevista en aquest document. Alba Bou ha comparegut acompanyada dels porteus del Prat en Comú, Esquerra Republicana i el Partit Popular. Ha estat a les portes de la gran manifestació de diumenge convocada per Aeroport contra l'ampliació i a la qual ha confirmat que assistirà.
1: Esports.
16: El Club Bàsquet Prat juga la final avui de la Lliga Catalana Segona Federació contra la Bisbal. El conjunt patablava ve de superar l'Amics de Castelló per 82-76 en la seva estrena Copa Espanya i vol aconseguir la vuitena Lliga Catalana de la seva història. Té quatre lligues catalanes de Primera Federació a l'Eport, una Lliga Catalana de Segona Federació a l'Eplata i dues lligues catalanes de Tercera Federació a EVA. El partit es disputarà a les 8 del vespre al pavelló Juan Carlos Navarro de Sant Feliu de Llobregat. Doncs això és tot. De moment tornem amb el butlletí informatiu de les 6.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa Aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que, com bé sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 16 de setembre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Comencem destacant que la C14 està tallada a Ribera d'Urgellet en tots dos sentits per un accident. La PB-2005 també està tallada a Torrelles de Llobregat en tots dos sentits per un altre accident. A l'autopista P7 hi ha lentitud i aturades de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès en sentit Tarragona. A la B30, lateral de la P7, hi ha cua a Barberà en tots dos sentits. A la C60 hi ha retencions a Argentona en sentit Mataró. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada Reixac al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. A la Pota Nord, a la B20 hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona. A la C-17 hi ha cua de Parets de Mollet en sentit sud. A la 2 hi ha lentitud de Cornellà a Sant Joan d'Espí, sobretot en sentit Lleida. A la Nacional 240 hi ha retencions a Montblanc en sentit Lleida per obres. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral hi ha retencions d'Esma Franca a la Barceloneta i a Bon Pastor en sentit Besòs, i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Mireia. Bona tarda. Avui al Connectats ens interessem per l'actualitat de l'aeroport del Prat. Parlarem amb Clàudia Custodio, que és membre de la plataforma Zero Port, per valorar l'anunci d'endarreriment de l'ampliació del Prat i de la manifestació prevista per diumenge. Continuarem amb bàsquet i la Supercopa Endesa 2026, que se celebra aquest cap de setmana al Pavelló Olímpic de Badalona. Parlarem amb Pablo Maló de Molina, director de comunicació de l'ACB. I acabarem amb literatura fantàstica per descobrir l'obra del sabadellenc Marc Català. Si em dessagno, queda't amb mi fins que em refredi. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
2: Connectats amb Carme Reverte.

0: És moment de destacar el més important de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats i comencem, com sempre, per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Durant el primer semestre de l'any, el turisme a Terrassa s'ha reduït en un 62%. En total, les visites als principals elements museístics han atret 48.862 persones durant els mesos de gener a juny de 2026, molt per sota de les 129.000 de 2025. Tot i aquestes xifres, la Masia Freixa, que va reobrir les portes el passat 23 de juliol en finalitzar les obres de rehabilitació integral de l'espai, en només 34 dies han comptabilitzat 4.727 visitants, una mitjana de 139 persones al dia. D'altra banda, han augmentat les visites a altres elements patrimonials, liderades per la Seu d'Ègara, amb 15.378 visitants, seguida del Castell Cartoixa de Vallparadís, que ha experimentat un creixement del 48% amb 12.510 visites. Altres equipaments, com el Museu Tèxtil, també han registrat dades positives, però també una diferència sorprenent, ja que és l'únic actiu que ha rebut més visitants de fora de la ciutat, un 58%. Terrassa ha experimentat un creixement exponencial pel que fa a les pernoctacions, amb un total de 56.000, un 21% més respecte al 2025.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda. Sabadell actuarà en 32 espais de la ciutat per guanyar verd i flor. El nou pla de millora paisatgística compta amb una inversió de més de 1,8 milions d'euros i es farà en dues fases, la primera de les quals començarà ara i s'allargarà durant 6 mesos. Per aquesta primera fase s'actuaran una dotzena de places, rotondes i eixos viaris. Es plantaran espècies més resistents a la sequera i amb menys consum d'aigua i també es reforçarà el manteniment de les zones verdes. La voluntat és que el verd tingui més protagonisme i que els espais mantinguin el color durant les diferents èpoques de l'any. La segona fase del projecte es desplegarà durant el 2027 i permetrà actuar en més espais de tots els barris de la ciutat. En conjunt, el projecte actuarà sobre més de 13.500 metres quadrats de la superfície urbana a Sabadell.
0: Gràcies, Pol. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. L'Ajuntament de Badalona ja ha adjudicat els 8 habitatges de lloguer assequible al barri del Gorg. Ho ha fet en un sorteig públic celebrat aquest dimecres al Becín, tots ells situats al carrer del Progrés 245-269, una promoció d'habitatges d'obra nova construïda per Culmia. Es tracta de 4 pisos de 2 habitacions amb una superfície de 65 metres quadrats i 4 pisos més de 3 dormitoris amb un total de 84 metres quadrats. A l'acte s'ha convidat les 113 unitats de convivència que han complert amb els requisits 39 participants per als pisos de 3 habitacions i 74 per als de 2. Abans d'iniciar-se el sorteig, l'alcalde de Badalona ha reconegut la dificultat actual d'accés a l'habitatge que pateix la classe mitjana del municipi. Xavier García Albiol ha reiterat el compromís del govern municipal per a l'adjudicació de més habitatges socials i de lloguer assequible en 7 noves promocions d'obra nova arreu de la ciutat. Les següents que s'adjudicaran a detallat seran els barris del Progrés i de Canyador.
0: Gràcies, Martí. Seguim a Litoral. Ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
4: Bona tarda. A Espanya es calcula que unes 900.000 persones viuen amb demència. Precisament per conscienciar sobre l'impacte d'aquesta malaltia, cada 21 de setembre es commemora el Dia Mundial de l'Alzheimer, enguany, sota el lema Encara hi som, quan els records s'esvaeixen, l'amor, les emocions i la identitat continuen trobant el seu camí. En el marc, precisament, d'aquest 21 de setembre, l'AFABAIX, l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat, ha organitzat diverses activitats que s'allargaran durant els primers dies d'octubre per conscienciar la societat de la importància de seguir invertint recursos en aquesta malaltia per poder avançar en el seu tractament. La primera d'aquestes propostes ha estat aquest dimarts, 15 de setembre, i la propera serà divendres 18, entorn a les taules informatives que s'instal·laran a la plaça de la Vila, carretera de la Marina, amb avinguda Verge de Montserrat i Verge de Montserrat amb Coronel Sant Feliu. Podeu trobar tota la programació al voltant del 21 de setembre a arreu de la comarca i les activitats de l'associació a la seva pàgina web afabaix.org.
0: Gràcies, Víctor. I de retorn al Vallès, ara ens quedarem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. L'Ajuntament de Castellà del Vallès ha donat a conèixer aquesta setmana els resultats dels pressupostos participatius 2026, un cop finalitzat el període de votació ciutadana que s'ha dut a terme de l'1 al 14 de setembre. Recuperació de camins històrics i fonts del municipi, presentada per l'associació veïnal El Pujalet, xarxa de rutes saludables de Castellà proposada per Joan Bartrina i millora dels accessos a les places Major i del Mirador, presentada per José Velasco, són les tres propostes que han obtingut més puntuació en la categoria d'inversions localitzades al nucli urbà. Pel que fa a la categoria de Sant Feliu del Racó i urbanitzacions, la proposta escollida és renovació de la plaça de Can Font, presentada per l'Associació de Veïns de Can Font, Can Avellaneda. Les quatre actuacions disposaran d'un pressupost total de 200.000 euros, a raó de 50.000 euros per cadascuna, i en total 1.359 persones han participat en la votació dels pressupostos participatius de 2026.
0: Gràcies, Albert. I anem ara fins a Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
6: Bona tarda, Carme. A Rubí, la pesta porcina s'ha cobrat una nova víctima. Rubí d'Arrel i el Centre Excursionista, els impulsors de la caminada nocturna, han decidit suspendre l'edició d'aquest any per les restriccions d'aquesta crisi sanitària. Es tracta d'una activitat molt coneguda que reuneix més d'un miler de persones al bosc de nit durant l'octubre. Les dues entitats estaven esperant una possible flexibilització de les mesures d'accés al medi natural, que finalment no ha arribat. Sentim Jordi Puig, president del Centre Excursionista.
7: Durant l'estiu semblava que apuntaven a que es podrien flexibilitzar i, a més, a final de l'estiu semblava que hi havia aquests bons senyals d'aquestes dues setmanes sense positius, i per això vam decidir si realment es flexibilitzaven les mesures, però finalment han sortit més positius i han descartat realitzar la nocturna. Va dir, no tenim la possibilitat de fer-la.
6: Aquesta hagués estat la 19a edició de la caminada nocturna. Des que es va començar a fer, només s'havia suspès el 2020 per les restriccions de la Covid. Aquest 2026, la pesta porcina africana també ha obligat a suspendre altres activitats emblemàtiques de Rubí, com la travessa Rubí-Montserrat, la cursa de muntanya o la volta BTT.
0: Bé, doncs, efectivament, com heu comprovat, no era la Mariona Jerez, sinó el David García. Us demanem disculpes. I ara sí, tanquem aquesta ronda d'actualitat amb la crònica de Sant Cugat. Sara Vella.
8: Un treball ben escrit pot deixar de ser una prova suficient del que sap un alumne si s'ha elaborat amb intel·ligència artificial. Aquesta possibilitat obliga a revisar què es demana als estudiants i com es comprova que han après. Així ho planteja Màrius Martínez, professor santcugatenc del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB, que defensa incorporar la tecnologia amb una finalitat educativa clara i preservar els processos que l'alumnat ha de fer per si mateix. En una entrevista a Cugat Media, Martínez adverteix del contrasentit de continuar encarregant tasques que una eina pot resoldre automàticament sense replantejar-ne l'avaluació. El pedagog, que va coordinar l'informe sobre pantalles i mòbils presentat al Departament d'Educació, insisteix que aprendre requereix temps, acompanyament i un esforç orientat a un objectiu. Martínez proposa avaluar el procés que segueix l'alumne, per tant, més enllà del resultat final.
0: Tarda, no et desconnectis. Connectat.

0: Tot a punt per la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge, que convoca Zero Port i que compta amb el suport de més de 210 entitats adherides. Una protesta que s'espera sigui multitudinària. Parlem amb Clàudia Custodio, membre de Zero Port, sobre la concentració i altres qüestions. Ho fem acompanyats de Luis Rodríguez, del Prat Ràdio. Molt bona tarda, Luis.
1: Bona tarda. Saludem a Clàudia Custodio, ella és membre de Zero Port. Què tal? Bona tarda, Clàudia, com estàs?
2: Hola, bona tarda, bé.
1: En primer lloc, quines expectatives teniu de cara a diumenge?
2: Doncs, el primer, aquest diumenge hi hagi una participació massiva a la manifestació, com ja vam demostrar fa 5 anys per aturar aquesta proposta d'ampliar l'aeroport del Prat.
1: Fins a quin punt creieu que l'endarreriment que va anunciar ahir el ministre de Transports doncs pot marcar aquesta protesta de diumenge?
2: Clar, endarreriment, suposo que refereixes a l'allargament de la tercera pista.
1: Sí.
2: Sí. Bé, nosaltres pensem que en realitat això és només aquest endarreriment es deriva del fet que ara mateix no poden, no? Posar sobre la taula la proposta d'ampliació que inclou una expansió territorial de l'aeroport, perquè estan pendents les compensacions ambientals de l'ampliació anterior, i això és Europa, no? que ha dit que ho han de fer abans de poder posar qualsevol de poder ampliar territorialment, com dèiem, l'aeroport. Tot i així, sí que la proposta aprovada ahir sí que inclou un pla d'inversions que planifica incrementar la capacitat operativa de l'aeroport, per tant, incrementar el volum de passatgers i el nombre d'operacions, i per tant, pensem, no? Tot ho entenem també com una ampliació que encara que no sigui territorial, però sí operativa, no ens podem permetre perquè segueix tenint molts impactes en el territori, com en la vida de les persones que vivim a prop de l'aeroport. Per tant, pensem que el diumenge la protesta serà massiva i que això no representarà cap canvi, perquè el que necessitem és demostrar aquest rebuig frontal a qualsevol ampliació de l'aeroport de Prat.
1: Respecte doncs, a això, a aquestes compensacions que comentaves, també, quines serien acceptables per vosaltres?
2: Pensem que les compensacions no són un mecanisme, tampoc. Al final, això el que planteja és quan es destrueix un espai natural per l'expansió, en aquest cas, d'una infraestructura, buscar un altre lloc on, diguem-ne, recrear les zones destruïdes. Ara mateix sabem que el Delta del Llobregat està cobert amb 60% per ciment, actualment, i que, per tant, vull dir que aquestes compensacions impliquen necessàriament, com que no es traurà aquest ciment, no? Doncs, fer ús de terrenys que, per exemple, ara mateix són agrícoles. Per tant, també té moltes controvèrsies aplicar aquestes compensacions, i per tant el que pensem nosaltres és que no s'ha de dur a terme cap activitat que requereixi compensacions que al final són falses i que no podran de les maneres substituir els espais naturals destruïts.
1: I que en tot cas tampoc es parla, i de fet això també ho reivindicar vosaltres, que en cap moment s'està parlant de les compensacions que encara hi ha pendents de l'anterior ampliació.
2: Exacte.
1: Per tot plegat sortiu diumenge als carrers, però també hi ha d'altres qüestions que voleu denunciar i que doncs, estan vinculades directament o indirectament a aquesta ampliació que es vol fer de l'aeroport de Prat, i en concret hi haurà 10 columnes organitzades des d'arreu del territori i amb 4 blocs temàtics. Expliqueu-nos doncs, això, quins són, com arribaran, quina serà la mecànica d'aquesta protesta de diumenge.
2: Exacte. De fet, ara mateix ja tenim més de 10 columnes perquè cada dia se n'estan confirmant de noves que venen d'arreu del territori de Catalunya i també dels diferents barris de Barcelona. Ara mateix, les columnes que tenim confirmades vindran de l'Hospitalet de Llobregat, de Cornellà, de Sant Boi i el Prat. També una columna que vindrà de Terres Gironines, una del Bany Montseny i una del Bages Vallès Occidental. I pel que fa a la ciutat de Barcelona, doncs, hi ha columnes des del Clot Camp de l'Arpa, de l'Esquerra de l'Eixample, de Sants, de Gràcia, Vallcarca, de Poble Sec, Ciutat Vella, de la Teixonera i de Sant Andreu. I esperem que els propers dies se'n puguin confirmar de noves. Pel que fa a la manifestació, comença a les 12 diumenge a la Cruïlla entre Passeig de Gràcia i Aragó. I allà ens organitzarem en diferents blocs temàtics. N'hi ha de moment 4, que són habitatge, educació, bloc ecofeminista i transport públic. I a més, hi haurà un bloc que anirà sobre rodes, és a dir, que consistirà en bicicletes i tractors, sí. I aquest bloc tindrà un punt de sortida diferent, sortirà a la plaça Espanya i s'unirà a la manifestació a peu a mig camí.
1: Per què heu triat precisament aquests punts, no? Plaça Espanya, Passeig de Gràcia a Aragó...
2: Doncs la Cruïlla de Passeig de Gràcia a Aragó l'hem triada perquè és on hi ha una de les estacions de Renfe més importants, i així facilitem tant l'arribada de persones com també reivindiquem que en lloc d'invertir en ampliació d'infraestructures com l'aeroport, si no s'ha de prioritzar la xarxa de rodalies i de transport ferroviari.
1: A banda d'això també, a diferència de fa 5 anys, quan es va fer aquesta multitudinària manifestació que va emplenar els carrers amb milers de persones, aleshores aquesta protesta, per exemple, recordo molt que aquí al Prat va sortir a peu. Reu, des d'aquí des de Prat, perquè aquest cop doncs, heu optat perquè la gent s'hi trasllati amb tren. No sé si té a veure també amb aquesta protesta, amb aquesta reivindicació de, del funcionament de Rodalies, vaja.
2: També és veritat que l'última, no, la protesta de fa 5 anys, recordem que era una concentració al carrer Tarragona, per tenir una protesta estàtica, no? I per tant, sí que tenien que les columnes hi arribessin, doncs, diguem, no, al format més de manifestació i caminant, no? Aquesta vegada, com que hi ha la manifestació i inclou, no, un desplaçament, doncs, les diferents columnes han optat, perquè al final això també ha sigut autogestionat dels diferents pobles, d'arribar-hi doncs, per mitjà del transport públic i poder-se unir, així tenir energies per poder-se unir a la marxa, diguem-ne.
1: A la, en aquella manifestació de fa 5 anys també vau expressar que seria necessari tornar a mobilitzar-se. Això ara es fa realitat, de fet ho destacau també a la roda de premsa d'aquest dilluns. Què ha canviat des d'aleshores i sobretot què canviarà mirant cap al futur? Perquè doncs, tot i que aquest Dora 3 no recull el gruix gran per entendre'ns de l'ampliació, sí que en el proper document hauria de recollir-ho.
2: Clar, han canviat moltes coses, no? Fa 5 anys, recordem que quan es va fer la gran protesta ja s'havia retirat la proposta d'inversions d'ampliació, donant, no?, aquest rebuig frontal. I, en canvi, aquesta vegada han fet servir una estratègia diferent. Veiem com hi ha hagut molta opacitat. S'ha aprovat aquest pla d'inversions sense cap tipus d'informació ni compartir cap tipus de document. S'ha aprovat pràcticament d'amagat. I, en canvi, no s'ha aprovat just abans, no?, de la manifestació. També sembla, no?, que, no, sí que aquest pla d'inversions dels propers 4 anys, bueno, no ho sembla, no, sinó que no inclou aquesta expansió territorial que dèiem, però que faci que és una mica el pla del camí per poder incloure aquesta ampliació territorial en el proper d'hora, que seria els 4 anys següents, o sigui, a partir del 2032. No? Per tant, és una mena d'aposta una mica a llarg termini, no?, que al final acaba executant, no?, l'ampliació i el reglament de la tercera pista, però primer a plan el terreny. De fet, ja s'ha licitat el pla director, que orienta ja com fer aquesta ampliació i, per tant, tot i que no s'hagi pogut incloure en aquest pla d'inversions, sí que la tenen prevista, no? Per tant, veiem com és una mica diferent. També és veritat que en el context de fa 5 anys, no?, els colors dels diferents governs eren diferents. Hi havia uns governs de coalició que també tenien, doncs, potser una mica menys d'estabilitat i es podien com buscar les esquerdes, no?, dintre dels diferents grups polítics. Ara mateix hem fet una situació en què tant el govern de l'Estat de Barcelona com de la Generalitat de Catalunya com del govern de l'Estat és el Partit Socialista. Sí. I, per tant, això també diguem-ne que facilita aquesta presa de decisions si és que el que volen és, doncs, tirar-les endavant.
1: En cas que tiri endavant aquesta ampliació, que com deies, doncs això, el que es fa en realitat és retardar-ho 5 anys, però no es guarda el calaix com si que va passar això fa 5 anys. Quins efectes negatius tindria? Hem parlat del medi ambient, hem parlat també doncs, els efectes dels espais naturals del Delta, també de la crisi de Rodalies, però quins efectes també tindria respecte, doncs, per exemple, a l'escalfament global i també respecte al turisme, segons vosaltres?
2: Clar, o sigui, nosaltres estem molt preocupats, no?, perquè veiem com l'aeroport de l'infraestructura més contaminant de Catalunya a dia d'avui, i crec que ningú negarà que està en una situació d'emergència climàtica, venim de l'estiu més calorós de la història, i per tant ampliar la capacitat d'una infraestructura que ja és, no?, la principal font d'emissions de gasos d'efecte hivernacle en un context en què hem de fer és reduir-les el més ràpid possible per poder abordar la situació que vivim greu d'emergència climàtica és completament contraproduent i va en contra, no?, de garantir el futur, al final, tant de Catalunya com del planeta, no? Per tant, l'aeroport, o sigui, ampliar-lo va en contra de qualsevol acció per abordar l'emergència climàtica. A més, que, no?, que l'aeroport del Prat és el principal port d'entrada de turistes de l'estat de Barcelona com a Catalunya, es calcula que el 80% dels turistes entren per la via aèria per l'aeroport del Prat. Estem en una situació molt, molt greu de sobreturistització, d'una aposta per un monocultiu turístic que l'únic que fa és crear treball precaris mentre té un impacte molt greu en el mercat de l'habitatge que està molt tensionat i sabem que cada vegada és més difícil accedir a un habitatge digne. De fet, hi ha un estudi de la New Economics Foundation que demostra que connecta directament amb l'increment dels lloguers amb l'arribada de turistes per mitjà aeri a l'estat espanyol. Per tant, incrementar la capacitat de l'aeroport encara agreujaria més aquesta situació de crisi de l'habitatge i de sobreturistització de l'estat de Barcelona i de Catalunya. Per tant, és molt perillós, no? I per això ja, no? Joan Boadas ja va dir en el seu moment que ampliar l'aeroport pot ser la decisió més important pel futur de Catalunya per això, perquè té efectes en molts sectors diferents. No hem parlat tampoc dels efectes que té també en la salut de les persones que viuen en les poblacions circundants de l'aeroport. La seva activitat genera moltíssima contaminació acústica i també emet partícules ultrafines que estaven vinculades directament a malalties cardiovasculars i respiratòries. Això no només en el Prat de Llobregat, sinó a Viladecans, Gavà, totes les poblacions que es troben almenys en un radi de 10 quilòmetres de l'aeroport. Per tant, també incrementant-ne l'activitat impactaria encara més i una greugeria aquests impactes en la salut de les veïnes.
1: A la presentació que vau fer dilluns també vau parlar d'una enquesta en la qual doncs, afirmava que la majoria de la població està en contra de l'ampliació. Quin paper creieu que hauria de tenir la ciutadania respecte doncs, a les decisions del futur d'una infraestructura tan important com és l'aeroport del Prat?
2: Home, el que està clar és que no pot ser que aquest tipus de decisions es prenguin d'amagat i sense informar-ne la ciutadania, no? I evidentment hauríem de poder opinar perquè té un impacte molt clar en les nostres vides en tots aquests aspectes, no? Per tant, està clar que d'una banda hauria d'haver molta més transparència, però també la possibilitat d'opinar o de participar en aquest tipus de preses de decisions que sembla que es prenguin només de la mà dels lobbies empresarials, que és els únics a qui beneficia.
1: En aquest sentit, penseu que la manifestació de diumenge pot ser un punt d'inflexió?
2: Esperem que ho sigui, sí. I sabem que segurament no serà l'última, però sí, esperem que marqui, no, un primer rebuig clar, frontal, a aquesta proposta d'ampliació i que marqui, no, doncs això, un inici en aquestes, en les properes que vindran.
1: Quina resposta espereu per part de les administracions després?
2: Doncs és difícil, no, de saber, perquè com que hem vist que fins ara no han tingut en compte, no?, i que han pres aquestes decisions doncs, d'amagat, és difícil, però al final esperem que reaccionin, no?, i perquè si són moltes al carrer crec que no tindran altre remei que reaccionar d'alguna manera i que escoltin una mica el clam popular. Sí que hi ha alguns partits polítics minoritaris que han dit que suposen una ampliació, però això és el que diuen, però en realitat el que han de fer és fer servir també els seus instruments que tenen de negoci, quan estan en posicions de poder per aturar, no?, aquesta ampliació. I aquest és el cas, per exemple, no, de Sumar, que en principi és part del govern de coalició, i tot i que diu que mostra sorpresa, no ha utilitzat totes les seves eines per poder aturar l'aprovació d'aquest pla d'inversions. Per tant, volem que les respostes no siguin

0: Ferri, veient que les veïnes estan en contra, no, de l'ampliació, doncs l'alcaldia de Castelldefels també hi està en contra, el que podria sorprendre, però també al final respon a una realitat local molt particular.
1: De moment, doncs, hi ha aquesta manifestació que teniu diumenge per endavant, amb 210 entitats adherides, 130 personalitats de l'àmbit acadèmic. Qui són, així, en termes generals?
0: Les entitats que adherien tenim de tots els sectors. Hi ha sindicat de treballadores, hi ha també el moviment per l'habitatge, també la comunitat educativa, també tenim grups de, no, de sindicats també professionals de l'àmbit de la salut, a associacions de mares i pares, no? És un ampli ventall de col·lectius i d'entitats que donen suport o que estan en contra, no, d'aquesta ampliació. I pel que fa a les personalitats del món acadèmic, són investigadores també de totes les disciplines, no parlem només de l'àmbit de les ciències socials, però també enginyeria, ciències naturals, d'àmbit internacional i no només de l'Estat de Barcelona, que veuen que no té cap sentit fer aquesta ampliació i per tant també hi han donat suport ja de la seva firma a aquest manifest de rebuig a l'ampliació.
1: Tal com dèiem a l'inici, Clàudia, acabo amb aquesta pregunta. Al final el que s'està fent és un endarreriment de l'ampliació de l'aeroport del Prat i que, per tant, doncs, aquesta manifestació, ja ho indicaves tu, no serà l'última. Quins seran els propers passos per part de l'aeroport?
0: Al final nosaltres seguirem estant atentes i donant resposta al que pugui venir. Pensem que l'ampliació no s'acabarà fent perquè pensem que la podrem aturar. Aquest diumenge esperem ser moltes per demostrar primer, no, aquest contundent no a l'ampliació i veurem com ens hem de mobilitzar en el futur per aconseguir finalment aturar-la.
1: Doncs aquesta mobilització que arrencarà a les 12 a la Cruïlla de Passeig de Gràcia, també a Aragó, a Barcelona. Abans ja, doncs, hi hauran les sortides que es faran des de les diverses columnes. Recordeu que aquí la del Prat sortirà pràcticament a 3:15 del matí, des de la sessió de Rodalies. I hem parlat amb Clàudia Custodio, que és membre de l'aeroport, al respecte d'aquesta, doncs, convocatòria que hi ha de cara a diumenge. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al Connectats i molt bona tarda.
0: Gràcies.

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
1: Qui no reconeix aquest tema, Te recuerdo, Amanda, del cantautor Víctor Jara, que precisament un dia com avui de l'any 1973 va morir acribillat després de ser torturat a l'estadi Xile de Santiago per les forces militars després del cop d'estat de l'11 de setembre encapçalat per Augusto Pinochet contra el govern del president Salvador Allende. Això va passar, com us deia, un dia com avui de fa 53 anys. Des d'aquí el recordem i ho fem amb aquest, un dels seus temes més coneguts. Te recuerdo, Amanda.

7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: Anem acabant, entrem ja a la recta final d'aquest Connectats de dimecres i ens endinsem en el món de la literatura fantàstica. Ho fem de la mà d'en Pol Peiró, de Ràdio Sabadell. Coneixerem el llibre Si em desagno, queda't amb mi fins que em refredi, de Marc Català. Un univers literari que va més enllà de les pàgines i que també incorpora un projecte musical creat expressament per a l'obra.
1: Avui parlem amb Marc Català, nascut a Sabadell l'any 1986, biòleg i doctor en biomedicina. La seva trajectòria professional ha estat estretament vinculada a la recerca biomèdica clínica i actualment treballa en el desenvolupament de dispositius diagnòstics. Però darrere de tota aquesta faceta científica hi trobem també un apassionat de la literatura, la música i especialment de la fantasia. És l'autor de Si em desagno, queda't amb mi fins que refredi, una obra que ens endinsa en un univers fantàstic. Hola, Marc, què tal?
2: Hola, bona tarda, què tal?
1: Bona tarda. Una pregunta. Què porta a un biòleg i un doctor en biomedicina a escriure fantasia? Tu, que potser estàs acostumat al rigor i a la recerca científica, què t'ha portat a endinsar-te en aquest món?
2: Sí, doncs la veritat és que abans que la ciència, la literatura, el cinema, la música, etc., doncs sempre han sigut les meves passions, l'art en general. I bueno, sempre m'ha agradat moltíssim la literatura de terror, la literatura fantàstica. I llavors el 2017-2018, que jo estava vivint a Londres per feina, estava fent el doctorat i estava allà, doncs vaig començar a escriure relats de terror i ciència-ficció, que vaig acabar autopublicant a través d'una editorial d'autopublicació. Però bueno, allò ja va donar com una mica un pistoletazo de salida que la literatura i l'escriptura doncs passessin a formar part de la meva vida. I doncs arrel d'això, doncs ara estreno la meva primera novel·la.
1: I d'aquesta primera novel·la, què ens pots dir? Què hi pot trobar els lectors que la vulguin devorar? Que no sé si ens pots dir alguna cosa, evidentment no desvetllaràs tots els secrets de la novel·la ni farem spoilers, però què es poden trobar els lectors?
2: Sí, i tant, i sense intentar doncs entrar en spoilers, doncs a veure, és una novel·la de fantasia fosca, diria jo, fantasia onírica. I bueno, doncs ens trobem en un poble on les vides de tres dones, que són tres dones que per diferents motius doncs se senten soles, se senten desconnectades de la seva realitat, doncs bueno, en el poble hi ha una problemàtica greu, és que es veuen assetjades per unes hordes de dimonis que no saben ben bé d'on venen. I a mesura doncs que aquestes tres dones, la seva vida doncs es comença a entreteixir, es comencen a relacionar, doncs bueno, tot això les portarà a descobrir coses i arribar doncs a un lloc diferent del que estan en un principi.
1: No sé si t'has inspirat en algun espai o alguna cosa concreta.
2: La veritat és que la inspiració de la novel·la ve de molts llocs diferents. Primera, òbviament, d'haver llegit molt fantàstic i molta literatura de terror, però també dels videojocs, de la música, etc. I al final, la idea amb aquesta novel·la era intentar agafar tots aquests elements fantàstics de terror, etc., per portar doncs la fantasia i tots aquests elements un passet més enllà i acabar parlant d'una cosa doncs que potser no és molt habitual en una novel·la que seria estrictament fantàstica. Però aquí ja, si segueixo parlant, la liem.
1: Ja desgranem el
2: kit de la qüestió.
1: No, anem a donar-li una mica de suspens
2: de
1: i no
2: misteri,
1: de misteri,
2: sí.
1: I no anem a desvetllar la novel·la. I també ets un apassionat, com bé hem pogut llegir, de la música. De fet, Has participat en diferents grups, no? De música molt dispar, des de, corregeix-me si m'equivoco, metal, música més d'autor, i en el llibre, si no m'equivoco, hi podrem trobar també un QR que dona accés a un projecte musical que és La Trencada, que ha sigut creat expressament per acompanyar aquest univers de l'obra, no?
2: Sí, això és correcte. Sí, la veritat és que la música doncs també és una cosa que m'ha acompanyat durant gran part de la meva vida. toco la guitarra, toco el baix, toco diferents instruments, i sí, he participat en diferents bandes. Jo vaig començar tocant death metal, i a partir d'aquí doncs, tenia un projecte en solitari amb el que vaig gravar un disc, i també havia militat en diferents bandes, una d'elles sabadellenca de rock en català, que es deia Xarrupa Cabeça, que ja no existeix. Havíem tocat bastant per festes majors i això. I enguany amb aquest llibre, doncs, com que jo sempre havia tingut una visió molt musical del projecte, doncs vaig considerar que volia composar unes petites postals musicals, no? I enguany, doncs, aquest octubre entraré a l'estudi a gravar tot aquest material, i així que al cap d'un o dos mesos de la sortida del llibre, aquest QR doncs quedarà actiu i es podrà accedir també a tot aquest univers musical, que sota el meu punt de vista complementa d'alguna manera doncs l'obra doncs a nivell més emocional, no? Algun dels passatges dels llibres doncs queden reflexats doncs amb aquesta música, que segons el com ho entenc jo doncs és un llenguatge diferent, no? A la literatura, i doncs et transmet una cosa des d'una perspectiva, des d'un prisma completament diferent.
1: Per aquells oients que ens estiguin escoltant, on poden anar a buscar, on poden comprar la teva novel·la, o en quins punts poden acostar-se a ja comprar-la i seguidament poder devorar aquest univers fantàstic?
2: Doncs mira, la novel·la, actualment, la prevenda del llibre a través de la web de l'editorial es va iniciar el dia 7 d'aquest mes i durarà fins al 20. Per tant, ara estem en un període de prebenda, i a partir de la setmana que ve doncs començarà el llibre a arribar a les persones que l'han comprat per prebenda, i per descomptat a totes les llibreries. Per tant, a qualsevol llibreria de Sabadell o qualsevol llibreria doncs podeu demanar la novel·la si és que no la tenen en estoc en aquell moment. O sigui que es podrà comprar a Sabadell, la tindreu disponible al Malapès, etc. I és veritat que també el dia 5 d'octubre farem una presentació a la llibreria Gigamesh de Barcelona, la llibreria més important de gènere fantàstic i, bueno, de gèneres fantàstics en general. I és veritat que també estem estudiant fer una presentació a Sabadell, que ens fa molta il·lusió presentar-la també aquí a casa.
1: Molt bé, doncs ja ho sabeu, tant si voleu comprar aquesta novel·la com si també voleu anar a la presentació per també veure in situ el Marc Català, doncs ja ho sabeu, ja teniu aquí les dates. Marc Català, moltes gràcies pel teu temps, espero que la novel·la sigui tot un èxit i sorts i encerts de cara al futur.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Que vagi molt bé. Adéu, Marc.
2: Adéu.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

Bé, doncs ens acomiadarem amb música i de la bona. Bob Dylan torna a ser notícia. S'ha anunciat recentment una espectacular col·lecció de 371 títols inèdits. Ens acomiadem amb aquesta veu i amb aquest tema, Hurricane. Fins demà. Adéu-siau.

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
2: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
3: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
4: I així,
3: gener,
4: durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
7: Avui entra en vigor l'estat de preemergència per sequera que va aprovar fa tot just una setmana la Generalitat a l'entorn metropolità.
8: El Capri s'ha vestit de gala per acollir la preestrena de la imatge permanent, el primer llargmetratge de la pretenca Laura Ferrés i que va rodar de forma íntegra al Prat.
9: La votació no ha tingut sorpreses i totes les forces polítiques han revalidat la presidència de Sánchez.
10: Música, cultura, esport, entreteniment, tot això i molt més aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'EFM.
11: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazine cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
12: ¿Tú eres perfecta?
13: No lo sé.
12: ¿Y tú?
13: Pues claro que sí.
12: I tu, que ets perfecta?
14: Però n'hi ha algú perfecte?
12: No ho sé.
15: Clar que no.
12: No?
15: No, no hi ha ningú perfecte.
16: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.
17: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
18: Al Prat Ràdio, 91.6 FM.
19: Són les 6.
0: El Prat en 3 minuts.
19: Bona tarda, us parla Rocío Santa Eufemia. L'ampliació de l'aeroport del Prat s'endarrereix 5 anys més. El Consell de Ministres ha aprovat el document de regulació aeroportuària al DORA 3 pel període 2027-2031, que no inclou una partida específica per l'allargament de la tercera pista, però sí la compra de terrenys per compensar l'ampliació si finalment té l'aval europeu. Així ho ha assegurat el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Òscar Puente, que ha condicionat la inversió a l'aprovació per part de la Unió Europea del Pla Director de l'aeroport del Prat.
20: Una parte muy importante de esos 191 millones serían las compensaciones medioambientales necesarias para la ampliación de pista. Compensaciones medioambientales que, en el caso de que la Unión Europea, teniendo en cuenta que además se afecta a un espacio adscrito a la red Natura 2000, considerara que son viables, se materializarían sobre todo en la adquisición de suelos y desarrollo de espacios medioambientalmente equiparables a los de la red Natura 2000.
19: Les reaccions no s'han fet esperar. L'alcaldessa del Prat considera que l'endarreriment demostra la dificultat de complir amb les mesures mediambientals que exigiran des de la Unió Europea. Alba Bou ha qualificat d'irresponsable que el govern espanyol vulgui incrementar les emissions de la infraestructura davant l'emergència climàtica.
21: Considerem que és irresponsable, sobretot després de l'estiu que hem hagut de patir, un estiu amb nits tòrrides, amb temperatures elevadíssimes i absolutament insostenibles, sobretot tenint en compte que hem hagut de patir incendis que han costat la vida d'algunes persones, i considerem absolutament irresponsable que es dediquin diners a un projecte que continuarà ampliant les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les que causen l'emergència climàtica que ja avui estem patint.
19: La batllessa també ha fet referència a l'habitatge o al servei de Rodalies per criticar la inversió prevista en aquest document. Alba Bou ha comparegut acompanyada dels portaveus del Prat en Comú, Esquerra Republicana i el Partit Popular. Ha estat a les portes de la gran manifestació de diumenge convocada per Aeroport contra l'ampliació i a la qual ha confirmat que assistirà.
1: Esports.
19: El Club Bàsquet Prat juga la final avui de la Lliga Catalana Segona Federació contra la Bisbal. El conjunt patablava ve de superar l'Amics de Castelló per 82-76 en la seva estrena a Copa Espanya i vol aconseguir la vuitena Lliga Catalana de la seva història. Té quatre lligues catalanes de Primera Federació a l'Eport, una Lliga Catalana de Segona Federació a l'Eplata i dues lligues catalanes de Tercera Federació a EVA. El partit es disputarà a les 8 del vespre al pavelló Juan Carlos Navarro de Sant Feliu de Llobregat. Doncs això és tot, us deixem ara amb el Prat Esports. Nosaltres tornarem demà. Que passin una molt bona tarda.

3 minuts per sobre de les 6. Bona tarda, benvinguts i benvingudes a una nova edició del Prat Esports, avui dimecres, 16 de setembre. I tot i que la temporada amb prou feines ha començat, el Club Bàsquet Prat lluitarà aquest vespre pel primer títol del curs. Serà la Lliga Catalana de Segona FEB, on els potablaves es veuran les cares a la final amb la Bisbal a partir de les 8 per buscar la 8a Lliga Catalana de la seva història. Tot plegat el dia que Julia Pastor continua donant passes de gegant en la seva trajectòria com a futbolista. La defensa del Barça ha estat titular aquest matí a l'amistós que ha disputat la selecció espanyola sub-17 davant França, amb victòria per 2-0 per les espanyoles i porteria 0 que confirma el bon moment de forma de Pastor. No deixarem el futbol i parlarem una estona amb l'entrenador de la Terlenca, Marc García. Amb ell farem balanç de la pretemporada i ens posarem al dia sobre com arriba l'equip al debut d'aquest dissabte segona catalana davant l'Espluguec. I en el darrer tram del programa arriba la secció de Fans in 11 amb el Víctor Vega. Avui conversarem amb ell sobre com el futbol s'ha transformat en els darrers anys arran de la publicitat i la mercantilització. Com sempre, abans de començar el programa, us recordem que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i al compte de la xarxa X, @elpratesports, per estar sempre informats de tota l'actualitat esportiva. Dit això, des de la part tècnica, avui ens acompanya la Valeria Incapié. Comencem. Benvinguts i benvingudes. Arrenca el Prat Esports.

0: Escoltes el Prat Esports amb Nil Piera.
1: Tal com us explicàvem a la portada, el Club Bàsquet Prat afronta d'aquí poc menys de dues hores la final de la Lliga Catalana de Segona FEB contra la Bisbal. El conjunt potablava arriba llançat i amb la confiança ben amunt a la cita després d'haver superat l'Amics de Castelló en la seva estrena a la Copa Espanya. La Lliga Catalana no és pas desconeguda per un Prat que ja sap el que significa guanyar la competició. En total, en suma 7 al seu palmarès, entre les 4 lligues catalanes de primera FEB, una sola edició de la Lliga Catalana de segona FEB i les dues lligues catalanes de tercera. El tècnic Mario del Campo va apel·lar a l'oportunitat de fer més gran el palmarès del club.
2: Y una cosa que me hace especial ilusión es aportar el segundo título. El año pasado pues quedamos campeones y el miércoles tenemos la oportunidad de traer una Lliga Catalana al Prat, que desde el año 2019 no se gana, y pues quieras o no, son 7 años con una vinculación, y lo que está haciendo el club ahora sin la vinculación tiene mucho más mérito, el poder tener un equipo sin desmerecer nada a Juventud, que es todo agradecimiento, pero la andadura del club es tan solitario, y creo que tiene mucho mérito por parte de la Junta, el presidente y toda la gente del club y toda la ciudad del club, ayuntamiento y demás, el poder tener a una Lliga Catalana en las vitrinas, una más.
1: El C. Prat, però, arriba amb baixes sensibles a la final. Ni Cusialls, amb un dit fissurat, ni Thomas Smallwood estaran disponibles per Mario del Campo, que haurà de donar protagonisme a alguns dels recent arribats, com Solomon Campbell i Kevin Keliki. Per aixecar el títol, serà determinant comptar amb la millor versió de jugadors com Adrià Amabilino. L'Ale, que va ser inclòs en el millor quintet de la passada jornada de la Copa Espanya, va destacar la il·lusió per jugar una final.
3: Sí, és un altre repte a principis de temporada. Ens ho prenem de la mateixa manera, sortirem a competir al màxim, ens fa molta il·lusió la Lliga Catalana. Personalment no conec massa la Lliga i no conec massa la Bisbal, però segur que és un rival duríssim, llavors anem amb aquestes ganes i aquest nivell de que volem competir al màxim nivell i guanyar la Lliga Catalana, i farem això, sortirem a mort, però sí. Descansarem demà, recuperarem, farem un entrenament intens el dimarts i preparats per competir el dimecres.
1: El partit, com dèiem, es disputa a les 8 del vespre al pavelló Juan Carlos Navarro de Sant Feliu de Llobregat. L'entrada és gratuïta i l'enfrontament també s'emetrà íntegrament a través del YouTube de la Federació Catalana. Hem de parlar ara de futbol perquè Julia Pastor continua consolidant-se com una de les grans promeses del futbol espanyol. La jugadora pretenca del Futbol Club Barcelona ha estat titular a l'eix de la defensa en la victòria de la selecció espanyola sub-17 per 2-0 davant França. Pastor ha jugat els primers 45 minuts d'un amistós que ha servit per preparar el Mundial sub-17 que se celebrarà al Marroc el proper mes d'octubre. Els gols d'Espanya, per cert, els han marcat Carlota Chacón i Maria Rius. La concentració de la selecció espanyola acabarà demà i Pastor tornarà al Barça, on el passat dissabte va entrar per primera vegada en una convocatòria del primer equip blaugrana. Va ser pel partit davant l'Atlètic de Madrid, que va acabar amb victòria del Barça per 4-2, tot i que Pastor no va disposar de minuts.

Doncs això és tot el que us havíem d'explicar sobre l'esport Pota Blava. Acomiadem el Prat Esports d'avui, com sempre, agraint la col·laboració de la redacció d'esports del Prat Ràdio i des del control tècnic, que hem estat amb la Valèria Incapié. Els esports tornen demà a les 6. Ara us deixem amb el Next Gen a punt de les 7 de la tarda. Que tingueu una bona tarda i ens retrobem demà. Fins demà!

0: de mi lista.
1: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
2: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
3: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
4: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
5: I així,
4: gener,
5: durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
7: La moto de Sasha. Todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
8: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
9: Poc més de 2.300 persones ja s'han subscrit a l'Ambici, la bicicleta compartida metropolitana.
10: El nou autobús entre el Prat i l'Hospital de Bellvitge entrarà en funcionament.
11: La Carxofa Prat torna a ser una vegada més la protagonista.
12: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
13: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
14: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
15: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Ràdio.
14: Dimensión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
15: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
16: Al Prat Ràdio, 91.6 FM.
17: Bona tarda, són les 7.
18: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
17: Protecció Civil manté activat el pla Inuncat i no descarta enviar un SLR si les tempestes d'aquesta tarda s'agreugen. De moment, el front s'ha concentrat al nord-est. Jordi Fortià.
19: Empedregades a Girona i pluja torrencial a Fornells de la Selva. Des de Protecció Civil, el subdirector Joan Ramon Cabello demana prudència especialment en els desplaçaments.
20: Qüestions doncs, típiques de més mobilitat, com per exemple la sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral, o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions. Ja la gent normalment ja va amb força temps, doncs a afegir una miqueta més de temps extra i anar preparats perquè podria ser que ens sorprengués un xàfec important.
17: Roger Espanyol atribueix a una represàlia el tret d'un policia nacional en l'únic judici per violència policial de l'1 d'octubre.
19: Espanyol es mostra confiat en que el judici acabarà en condemna i reclama la fi de l'ús de pilotes de goma per part de la policia.
21: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
17: Salvador Illa defensa el nou model de finançament autonòmic a Extremadura.
19: En el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, el president s'ha reunit amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola. Al matí, a la població de la Zarza ha demanat tractar millor els immigrants d'ara.
22: Pensemos cómo nos recibieron a nosotros cuando emigramos. Pensemos cómo queríamos que nos acogiesen. Pensemos cómo necesitábamos un tiempo para integrarnos los que vinieron a Cataluña en Cataluña, para conocer su forma de ser. Y eso que queríamos que nos hicieran nosotros, que veíamos que nos hacían a nosotros, practiquemos.
17: En cultura, arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que porta 72 propostes artístiques a la capital d'Osona.
19: La xarxa és el mitjà oficial del Mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 dels concerts a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, entre ells els Amama Adouxa, Caral Laoz, Ginestà o Quimi Portet.
17: El nou FM, Marcel Puig.
0: Des de primera hora, l'Atlàntida ha concentrat artistes i professionals del sector que han recollit les acreditacions i han començat a descobrir les propostes d'aquesta edició. L'artista Carla González ha estat de les primeres en acreditar-se.
1: És una concentració de professionals del mateix sector, tots juntets aquí durant uns dies. Llavors, tens a la gent molt a l'abast, tens l'oportunitat de xerrar cara a cara i això sempre és molt més proper i segurament molt més eficaç.
17: I en esports, Jordi Cervantes, el Barça vol continuar invicte.
2: Els blaugranes reben el Camp Nou a partir de 9:45 de la nit al Racing de Santander amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries en aquest inici de temporada. Els de Hansi Flick buscaran la 6a victòria en 6 jornades en un partit que s'espera estigui marcat per la pluja. I en handbol, el CAC 7 Balonmano Granollers buscarà el triomf davant el Morvedre a partir de 9:45 del vespre en la tercera jornada de la Divisió d'Honor Femenina.
16: Notícies en xarxa, edició vespre.
17: Obrim un dia més plana de serveis connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
23: Hola, bona tarda. Comencem destacant la Nacional 230, que està tallada al Pont de Suert en tots dos sentits per un accident a la C-58 i retencions a Castellbell i el Vilà en sentit Manresa per un altre accident a la mateixa C-58 i a l'antídot de Badia Sant Quirze del Vallès en sentit nord i a la C-58 i a la C-33 i retencions també de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la B-30 i a Cua Barberà del Vallès en tots dos sentits. A la B-23 i a retencions d'Esplugues fins a arribar a l'Avinguda Diagonal de Barcelona. A la C-65 i retencions a Cassà de la Selva en sentit Llagostera, a la GI-600 i a Cua Tordera, la Nacional 240 i retencions a Montblanc en sentit Lleida per obres. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt i retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i del Nus de Trinitat a Horta en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a Rambla Prim i a Bonpastor en sentit Besòs i de Rambla Prim a la Barceloneta en sentit Llobregat. I és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
16: Notícies en xarxa, edició vespre.
17: Les primeres tempestes d'aquesta tarda s'han concentrat al Gironès i la Selva, amb pedregades a Girona Ciutat i pluges torrencials a Fornells de la Selva. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat i no descarta enviar un SALER.
19: L'activitat tempestuosa s'ha focalitzat fins ara, especialment al nord-est del país, com també a punts del prelitoral central. El Metocat ha alertat que es tracta de xàfecs molt estàtics, que han deixat registres d'intensitat torrencial a Fornells de la Selva i han anat acompanyats de pedra, especialment al Gironès. El front avança ara cap a la Catalunya central. Per això, Protecció Civil demana la màxima prudència en els desplaçaments, ja que la pluja pot sorprendre en qualsevol moment. Joan Ramon Cabello és el subdirector d'Emergències.
20: Qüestions doncs, típiques de més mobilitat, com per exemple la sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral, o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs, estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions. Ja la gent normalment ja va amb força temps, doncs, a afegir una miqueta més de temps extra i anar preparats perquè podria ser que ens sorprengués un xàfec important.
17: Ho dèiem ara en portada, aquesta tarda les tempestes han sorprès el Gironès, empedregades a la pròpia ciutat de Girona, on hi ha espais inundats, i un avís de l'Agència Catalana de l'Aigua per risc hidrològic a la conca del Ter. Televisió de Girona.
24: A Girona, pels vols de 4:45 de la tarda, ha caigut una tempesta important que ha deixat prop de 40 litres per metre quadrat durant l'episodi, que ha durat una mitja hora. Una calamarsada amb pedres de fins a un centímetre i mig de diàmetre, que déu-n'hi-do com ha sorprès els gironins que caminaven tranquil·lament pel carrer, tot i les previsions de Protecció Civil i les previsions meteorològiques que hi havia. Segurament que molta gent no esperava que aquest episodi fos tan virulent. De fet, molta gent s'ha aixoplugat i ha esperat que amainés la calamarsada, que ha durat uns 10 minuts, i la tempesta n'ha durat uns 30. A hores d'ara plovisqueja i ja s'ha calmat la situació, però la tempesta s'ha fet notar a la ciutat de Girona i a tota la demarcació.
3: Gràcies, Eduard. En qualsevol cas, anem a saber quina és la previsió per les properes hores. Luismi Pérez, bona tarda.
4: Bona tarda. Ja estem tenint una situació força regirada en algunes comarques. Per exemple, déu-n'hi-do les pedregades que han caigut al Gironès, també al Pla de l'Estany, en alguns indrets de la Garrotxa, del Baix Empordà, de la Selva. Aquestes pluges que de moment són més importants en aquella zona, però també hi ha un altre focus de tempesta destacable a hores d'ara que es mou aproximadament entre el massís de Montserrat i Sant Llorenç del Munt, arribant a gran part del Vallès Occidental, del Mollanès, del Nord, del Vallès Oriental i també de la comarca de l'Anoia. Independentment, algun ruixadet anirà caient cap a l'Ebre i Ponent, però en aquest cas molt poca aigua i la temperatura que ja està baixant. Atenció a aquesta propera nit i matinada amb les tempestes molt fortes al voltant del riu Anoia, del riu Foix, del Llobregat, del Besòs i també a gran part de la Catalunya central, ja a Ponent i a Tarragona, en general, en el cas de les Terres de l'Ebre, més clarianes, esperant a un dijous en el que encara quedarà algun ruixat arrapat a la costa barcelonina. N'estarem molt pendents a la xarxa.
3: Gràcies, Luismi. Justament, reduir el risc d'inundacions aprofitant al màxim l'aigua de la pluja és un dels reptes de les ciutats en plena crisi climàtica.
19: A Barcelona es fa servir l'anomenat urbanisme climàtic, amb el qual l'any passat es va aconseguir retenir un volum equivalent a gairebé 150 piscines olímpiques, aigua provinent de la pluja que no va acabar al clavegueram.
3: Carina Viver.
5: Per terres inundables, paviments permeables, pous d'infiltració, són alguns dels exemples dels anomenats sistemes urbans de drenatge sostenible, l'anomenat urbanisme climàtic. A Barcelona n'hi ha fins a un centenar d'exemples, amb una superfície equivalent a 15 illes de l'Eixample, i amb els quals s'ha aconseguit salvar d'acabar el clavegueram fins a 370 milions de litres d'aigua de la pluja. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de Barcelona.
6: Per lluitar contra les grans inundacions tenim efectivament les grans infraestructures, tenim els dipòsits pluvials, tenim els col·lectors, però també tenim, a través d'aquest urbanisme climàtic, amb aquestes transformacions en el verd de la ciutat, també tenim una altra solució per combatre el risc d'inundacions a les pluges intenses, però alhora també ens permet combatre les pujades de temperatura.
5: En els darrers 6 anys, el consistori ha multiplicat per 3,5 la superfície d'aquest urbanisme climàtic i ha pressupostat 10 milions d'euros en manteniment pels propers 3 anys, el que suposa quadriplicar el recurs cursos actuals.
18: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: Primera sessió del judici a 4 policies nacionals acusats de provocar la pèrdua d'un ull a l'activista independentista Roger Espanyol amb una pilota de goma. Els fets van passar durant el referèndum de l'1 d'octubre. El judici, que ha arrencat avui, és l'únic cas que envia la banqueta dels acusats a agents de la Policia Nacional vinculats amb episodis de violència policial aquell dia.
19: Roger Espanyol es mostra convençut que disposa de totes les proves necessàries perquè el judici acabi amb una condemna dels agents i s'ha mostrat confiat que el seu cas obrirà el camí a altres víctimes. També ha reclamat la fi de l'ús de les pilotes de goma per part dels cossos de seguretat.
21: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi per tota aquella gent que no va poder tenir ni reconeixement, ni justícia, ni reparació de l'1 d'octubre i també perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
19: En la seva declaració davant l'Audiència de Barcelona, Espanyol ha assegurat que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan el van disparar i que ho van fer com a represàlia perquè poc abans havia intentat impedir que un agent recuperés la porra. El judici continuarà demà. Espanyol demana fins a 13 anys pels policies processats, mentre que la Fiscalia en demana l'absolució.
3: En clau política, aquesta tarda s'està celebrant a Mèrida, Extremadura, l'acte institucional de la Diada, que té com a fil conductor els extremenys que van emigrar a Catalunya als anys 60. Al matí, Illa ha dit que Catalunya els hi deu molt i al migdia s'ha reunit amb la seva homòloga, Maria Guardiola, del Partit Popular, Mont Carvajal.
7: El president Salvador Illa s'ha reunit amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, durant una hora i sense ordre del dia. Han compartit impressions i han fet èmfasi en mantenir els vincles entre les dues comunitats. Al matí, a la població de la Zarza, Illa ha dit que Catalunya deu molt als 100.000 extremenys que hi van arribar als anys 60 i ha demanat tractar millor els immigrants d'ara.
22: Pensemos cómo nos recibieron a nosotros cuando emigrábamos. Pensemos cómo queríamos ser recibidos. Pensemos cómo queríamos que nos acogiesen. Pensemos cómo necesitábamos un tiempo para integrarnos los que vinieron a Cataluña en Cataluña, para conocer su forma de ser. Y eso que queríamos que nos hicieran nosotros, que veíamos que nos hacían a nosotros, practiquémoslo.
7: L'acte institucional que se celebra aquesta hora a l'Auditori de Mèrida s'hi projecta la pel·lícula El 47, inspirada en Manolo Vital, el líder veïnal de Nou Barris provinent d'Extremadura, i participarà la seva neta Joana.
3: I al Congrés, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha acusat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de voler cronificar el problema de Ceuta i de ser un patriota de pa sucat amb oli. D'altra banda, Junts ha acusat els socialistes d'empobrir la ciutadania i de planar el camí a l'extrema dreta. Ha estat a la sessió de control a l'executiu Mont.
7: Ha començat la sessió el cap dels populars, Alberto Núñez Feijóo, assegurant que Sánchez no vol expulsar els migrants.
8: Si Marruecos dice que está dispuesto a recibirlos, se lo dice de forma reiterada, y la ley europea habilita al retorno inmediato, ¿nos puede decir por qué sigue en Ceuta mes y medio después amargando la vida a 80.000 españoles y degradando la imagen de la nación?
7: El president Pedro Sánchez ha contestat que el Partit Popular vol cronificar el problema de Ceuta.
9: Ustedes ayer propusieron en el Parlamento Europeo suspender el acuerdo de asociación con Marruecos. Si ese es el país al que la mayor parte de los migrantes van a retornar porque no tienen derecho a la protección internacional, si esa es su propuesta, ustedes están intentando cronificar el problema o resolverlo, señor Feijóo.
7: De la seva banda, la diputada de Junts, Míriam Nogueras, ha dit que els salaris no permeten una vida digna i ha acusat els socialistes d'aplanar el pas a l'extrema dreta.
10: Són vostès una màquina de fabricar pobres i s'han convertit en l'autopista per on avança l'extrema dreta.
7: Pedro Sánchez ha dit que el govern ha executat 3.000 milions d'euros a Rodalies, que ahir va aprovar atorgar-ne 2.000 per l'aeroport del Prat i que enguany s'han creat 116.000 llocs de treball nous a Catalunya.
3: I en l'àmbit europeu, la seguretat, la intel·ligència artificial i l'accés de menors a xarxes socials han centrat el discurs sobre l'estat de la Unió de la presidenta de la Comissió Europea. Úrsula von der Leyen ha anunciat una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Noruega i el Canadà per frenar Trump i Putin.
19: La líder de l'executiu comunitari ha advertit que la pau està en risc després dels atacs de Rússia amb drons contra la Unió Europea. També s'ha dirigit a la ciutadania espanyola en referència a l'entrada massiva d'emigrants a Ceuta del juliol i ha plantejat la creació d'un mecanisme de resposta europeu.
11: Ceuta és Espanya i Ceuta és Europa, i Europa us donarà suport. Però els esdeveniments d'aquest estiu demostren que cal fer evolucionar les eines que tenim, especialment per a situacions d'emergència. Europa necessita mitjans per protegir les seves fronteres en qualsevol moment, especialment en casos en què els moviments massius estan orquestrats i s'usen com a arma.
3: I en relació a les xarxes socials, la presidenta comunitària ha plantejat la prohibició d'accés als menors de 13 anys i que fins als 15 només puguin tenir comptes limitats i supervisats pels pares.
19: Von der Leyen també ha demanat que no s'ignorin els avisos sobre els riscos de certs models d'intel·ligència artificial i aposta per una regulació global.
3: La Fundació Pasqual Maragall fa una crida a les administracions a invertir en recerca sobre Alzheimer i a preparar el sistema sanitari per quan arribin medicaments més eficaços contra la malaltia.
19: Els investigadors ressalten que s'ha disparat la velocitat del diagnòstic i la troballa de fàrmacs per a estadis primerencs. Dilluns vinent és el Dia Mundial de l'Alzheimer i es calcula que el 2% de la població pateix alguna demència.
3: Maite Polo.
12: Al món hi ha 192 assajos científics en marxa per combatre l'Alzheimer. És un rècord que els responsables i especialistes de la Fundació Pasqual Maragall es miren amb esperança i demanen a totes les administracions públiques, catalanes i espanyoles, que es coordinin per al futur. La presidenta de la Fundació Pasqual Maragall és la filla de l'expresident de la Generalitat. És Cristina Maragall.
25: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat, de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya de voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
12: En els darrers 5 o 6 anys s'ha avançat molt en el diagnòstic de l'Alzheimer. A Catalunya, tots els hospitals de referència, segons Arcadi Navarro, el director de la Fundació, es fan analítiques que confirmen la malaltia en persones amb símptomes primerencs i, fins i tot, en alguns casos, abans de tenir símptomes.
18: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: En successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un altre entrenador del Joventut de Badalona. Es tracta d'un home de 35 anys, al qual la policia catalana li atribueix un delicte contra la llibertat sexual amb víctimes menors d'edat.
19: L'arrest es va produir ahir i, segons sembla, l'home hauria assetjat un menor. La detenció coincideix en el temps amb l'arrest d'un altre entrenador del mateix club esportiu i alhora mestre del Col·legi Badalonès per assetjament sexual a menors. Fonts coneixedores dels dos casos precisen que no estan vinculats entre si, més enllà de la coincidència que els arrestats treballen al mateix club.
3: També la mort el passat vespre d'un treballador que feia tasques de manteniment al Mercat Central de Tarragona ha provocat que s'hagi anul·lat aquesta tarda un dels actes especials de les festes de Santa Tecla. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
0: El Mercat Central de Tarragona ha decidit suspendre els actes organitzats per aquesta tarda ja en el marc de les festes de Santa Tecla com a mostra de respecte després de la mort la passada nit d'un treballador que feia tasques de manteniment en una fossa sèptica a la tercera planta de l'aparcament. Recordem també que hi va haver un ferit crític que va ser ingressat a l'Hospital Joan 23. En concret, s'ha suspès la celebració de l'especial acte del braç de Santa Tecla programat per aquesta tarda a la plaça Corsini, la mateixa plaça del Mercat. I a més, aquest migdia, els paradistes i diversos consellers de l'Ajuntament han fet un minut de silenci a l'interior del recinte per mostrar la seva consternació i tristesa. Així ho ha explicat la presidenta de Mercats de Tarragona i primera tinent d'alcalde, Montse Adán.
1: Estem colpits amb el tràgic accident que ahir va passar en aquestes instal·lacions i, com sabeu, doncs ha causat la mort d'un treballador i que un altre està greument ferit. I també des de Mercats, doncs, en senyal de respecte doncs, als actes que nosaltres des de Mercats organitzàvem aquesta tarda, quedaran anul·lats.
0: Sobre el succés, Adán ha assegurat que estan a l'espera dels resultats de la investigació policial i que serà un cop s'esclareixin els fets quan es podran extreure conclusions.
3: A Lleida, els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies de la baralla multitudinària que aquesta matinada ha acabat amb 8 persones ferides, 3 de les quals per arma blanca. Els fets han tingut lloc a la plaça dels Pagesos, on entre 12 i 15 persones s'han enfrontat amb armes blanques, katanes, matxets i pals. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
2: La baralla ha tingut lloc al voltant de les 6, quan la policia ha rebut un avís per un enfrontament entre un grup de persones a la plaça dels Pagesos que ha acabat desplaçant-se al turó de Gardeny. La regidora de Seguretat, Cristina Morón, ha assegurat que l'origen han estat unes desavinences personals i ha afegit que la investigació policial ja està en marxa per tal d'esclarir els fets.
13: Mossos d'Esquadra està fent la investigació, estan tots els ferits identificats i també tots els autors, però s'han escapolit i estan en recerca a veure si els troben. Intentaran doncs, també que els agredits posin aquestes denúncies. Però també vull deixar clar que aquesta baralla no té res a veure amb l'incident del Parc de les Vies.
2: Segons els Mossos, els participants duien armes blanques, matxets, katanes i pals. Dos dels implicats han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, on se'ls han hagut d'intervenir quirúrgicament a causa de les ferides que presentaven. Els implicats són membres de la comunitat pakistanesa i a les 10 del matí no s'havia efectuat cap detenció.
3: I detingut també un fisioterapeuta per fer tocaments a 3 clientes al Segrià.
19: Es tracta d'un jove de 30 anys i veí de Lleida, contra el qual pesen 3 denúncies de clientes que afirmen que durant els massatges els hauria fet tocaments als pits i a la zona dels genitals. Els Mossos l'acusen de 3 presumptes delictes d'agressió sexual. La investigació policial segueix oberta per mirar d'aclarir si hi ha més casos similars.
3: En la plana social, Tàrrega posa en marxa l'Assemblea Local per la Llengua, una iniciativa que plega l'Ajuntament a través de la Regidoria de Llengua i diverses entitats vinculades a la defensa, promoció i normalització de la llengua catalana. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
14: L'Assemblea neix amb la voluntat de posar en comú experiències, coneixements i recursos per treballar a favor de la llengua catalana a la ciutat, des de la participació de 10 diferents entitats que en formen part. Així ho destaca el regidor de Llengua de l'Ajuntament de Tàrrega, Miquel Nadal.
15: És que Tàrrega sigui una ciutat plenament en català i el que cal, doncs, és fer polítiques que defensin un comerç, paisatge urbà, un aprenentatge perquè pugui participar de la vida en català. Al final, la necessitat de crear una regidoria de la llengua era tenir una eina institucional capaç de cobrir aquesta demanda social i de les entitats, que l'Ajuntament pugui veure representat també com a ens defensor de la llengua catalana.
14: La iniciativa vol esdevenir un espai de coordinació i treball compartit, en què les diferents organitzacions participants puguin aportar la seva experiència i contribuir a les actuacions que es vagin definint.
3: En cultura, fa uns minuts que ha iniciat el concert inaugural del Mercat de Música Viva de Vic. El concert compta amb la presència de l'alcalde, Albert Castells, del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i de la consellera, Sònia Hernández. El 9FM, Marcel Puig.
4: titulat El Non Concerto, que et reflexiona del que significa avui en dia la música en directe. L'activitat professional ha començat aquest matí. Des de primera hora, l'Atlàntida ha concentrat artistes i professionals del sector que han recollit les acreditacions i han començat a descobrir les propostes d'aquesta edició. L'artista Carla González ha estat de les primeres en acreditar-se.
16: És una concentració de professionals del mateix sector tots juntets aquí durant uns dies, llavors tens a la gent molt a l'abast i no has d'enviar mails, que això mai saps on van a parar. Tens l'oportunitat de xerrar cara a cara i això sempre és molt més proper i segurament molt més eficaç.
4: Així comença una 38a edició que convertirà Vic durant 5 dies en punt de trobada del sector musical amb més de 70 propostes.
3: I a Sant Boi de Llobregat s'acull una exposició que ensenya com eren les principals cultures juvenils i urbanes que van marcar l'àrea metropolitana de Barcelona a finals del segle XX. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
17: Sant Boi acull des d'aquest 12 de setembre l'exposició titulada Tribus Urbanes, quan la música es va convertir en identitat, una mostra que repassa cultures urbanes com els rockers, els punks, els skinheads o els heavies, especialment entre els anys 70, 80 i 90. L'activista contracultural Johnny D va ser un dels grans responsables de la part punk d'aquesta exposició.
20: Jo tenia una idea molt clara des del principi i és que la gent s'havia de sentir identificada i entendre completament el que nosaltres volíem dir. Llavors vaig decidir que volia que es veiés l'estètica, és a dir, les portades dels discos, els fanzines, amb les fotos, amb els cartells dels concerts, doncs tot això està reflectit.
17: La mostra està exposada al Centre d'Art Can Castells de Sant Boi i es podrà visitar fins al 28 de novembre.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. El Barça es vol mantenir imbatut i vol fer el 6-6 en aquest inici de Lliga. Els blaugranes reben el Racing de Santander a 9:15 de la nit al Camp Nou. Un partit més s'està pendent del temps perquè pot ploure amb intensitat. Els de Hansi Flick estan obligats a guanyar si volen recuperar el lideratge en solidari. El tècnic alemany avisa dels perills del conjunt càntabre.
3: We want to win every game, so this is the focus, and we want to...
4: Volem guanyar cada partit, aquest és l'objectiu, volem guanyar el següent partit. No pensem en altres coses, només pensem en demà, perquè tenim un duel molt important a casa contra un rival que ho està fent molt bé.
3: So they are doing really good. It's not an easy game.
4: No serà fàcil i necessitem a tothom concentrat per mostrar que som el millor equip.
3: Showing that we are the better team.
2: Ahir l'Espanyol va perdre contra el Rayo Vallecano per 2-1. L'entrenador Manolo González es mostrava molest amb el primer temps dels seus jugadors.
5: La segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis, si quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. I torno a dir, jo sóc conscient de que no ha sortit bé i ja està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part i això són 11 jugadors, no? La part de l'entrenador està clar.
2: Encara en futbol, a la Copa Federació, el Terrassa, l'únic equip català que continua en aquesta competició, juga als vuitens de final contra el Binèfar a partir de 8:15 de la tarda. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
6: El Terrassa Futbol Club afronta aquesta tarda el partit de vuitens de final davant el Binèfar. I és que el Terrassa està a dues eliminatòries de poder disputar la Copa del Rei. I n'és conscient el tècnic Oriol Alsina, que ha convocat a tota la plantilla per afrontar aquest partit. Escoltem a Jaime Barrero, jugador del Terrassa Futbol Club.
7: Sí, la verdad que es un inicio de temporada muy ajetreado en cuatro partidos, pero bueno, para eso tenemos la plantilla que tenemos. Tenemos una plantilla muy larga, una plantilla en la que todos los jugadores son de muchísimo nivel y pues bueno, el míster puede hacer rotaciones perfectamente y el nivel no baja, ¿no? Creo que también eso viene bien para que todo el mundo esté enchufado, porque al final a lo largo de la temporada vamos a necesitar de todos si queremos pelear por estar en lo alto.
6: Doncs recordem que el Terrassa encara no ha encaixat cap gol en els tres partits oficials que ha disputat. El maig començarà 8:15 de la tarda a l'Estadi Olímpic de Terrassa.
2: I avui també juga el CAC 7 Balomano Granollers, partit de la divisió d'honor femenina d'handbol contra el Morvedre. És la tercera jornada, serà a 8:45 del vespre. Josep Morales és el tècnic de les Vallesanes.
8: I de cara al dimecres, doncs, òbviament estan molt motivades perquè sabem que és un partit molt important, creiem que és un rival que d'un nivell similar al nostre, ja ho vam veure a pretemporada, i creiem que si estem igual de bé en defensa que els dos últims partits i seguim evolucionant l'atac, sens dubte el partit estarà allà i si estem concentrades crec que el traurem.
2: I en bàsquet, a les 8 del vespre, es decidirà la Lliga Catalana de segona FEB. El pavelló Juan Carlos Navarro de Sant Feliu de Llobregat acull la final que disputaran el Bisbal Bàsquet i el Prat. Tots els equips busquen succeir en el palmarès a la Unió Esportiva Mataró.
1: Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
11: Què fer abans d'apuntar-se al gimnàs?
12: Apuntar-se a un gimnàs és una excel·lent decisió per millorar la salut física i mental. Abans de començar, però, és important establir objectius clars i realistes, ja sigui per perdre pes, augmentar la força o simplement mantenir-se actiu.

0: experiència al gimnàs.
1: Salut activa.
2: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'àrea bàsica de salut de Palamós.
3: És important, un cop t'apuntis al gimnàs, valoris quines activitats hi ha, amb quines pots incidir més o incidir menys segons la teva condició física. Per nosaltres, el més important, com a fisioterapeutes, és que intentis fer tots els exercicis amb el pes adequat, amb les repeticions adequades per evitar fer-te lesions en un futur. És important que quan iniciem l'activitat en el gimnàs no vulguem començar de cop a voler córrer una hora seguida o agafar el màxim de pes que creiem que podem agafar. És important que tot sigui progressiu, que anem a poc, que ara notem que el cos s'ha adaptant a tots els canvis que anem fent durant la setmana amb l'activitat, que seria ideal fer de 2 a 3 dies com a mínim a la setmana, i anar augmentant segons es comenti el monitor. L'escalfament normalment s'inicia a poc, i un exemple d'ell seria, per exemple, començar a fer una miqueta de bici progressiu, lent, sense molt d'esforç ni molta resistència, i també mobilitzar una miqueta totes les articulacions perquè entrin al calent. I quan acabem, és important que anem baixant el ritme progressivament a poc, per no frenar del tot l'activitat, que el cos se vagi adaptant, la freqüència cardíaca també, i llavors hauríem d'estirar una miqueta per evitar tenir alguna lesió.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Bona tarda, són 8:15.
6: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
5: Protecció Civil manté activat el pla Inuncat i no descarta enviar un S-alert si les tempestes d'aquesta tarda s'agreugen. De moment, el front s'ha concentrat al nord-est. Jordi Fortià.
7: Amb pedregades a Girona i pluja torrencial a Fornells a la Selva. Des de Protecció Civil, el subdirector Joan Ramon Cabello demana prudència, especialment en els desplaçaments.
8: Qüestions típiques de més mobilitat, com per exemple la sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral, o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions. Ja la gent normalment ja va amb força temps, a afegir una miqueta més de temps extra i anar preparats perquè podria ser que ens sorprengués un xàfec important.
5: Roger Espanyol atribueix a una represàlia el tret d'un policia nacional en l'únic judici per violència policial, l'UO.
7: Espanyol es mostra confiat en que el judici acabarà en condemna i reclama la fi de l'ús de pilotes de goma per part de la policia.
9: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
5: Salvador Illa defensa el nou model de finançament autonòmic a Extremadura.
7: En el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, el president s'ha reunit amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola. Al matí, a la població de la Zarza, ha demanat tractar millor els migrants ara.
10: Pensemos cómo nos recibieron a nosotros cuando emigramos. Pensemos cómo queríamos que nos acogiesen. Pensemos cómo necesitábamos un tiempo para integrarnos los que vinieron a Cataluña en Cataluña, para conocer su forma de ser. Y eso que queríamos que nos hicieran nosotros, que veíamos que nos hacían a nosotros, practiquémoslo.
5: En cultura arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que porta 72 propostes artístiques a la capital d'Osona.
7: La xarxa és el mitjà oficial del mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 dels concerts a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, entre ells els de Mama Doixa, Caral Laoz, Ginestà o Quimi Portet.
5: El nou FM, Marcel Puig.
11: Des de primera hora, l'Atlàntida ha concentrat artistes i professionals del sector que han recollit les acreditacions i han començat a descobrir les propostes d'aquesta edició. L'artista Carla González ha estat de les primeres en acreditar-se.
12: És una concentració de professionals del mateix sector, tots juntets aquí durant uns dies, llavors tens a la gent molt a l'abast, tens l'oportunitat de xerrar cara a cara i això sempre és molt més proper i segurament molt més eficaç.
5: I en esports, Jordi Cervantes, el Barça vol continuar invicte si el temps ho permet.
13: Els blaugrana reben al Camp Nou a partir de 9:45 de la nit el Racing de Santander amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries en aquest inici de temporada. Els de Hansi Flick buscaran la 6a victòria en 6 jornades en un partit que s'espera, com bé deies, que estigui marcat per la pluja. I en embola el CAC 7 Balonmano Granollers.

0: buscarà el triomf davant el Morvedre a partir de 8:45 del vespre en la tercera jornada de la Divisió d'Honor Femenina.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: Obrim, com sempre, plana de serveis, connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. A hores d'ara, la B431 està tallada a Sant Feliu Sasserra per la retirada d'un vehicle de la calçada, un camió accidentat. A la C58 es dona pas alternatiu a Castellbell i al Vilar per un accident i això provoca retencions en tots dos sentits. A la mateixa C58 i a la C33 hi ha retencions de Barcelona, Montcada i Reixac en sentit nord i encara a la C58 i a l'Institut de Sabadell en sentit Terrassa. A la B30 hi ha cua Barberà en tots dos sentits. La C59 va carregada a Palau Solità i Plegamans en sentit nord. A la B23 hi ha retencions d'Esplugues a Barcelona, a la GI600 i a Cua Tordera, a la Nacional 240 i a retencions a Montblanc en sentit Lleida per obres. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions de Pedralbes a Horta en sentit Besòs i del Nus de Trinitat a Horta en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral hi ha lentitud de Poble Nou a la Barceloneta en tots dos sentits i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: Les primeres tempestes d'aquesta tarda s'han concentrat al Gironès i la Selva, amb pedregades a la Girona Ciutat i pluges torrencials a Fornells de la Selva. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat i no descarta enviar un ES Alert.
4: L'activitat tempestuosa s'ha focalitzat fins ara, especialment al nord-est del país, com també a punts al prelitoral central. El Metocat ha alertat que es tracta de xàfecs molt estàtics que han deixat registres d'intensitat torrencial a Fornells de la Selva i han anat acompanyats de pedra, especialment al Gironès. El front avança ara cap a la Catalunya central. Per això Protecció Civil demana la màxima prudència en els desplaçaments, ja que la pluja pot sorprendre en qualsevol moment. Joan Ramon Cabello és el subdirector d'emergències.
5: Qüestions doncs, típiques de més mobilitat, com per exemple la sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral, o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions. Ja la gent normalment ja va amb força temps, doncs a afegir una miqueta més de temps extra i anar preparats perquè podria ser que ens sorprengués un xàfec important.
2: Ho dèiem ara en portada, aquesta tarda les tempestes han sorprès el Gironès, amb pedregades a la pròpia ciutat de Girona, on hi ha espais inundats i un avís de l'Agència Catalana de l'Aigua per risc hidrològic a la conca del Ter. Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
6: A Girona, pels vols de 4:45 de la tarda, ha caigut una tempesta important que ha deixat prop de 40 litres per metre quadrat durant l'episodi, que ha durat una mitja hora. Una calamarsada amb pedres de fins a un centímetre i mig de diàmetre, que déu-n'hi-do com ha sorprès els gironins que caminaven tranquil·lament pel carrer, tot i les previsions de Protecció Civil i les previsions meteorològiques que hi havia. Segurament que molta gent no esperava que aquest episodi fos tan virulent. De fet, molta gent s'ha aixoplugat i ha esperat que amainés la calamarsada, que ha durat uns 10 minuts, i la tempesta n'ha durat uns 30. A hores d'ara plovisqueja i ja s'ha calmat la situació, però la tempesta s'ha fet notar a la ciutat de Girona i a tota la demarcació.
2: Gràcies, Eduard. En qualsevol cas, anem a saber quina és la previsió per les properes hores. Luismi Pérez, bona tarda.
7: Hola, molt bona tarda. Doncs, com bé comenta l'Eduard, aquestes tempestes que de moment on més intensitat han tingut és al voltant del Gironès i sobretot al Pla de l'Estany, així com al Baix Empordà, i destaquem, per exemple, els 41 litres per metre quadrat caiguts a Canet d'Adri, a Girona, també a Girona, al d'Empordà, 60 litres per metre quadrat, la ciutat de Girona al voltant dels 35. També un altre focus de tempesta s'ha situat a Mollà, on han caigut 52 litres per metre quadrat, i això és aigua passada, però l'actual ens fa pensar en tempestes fortes que es mouen al Vallès Oriental i Occidental, sobretot a la serralada prelitoral, al Mollanès, en el cas del sud, a la Selva i al Maresme. Déu-n'hi-do, entre el Maresme i el Vallès Oriental a hores d'ara és on més activitat anirem tenint les immediates 2-3 hores, ja quan es faci plenament de nit. Per tant, cap allà a les 9-10 de la nit, aquestes tempestes més fortes es desplaçaran més cap al sud, més cap a la banda del riu Foix, també al Penedès en general, al Vallès Oriental i Occidental, Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf, i la comarca de l'Anoia. En aquests indrets és on més aigua acabarà caient i sembla que on tindrem probabilitat d'inundació és al voltant del riu Foix i a la Riera de la Bisbal, per tant, cap al Baix Penedès. Demà tot això començarà a ser història, per bé que algun ruixat no acabarà de marxar, especialment de la costa barcelonina. Per tant, una situació força complicada a les immediates 12 hores.
2: Moltíssimes gràcies, Lluís Mi. Justament, reduir el risc d'inundacions aprofitant al màxim l'aigua de la pluja és un dels reptes de les ciutats en plena crisi climàtica.
4: A Barcelona es fa servir l'anomenat urbanisme climàtic, amb el qual l'any passat es van aconseguir retenir un volum equivalent a gairebé 150 piscines olímpiques, aigua provinent de la pluja que no va acabar el clavegueram.
2: Carina Bellvé.
8: Per terres inundables, paviments permeables, pous d'infiltració, són alguns dels exemples dels anomenats sistemes urbans de drenatge sostenible, l'anomenat urbanisme climàtic. A Barcelona n'hi ha fins a un centenar d'exemples, amb una superfície equivalent a 15 illes de l'Eixample, i amb els quals s'ha aconseguit salvar d'acabar el clavegueram fins a 370 milions de litres d'aigua de la pluja. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de Barcelona.
9: Per lluitar contra les grans inundacions tenim efectivament les grans infraestructures, tenim els dipòsits pluvials, tenim els col·lectors, però també tenim a través d'aquest urbanisme climàtic, amb aquestes transformacions en el verd de la ciutat, també tenim una altra solució per combatre el risc d'inundacions a les pluges intenses, però alhora també ens permet combatre les pujades de temperatura.
8: En els darrers 6 anys, el consistori ha multiplicat per 3,5 la superfície d'aquest urbanisme climàtic i ha pressupostat 10 milions d'euros en manteniment pels propers 3 anys, el que suposa quadriplicar el recursos actuals.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Primera sessió del judici a quatre policies nacionals acusats de provocar la pèrdua d'un ull a l'activista independentista Roger Espanyol amb una pilota de goma. Els fets van passar durant el referèndum de l'1 d'octubre. El judici, que ha arrencat avui, és l'únic cas que envia al banc dels acusats agents de la Policia Nacional vinculats amb episodis de violència policial aquell dia.
4: Roger Espanyol es mostra convençut que disposa de totes les proves necessàries perquè el judici acabi amb una condemna dels agents i s'ha mostrat confiat que el seu cas obrirà el camí a altres víctimes. També ha reclamat la fi de l'ús de les pilotes a goma per part dels cossos de seguretat.
10: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi per tota aquella gent que no va poder tenir ni reconeixement, ni justícia, ni reparació de l'1 d'octubre i també perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
4: En la seva declaració davant l'Audiència de Barcelona, Espanyol ha assegurat que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan el van disparar i que ho van fer com a represàlia perquè poc abans havia intentat impedir que un agent recuperés la porra. El judici continuarà demà. Espanyol demana fins a 13 anys per policies processats, mentre que la Fiscalia en demana l'absolució.
2: En clau política, aquesta tarda s'està celebrant a Mèrida, Extremadura, l'acte institucional de la Diada, que té com a fil conductor els extremenys que van emigrar a Catalunya als anys 60. Al matí, Illa ha dit que Catalunya els hi deu molt i al migdia s'ha reunit amb la seva homòloga, Maria Guardiola, del Partit Popular, Mont Carvajal.
11: El president Salvador Illa s'ha reunit amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, durant una hora i sense ordre del dia. Han compartit impressions i han fet èmfasi en mantenir els vincles entre les dues comunitats. Al matí, a la població de la Zarza, Illa ha dit que Catalunya deu molt als 100.000 extremenys que hi van arribar als anys 60 i ha demanat tractar millor els immigrants d'ara.
12: Pensemos cómo nos recibieron a nosotros cuando emigrábamos. Pensemos cómo queríamos ser recibidos. Pensemos cómo queríamos que nos acogiesen. Pensemos cómo necesitábamos un tiempo para integrarnos los que vinieron a Cataluña en Cataluña, para conocer su forma de ser. Y eso que queríamos que nos hicieran nosotros, que veíamos que nos hacían a nosotros, practiquémoslo.
11: L'acte institucional que se celebra a aquesta hora a l'Auditori de Mèrida s'hi projecta la pel·lícula El 47, inspirada en Manolo Vital, el líder veïnal de Nou Barris provinent d'Extremadura, i participarà la seva neta Joana.
2: I al Congrés, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha acusat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de voler cronificar el problema de Ceuta i de ser un patriota de pa sucat amb oli. D'altra banda, Junts ha acusat els socialistes d'empobrir la ciutadania i d'aplanar el camí a l'extrema dreta. Ha estat a la sessió de control a l'executiu. Munt.
11: Ha començat la sessió el cap dels populars, Alberto Núñez Feijóo, assegurant que Sánchez no vol expulsar els migrants.
13: Si Marruecos dice que está dispuesto a recibirlos, se lo dice de forma reiterada, y la ley europea habilita al retorno inmediato, ¿nos puede decir por qué sigue en Ceuta mes y medio después amargando la vida a 80.000 españoles y degradando la imagen de la nación?
11: El president Pedro Sánchez ha contestat que el Partit Popular vol cronificar el problema de Ceuta.
14: Ustedes ayer propusieron en el Parlamento Europeo suspender el acuerdo de asociación con Marruecos. Si ese es el país al que la mayor parte de los migrantes van a retornar porque no tienen derecho a la protección internacional, si esa es su propuesta, ustedes están intentando cronificar el problema o resolverlo, señor Feijóo.
11: De la seva banda, la diputada de Junts, Míriam Nogueras, ha dit que els salaris no permeten una vida digna i ha acusat els socialistes d'aplanar el pas a l'extrema dreta.
15: Són vostès una màquina de fabricar pobres i s'han convertit en l'autopista per on avança l'extrema dreta.
11: Pedro Sánchez ha dit que el govern ha executat 3.000 milions d'euros a Rodalies, que hi va aprovar atorgar-ne 2.000 per l'aeroport del Prat i que enguany s'han creat 116.000 llocs de treball nous a Catalunya.
2: I en l'àmbit europeu, la seguretat, la intel·ligència artificial i l'accés de menors a xarxes socials han centrat el discurs sobre l'estat de la Unió de la presidenta de la Comissió Europea. Ursula von der Leyen ha anunciat una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Noruega i el Canadà per fer front a Trump i Putin.
4: La líder de l'executiu comunitari ha advertit que la pau està en risc després dels atacs de Rússia amb drons contra la Unió Europea. També s'ha dirigit a la ciutadania espanyola en referència a l'entrada massiva de migrants a Ceuta del juliol i ha plantejat la creació d'un mecanisme de resposta europeu.
16: Ceuta és Espanya i Ceuta és Europa, i Europa us donarà suport. Però els esdeveniments d'aquest estiu demostren que cal fer evolucionar les eines que tenim, especialment per a situacions d'emergència. Europa necessita mitjans per protegir les seves fronteres en qualsevol moment, especialment en casos en què els moviments massius estan orquestrats i s'usen com a arma.
2: En relació a les xarxes socials, la presidenta comunitària ha plantejat la prohibició d'accés als menors de 13 anys i que fins als 15 només puguin tenir comptes limitats i supervisats pels pares.
4: Von der Leyen també ha demanat que no s'ignorin els avisos sobre els riscos de certs models d'intel·ligència artificial i aposta per una regulació global.
2: En successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un altre entrenador del Joventut de Badalona. Es tracta d'un home de 35 anys, al qual la policia catalana li atribueix un delicte contra la llibertat sexual amb víctimes menors d'edat.
4: L'arrest es va produir ahir i, segons sembla, l'home hauria assetjat un menor. La detenció coincideix en el temps amb l'arrest d'un altre entrenador del mateix club esportiu i, alhora, mestre del Col·legi Badalonès per assetjament sexual a menors. Fonts coneixedores dels dos casos precisen que no estan vinculats entre si, més enllà de la coincidència que els arrestats treballen al mateix club.
2: I a Lleida, els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies de la baralla multitudinària que aquesta matinada ha acabat amb 8 persones ferides, 3 de les quals per arma blanca. Els fets han tingut lloc a la plaça dels Pagesos, on entre 12 i 15 persones s'han enfrontat amb armes blanques, katanes, matxets i pals. Ho ha ullei de Ràdio Quim Gasó.
17: La baralla ha tingut lloc al voltant de les 6, quan la policia ha rebut un avís per un enfrontament entre un grup de persones a la plaça dels Pagesos que ha acabat desplaçant-se al turó de Gardeny. La regidora de Seguretat, Cristina Morón, ha assegurat que l'origen han estat unes desavinences personals i ha afegit que la investigació policial ja està en marxa per tal d'esclarir els fets.
18: Mossos d'Esquadra està fent la investigació, estan tots els ferits identificats i també tots els autors, però s'han escapolit i estan en recerca a veure si els troben. Intentaran doncs també que els agredits posin aquestes denúncies. Però també vull deixar clar que aquesta baralla no té res a veure amb l'incident del Parc de les Vies.
17: Segons els Mossos, els participants duien armes blanques, matxets, katanes i pals. Dos dels implicats han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, on se'ls han hagut d'intervenir quirúrgicament a causa de les ferides que presentaven. Els implicats són membres de la comunitat pakistanesa i a les 10 del matí no s'havia efectuat cap detenció.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Més coses. Parlem ara de l'esvoranc que es va produir el passat mes de juliol al barri del Putxet de Barcelona durant les obres de la línia 9 del metro i que va afectar veïns, propietaris i comerciants de la zona. Els afectats ja havien anunciat que denunciarien Generalitat i Ajuntament. Doncs bé, fa poca estona han explicat l'estratègia jurídica conjunta per reclamar pels danys i determinar les responsabilitats. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
19: Bona tarda. Hem pogut parlar amb l'advocada que representa pràcticament el 90% dels veïns afectats per l'esvoranc al Putxet. Ens ha explicat que ahir es van reunir amb les principals administracions després que la reunió del 30 de juliol, setmanes després de l'esvoranc, ja es reclamessin les indemnitzacions pertinents morals, econòmiques i materials. Tot i així, explica que la reunió d'ahir no es va avançar prou, però que de moment la conversa sembla que va cap a bon port i que per això s'han emplaçat a dia 23 de setembre. Tot i així, l'advocada Carmen Pérez Pozo explica que les principals compensacions han de ser morals perquè els veïns no acaben de veure aquesta tranquil·litat.
20: Después de la reunión de hoy, los afectados están un poco más tranquilos por la información, pero siguen con la angustia y la incertidumbre de no saber cuándo se va a volver a casa, porque las fechas que se están barajando es en el mejor de los casos en octubre y en el peor de los casos al año que viene. Nosotros sospechamos que va a ser más largo de lo que se está diciendo, porque la tuneladora todavía no se ha puesto en marcha y porque además los informes técnicos de cuáles han sido las causas tampoco se han publicado.
19: Recordem, doncs, que l'esvoranc es va produir el dia 6 de juliol per unes obres a la línia L9 del Putxet, a Sant Gervasi.
2: Gràcies, Andrea. I el comerç de Lleida veu amb preocupació l'obertura del nou centre comercial Promenade, segons una enquesta de Pimec. En aquest sentit, l'entitat ha instat les administracions a articular nous ajuts per al comerç i proposa convertir l'antiga estació d'autobusos en un pàrquing. Ho ha ullit de ràdio, Guillem Figuerola.
21: El comerç de Lleida veu amb preocupació l'obertura del nou centre comercial Promenade. És una de les principals conclusions d'una enquesta de Pimec a 157 establiments, la majoria de la capital del Segrià, però també de la resta de la demarcació. Dos de cada tres comerciants enquestats preveuen un impacte negatiu o molt negatiu del nou parc comercial que està previst que obri a finals del 2027. El president de Pimec Comerç Lleida, Manel Llaràs, ha remarcat que una preocupació d'aquesta magnitud no es pot deixar passar i ha defensat aprofitar els mesos que queden fins a l'obertura de Promenade per buscar solucions i mesures que permetin reduir-ne l'impacte.
22: Crec que ara seria el moment de cara al 2028, perquè cap al 2027 és molt difícil que cap administració tingui una línia nova de treball, però sí que ens permet el 2027 treballar perquè de cara al 2028 hi hagi noves línies extraordinàries precisament per aquest tema de la nova implantació.
21: Una de les qüestions que més preocupa al sector és l'aparcament, perquè Promenade Lleida preveu oferir uns 2.100 aparcaments gratuïts. Per això demanen convertir l'antiga estació d'autobús de Lleida en un aparcament amb 400 espais inicials. Tot i això, la paeria ja ha anunciat el resultat del concurs públic perquè aquesta passi a ser un equipament esportiu, que això sí, comptarà amb 200 places d'aparcament a l'Avinguda Blondel.
2: En cultura, fa uns minuts que ha iniciat el concert inaugural del Mercat de Música Viva de Vic. El concert compta amb la presència de l'alcalde, Albert Castells, del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i de la consellera Sònia Hernández. El 9FM, Marcel Puig.
23: Titulat el Non Concerto, que reflexiona del que significa avui en dia la música en directe. L'activitat professional ha començat aquest matí. Des de primera hora, l'Atlàntida ha concentrat artistes i professionals del sector que han recollit les acreditacions i han començat a descobrir les propostes d'aquesta edició. L'artista Carla González ha estat de les primeres en acreditar-se.
24: És una concentració de professionals del mateix sector tots juntets aquí durant uns dies, llavors tens a la gent molt a l'abast i no has d'enviar mails, que això mai saps on van a parar. Tens l'oportunitat de xerrar cara a cara i això sempre és molt més proper i segurament molt més eficaç.
23: Així comença una 38a edició que convertirà Vic durant 5 dies en punt de trobada del sector musical amb més de 70 propostes.
2: I un gran espectacle de drons a la platja celebrarà la participació de Xangai com a ciutat convidada a la Mercè. Serà un dels punts forts de la festa, juntament amb una proposta escènica de gran format de la Fura dels Baus i una commemoració de l'any Gaudí al Parc Güell amb dansa i música d'arrel. David Navarro.
25: L'Estigó del Gas, a tocar de les platges del Somorrostro i de la Barceloneta, és el lloc escollit per l'espectacle El Fil Vermell, de Barcelona a Xangai, dijous 24. 750 drons de la companyia que va fer l'espectacle inaugural de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família convertiran el cel de la ciutat en el punt de trobada entre Orient i Occident. El mateix dia, però al Moll de la Fusta, la Fura dels Baus, juntament amb les creacions visuals d'Iceberg i la música electrònica de Satori, presentarà, com ha explicat la cap del Departament de Festes de l'ICUP, Anna Lleó, l'espectacle Emergency Exit.
26: És aquest missatge que té a veure amb aquest món en transformació, amb el col·lapse marcat per aquesta clara reflexió mediambiental, amb aquest slogan, si voleu, amb aquest push que anomenen Peace on Earth o Peace with Earth.
25: També el dia de la Mercè, el Parc Güell acollirà l'espectacle de Costumari a la plaça de la Natura. Per commemorar l'any Gaudí i el centenari del parc, la companyia L'Esbord reunirà una cinquantena d'artistes en escena amb la participació de dansaires dels esbarts barcelonins i de l'Orquestra de Músiques d'Arrel.
2: I encara un darrer apunt. La bola negra de Javier Calvo i Javier Ambrosi representarà Espanya als Oscars i optarà a la candidatura a millor pel·lícula internacional.
4: La bola negra s'ha imposat al Ser Querido de Rodrigo Sorogoyen i a Los Domingos de Lauda Ruiz de Azúa. Guanyadora del premi a la millor direcció a Cannes, la bola negra inicia ara el seu camí cap als premis a Hollywood amb les seves fases de selecció.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. El Barça es vol mantenir imbatut i es vol mantenir, volíem dir imbatut, i vol aconseguir el 6 de 6 en aquest inici de Lliga. Els blaugranes reben el Racing de Santander a 2:15 de la nit al Camp Nou. Un partit més que s'estarà pendent del temps perquè pot ploure amb intensitat. Els de Hansi Flick estan obligats a guanyar, a més, si volen recuperar el lideratge en solitari. El tècnic alemany avisa dels perills del conjunt català.
3: We want to win every game, so this is the focus and we want.
4: Volem guanyar cada partit, aquest és l'objectiu, volem guanyar el següent partit. No pensem en altres coses, només pensem en demà, perquè tenim un duel molt important a casa contra un rival que ho està fent molt bé.
3: So they are doing really good. It's not an easy game.
4: No serà fàcil i necessitem a tothom concentrat per mostrar que som el millor equip.
3: Showing the better team.
2: Ahir l'Espanyol va perdre contra el Rayo Vallecano per 2-1. Encara en futbol, a la Copa Federació, el Terrassa, l'únic equip català que continua en aquesta competició, juga des de 8:15 al partit dels vuitens de final de la competició davant el Binèfar, a l'Olímpic de Terrassa. El partit es troba al minut 22 amb empat a 0 al marcador. I avui juga el CAC 7 Balomano Granollers, partit de la Divisió d'Honor Femenina d'handbol, tercera jornada, contra el Morvedre. Serà a 9:15 del vespre. Ràdio Granollers, Arnau Camí.
5: Les de Josep Morales arriben al partit després de caure lluny de Granollers davant l'Sporting La Rioja per 28-23. Unes sensacions que, lluny de ser dolentes, envien un missatge d'autocrítica al conjunt, que durant la setmana ha treballat per polir els defectes de la segona jornada de la competició.
6: I de cara al dimecres, doncs, òbviament estan molt motivades perquè sabem que és un partit molt important, creiem que és un rival que d'un nivell similar al nostre, ja ho vam veure a pretemporada, i creiem que si estem igual de bé en defensa que els dos últims partits i seguim evolucionant l'atac, sens dubte el partit estarà allà, i si estem concentrades crec que el traurem.
5: El Morvedre no és un equip desconegut pel CAC 7. Ja s'han enfrontat en els darrers mesos. Un partit amistós que va acabar amb victòria granollerina amb un ajustat 30-29. Així doncs, l'enfrontament d'aquesta nit entre Vallesanes i Saguntines promet un duel igualat.
2: I avui s'han presentat a Rubí les lligues nacionals de waterpolo, l'Atlètic Barceloneta en la divisió d'honor masculina i el Mataró en la divisió d'honor femenina defensaran el títol aconseguit el curs passat. En bàsquet, a partir de les 8 del vespre, es decidirà el títol de la Lliga Catalana de segona FEB. El pavelló Juan Carlos Navarro de Sant Feliu de Llobregat acull la final que disputaran el Bisbal Bàsquet i el Prat. Tots els equips busquen succeir en el palmarès a la Unió Esportiva Mataró. Més competicions que comencen avui, com per exemple l'handbol en cadira de rodes. Comença avui a Granollers i s'allargarà fins diumenge. La selecció espanyola juga a partir de les 8 del vespre contra el Líban, el primer partit de la fase de grups.
1: Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en xarxa, agafant possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
7: La xarxa de comunicació local.

Paras.

que com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit, i de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor. I l'endemà trobo la barra tal i com et recordava. Estàs igual, doncs tu has millorat. I tontament passem la tarda explicant-nos mil batalles, i entre birres em dius d'anar a sopar. Jo només penso...

I no sé com, però som a taula amb el vi que t'agradava i deixes caure que et vas equivocar.